0: Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
1: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
2: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
3: Qui és el propietari, com han arribat aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies i en les seves declaracions fiscals.
2: La hipòtesi de l'herència familiar.
3: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
2: La hipòtesi dels regals o les donacions.
3: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si l'ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
2: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
3: pot prescriure
2: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
3: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global.
2: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
3: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
4: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
5: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
1: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui

0: Pedra a l'entrada en vigor del nou acord és a Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
1: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
2: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
1: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
0: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
3: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
4: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes però britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
5: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
4: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
6: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
4: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
0: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir.
7: Buenas tardes de nuevo, les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
0: Lleó XIV ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó XIV ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
8: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
9: 3CAT Info.
0: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
11: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
12: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
13: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general. Es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
12: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
14: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
12: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
0: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema "Volem més", els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
9: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
0: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
15: Ràpidament pongo un sedante, pongo un element distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
0: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Gibert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
16: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
0: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
17: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
18: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
17: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
0: Esports. Amb Francesc Ripoll.
19: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
20: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
19: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar a la final sentim Kevin Panthers, jugador blaugrà.
21: The main goal is to win the next game.
22: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
23: Trescat
0: Info.
19: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
24: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
19: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total, juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
25: Valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
19: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a la final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
26: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
19: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent i les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tota la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga, detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, al mateix casc històric, és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant en el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats, i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noelia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sixena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici ONA fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà doncs és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en 2 setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
20: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i, a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
19: El professor Carlos Díaz, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
21: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
19: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
22: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
19: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
23: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
23: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-homania que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
24: Invierno.
25: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
24: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
0: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin.
1: Sí, seguro.
2: ¿Pero qué hace?
0: Esports. Amb Francesc Ripoll.
3: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge a l'Olímpic de Badalona el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
4: No hem entès el to físic de l'inici del partit, ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
3: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
5: The main goal is to win the next game.
24: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
5: That's it.
3: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
26: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
3: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte-diumenge. Dissabte a les 9, Qatar-Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil-Marroc, a les 3 del matí, Haití-Escòcia, i a les 6 del matí, Austràlia-Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
27: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
11: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
28: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. aquest divendres als entrenaments. Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de l'Anoia buscaran empatar la final.
11: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasc.
1: Esports. La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Lluís de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la Mini Yamal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte, les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè diu

0: 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
1: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
2: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
3: Qui és el propietari, com han arribat aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies i en les seves declaracions fiscals.
2: La hipòtesi de l'herència familiar.
3: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
2: La hipòtesi dels regals o les donacions.
3: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït s'ha de justificar l'origen. Si les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
2: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
3: pot prescriure
2: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
3: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho de patrimoni global.
2: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
3: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
4: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
5: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
1: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
6: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8

0: o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
1: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
0: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
2: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
3: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
2: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
4: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes però britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
5: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
4: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
6: Do not throw, you know, stones or grenades.
7: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
4: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
2: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir.
8: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
2: Lleó XIV ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó XIV ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
9: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
2: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
10: El temps.
2: Néstor Gómez.
10: aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info.
2: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
12: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
2: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
13: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
14: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
13: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
15: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
13: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
2: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema Volem més, els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
16: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa.
11: i no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
2: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
16: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
2: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Gibert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
17: És important emmarcar el problema, és important aprofundir en aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
2: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
18: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
19: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
18: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
2: Esports. En Francesc Ripoll.
20: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic Berti Negre.
1: No hem entès el to físic de l'inicial partit, ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
20: Aquest dissabte el Barça pot cesellar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar a la final, sentim Kevin Panthers, jugador blaugrana.
21: The main goal is to win the next game.
22: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
23: Trescat Info.
20: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
24: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
20: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuchsia de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
25: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
20: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a la final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
26: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
20: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
27: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa, base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de l'Adan al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de l'Adan al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que a l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tota la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga, detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, al mateix casc històric, és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats, i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
13: La jutja d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve, un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutja també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutja desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaquero és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sixena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutja també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici ONA fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà doncs és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en 2 setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
20: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i a més va ser amagat per la historiografia franquista.
19: El professor Carlos Díaz, que també va impulsar la missió Antoni Banages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
21: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
19: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
22: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
19: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
23: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
23: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo la tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la a Barcelona perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-homaníac que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
24: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
25: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
17: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin.
1: ¿Seguro?
2: ¿Pero qué hace?
3: ¡Cuídate un poco! Esports.
17: En Francesc Ripoll.
4: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
5: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
4: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
25: The main goal is to win the next game.
26: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
4: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
27: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
4: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte a diumenge. Dissabte a les 9, Qatar, Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil, Marroc. A les 3 del matí, Haití, Escòcia. I a les 6 del matí, Austràlia, Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
28: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
29: 3CAT Info.
4: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
30: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
4: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
29: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. aquest divendres als entrenaments. Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
29: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasch.
1: Esports. La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Luis de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte, les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que considera consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80

0: És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
1: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
2: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies i en les seves declaracions fiscals.
1: La hipòtesi de l'herència familiar.
2: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
1: La hipòtesi dels regals o les donacions.
2: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. Si les ha rebut com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
1: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
2: pot prescriure
1: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
2: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho de patrimoni global.
1: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
2: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
3: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
5: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
6: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
5: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants, engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar

0: que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
1: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermont. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
2: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
1: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
3: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
4: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
3: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
5: Do not throw, you know, stones or grenades.
6: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
3: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
1: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir.
7: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
1: Lleó XIV ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó XIV ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
8: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
1: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
9: El temps.
1: Néstor Gómez.
0: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i atenció perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
9: 3CAT Info.
1: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
10: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
1: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
11: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
12: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general. Es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
11: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
13: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
11: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
1: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema Volem Més, els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
14: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
1: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
9: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
1: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Givert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
15: És important emmarcar el problema, és important aprofundir en aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
1: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
16: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
17: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació i també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
16: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
1: Esports. En Francesc Ripoll.
18: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
19: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
18: Aquest dissabte el Barça pot cessallar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar la final sentim Kevin Panthers, jugador blaugrà.
20: The main goal is to win the next game.
21: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
2: Trescat
18: Info. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Aalborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
4: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
18: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuchsia de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar a Ghana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
22: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
18: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
23: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
18: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9 a 11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia, buscaran empatar la final.
24: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Class Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista del Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraban i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originaris de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord. Un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tota la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritària al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats, i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noèlia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són al MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sixena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà doncs és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La Regió Sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en 2 setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
20: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i a més va ser amagat per la historiografia franquista.
19: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
21: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
19: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
22: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
19: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit el programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
23: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
23: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la a Barcelona perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-maníac que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
24: Invierno. Invierno es una estación que viene después del miércoles.
25: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
0: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin.
1: Sí, seguro.
2: ¿Pero qué haces?
11: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
3: La penya ha perdut a la pista de València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
4: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
3: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pascual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
5: The main goal is to win the next game.
25: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
3: El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
26: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
3: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada de dissabte a diumenge. Dissabte a les 9, Qatar, Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil, Marroc. A les 3 del matí, Haití, Escòcia. I a les 6 del matí, Austràlia, Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
27: Valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
11: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
28: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pissur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. aquest divendres als entrenaments. Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
11: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasc.
1: Esports. La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. L'Oest de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte, les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de

0: l'Assad Rebut, com president del govern espanyol, és propietat del patrimoni de l'Estat i l'hauria degut entregar.
1: Com a fet delictiu, no haver declarat les joies en el moment de l'obtenció o adquisició
0: pot prescriure
1: al cap de 5 anys o més en casos agreujats. Però a banda d'això, amagar el valor de les joies en les declaracions anuals de patrimoni, a més d'una infracció tributària, també pot ser delictiu.
0: Qualsevol persona amb un patrimoni superior a 2 milions d'euros ha de declarar-ho. De patrimoni global.
1: Les circumstàncies són molt delicades per a l'expresident espanyol.
0: I es podria arribar clarament a delicte fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
2: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
3: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
5: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
6: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
5: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
3: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermont. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
7: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos

0: componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
1: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
2: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feus unionistes pro-britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
3: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
2: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
4: Do not throw, you know, stones or grenades.
5: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
2: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
1: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir.
6: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
1: Lleó XIV ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó XIV ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
7: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
1: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
9: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
8: 3CAT Info.
1: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als $161, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut dues hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els $150. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
8: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
1: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
10: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
11: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general. Es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
10: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
12: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
10: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
1: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema Volem Més, els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
13: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
1: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
14: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
1: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. per Carina Gibert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
15: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
1: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
16: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
17: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
16: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
1: Esports. En Francesc Ripoll.
18: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
19: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
18: Aquest dissabte el Barça pot cessallar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar la final sentim Kevin Panthers, jugador blaugrà.
20: The main goal is to win the next game.
21: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
22: Trescat Info.
18: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
0: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
18: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar a Ghana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervenen els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
3: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
18: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
22: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
18: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9 a 11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia, buscaran empatar la final.
23: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de l'Adan al mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista del Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de l'Adan al mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. I això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que a l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tota la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibèrica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, al mateix casc històric, és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on, per cert, va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i, atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noelia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són el MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve, un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaquero és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici ONA fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà doncs és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La regió sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i pugui ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en dues setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
20: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i a més va ser amagat per la historiografia franquista.
19: El professor Carlos Díaz, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
21: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
19: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco de l'IES La Cabrera.
22: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
19: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
23: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
23: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la a Barcelona perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-homania que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
24: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
25: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
17: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin.
1: Sí, ¿seguro?
2: ¿Pero qué hace?
11: Esports.
17: Amb Francesc Ripoll.
3: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge a l'Olímpic de Badalona el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
4: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
3: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
5: The main goal is to win the next game.
25: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
5: Focus and locked in, you know, that's it.
3: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
26: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
3: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada, dissabte diumenge, dissabte a les 9, Qatar Suïssa, diumenge a la mitjanit Brasil Marroc, a les 3 del matí Haití Escòcia i a les 6 del matí Austràlia Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
27: Valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
11: 3CAT Info.
3: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
28: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
3: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pissur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. aquest divendres als entrenaments. Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de la Noia buscaran empatar la final.
11: 3CAT Info. Tresca Info.

0: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. El papa Lleó XIV ha tancat la seva visita oficial a l'Estat. Abans de marxar, l'avió que l'havia de portar de les Canàries a Roma s'ha avariat i ha acabat tornant al Vaticà amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex s'acomiada després de 7 dies de viatge amb una última jornada a l'arxipèlag, on ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol. El Constitucional espanyol espera la decisió de la màxima instància comunitària per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la sortida al parquet. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau, Lluís Omar o Pol Guasc.
1: Esports. La penya ha caigut en el segon partit de les semifinals davant el València per 90-76 i perd la sèrie de la Lliga CB de bàsquet per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista al Tenerife. El Barça d'handbol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès en les semifinals a les 6 de la tarda. I el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà, 1, Bòsnia-Herzegovina 1. L'Oest de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts si cal dilluns que ven el primer partit contra Cap Verd.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc, tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant. Dissabte, les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que considera consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Haver amagat a Hisenda la recepció o compra de joies de gran valor és un fet punible, com també ho pot ser no haver-les inclòs any rere any al llistat de béns en propietat de l'agència tributària. La clau de volta de tot plegat serà com Zapatero justificarà la tinença d'aquestes peces d'alta gamma. És un informe d'Àlex Giral Robert amb les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas.
2: El quid de la qüestió, l'origen i la titularitat de les joies.
4: Qui és el propietari, com han arribat a aquesta caixa forta i com s'han reflectit la propietat d'aquestes joies i en les seves declaracions fiscals.
2: La hipòtesi de l'herència familiar.
4: S'han de declarar en la declaració de l'herència i declarar-ho en l'autoliquidació de l'impost de successions.
2: La hipòtesi dels regals o les donacions.
4: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït, s'ha de justificar l'origen. I si les ha rebut com president del govern espanyol, és prou.

0: Argentina, del que fiscal. És una situació complicada, clarament, per al senyor Zapatero i la seva dona.
1: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: L'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
3: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord i això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
2: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als 87 dòlars per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces, la més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. La Unió Europea ha arribat a un punt d'inflexió en política migratòria amb l'entrada en vigor aquest divendres del nou sistema comú d'asil. S'han acabat 10 anys de negociacions que deixen enrere les polítiques d'acollida defensades per Angela Merkel i, en canvi, es prioritza el model de Giorgia Meloni, que preveu fins i tot que es puguin construir centres de deportació en tercers països. Qui celebra l'entrada en vigor del nou acord és Alemanya. Els governs posteriors a Merkel van començar a tancar fronteres i endurir controls, tant el socialdemòcrata Scholz com el conservador Merz. Anem cap a Berlín, Jordi Regàs.
4: Alexander Dobrindt, el ministre de l'Interior d'Alemanya i membre de la Unió Social Cristiana de Baviera, la CSU, ha estat qui aquest divendres ha inaugurat les noves instal·lacions que a partir d'ara acolliran a qui demani asil en arribar a l'aeroport de Berlín. Són tot un seguit d'habitacions molt simples amb lliteres semblants a les d'un alberg juvenil amb 8 o més places. És on s'internaran les persones amb poques opcions d'aconseguir asil. Tot el procediment no hauria de durar més de 12 setmanes. Es tanca així, segons el ministre, un període que ha qualificat de disfuncionalitat.
5: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
4: Tot i la caiguda espectacular en el nombre de migrants engegada l'any 2024, el govern conservador actual està clar que no relaxarà cap mesura. L'ascens de l'extrema dreta els preocupa massa i demostrar duresa, pensen, els permetrà recuperar votants. De fet, els controls a les fronteres internes ja han anunciat que no s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors són realment efectius.
2: En un comunicat conjunt, diverses entitats ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori. Una d'aquestes organitzacions és Oxfam Intermón. La seva responsable de migracions, Sònia Díaz, ha denunciat a aquesta emissora que el nou model deixa de banda el factor humà per prioritzar el control policial.
6: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
2: Belfast continua fortament vigilat amb un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana hi ha hagut violència contra els immigrants.
7: La major part de la violència racista d'aquests dies a Belfast s'ha produït en feu

0: unionistes però britànics. Aquí l'atur és molt més alt que en altres indrets de la ciutat. Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, ens ha explicat qui viu en aquests barris.
1: Perquè hi ha molt més allotjament disponible a les zones lleialistes que a les zones nacionalistes. Els refugiats, els sol·licitants d'asil, solen ser allotjats en zones lleialistes, pobres, i això els converteix en un objectiu evident. I el seu èxit és persuadir les persones que han estat allotjades en aquestes zones perquè marxin.
0: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu ara atemorida. El doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast, llançava aquest missatge als violents.
2: No tireu pedres ni granades a ningú. Penseu en nosaltres, la gent que han vingut de fora, i la majoria de nosaltres som molt treballadors i honestos i estan contribuint a la societat. No hi ha res al món ni cap problema que no es pugui resoldre asseguts a taula i parlant entre nosaltres.
0: Per molts immigrants, la situació no tornarà a ser mai com abans a Irlanda del Nord.
3: El papa Lleó XIV ha tancat aquest divendres el seu viatge oficial a l'Estat. Ho ha fet, però, amb una incidència. L'avió que l'havia de portar de Tenerife a Roma s'ha espatllat i ha acabat tornant a casa amb l'avió del rei Felip VI. El pontífex ja era dins l'avió amb tota la comitiva vaticana i els periodistes que l'han acompanyat durant 7 dies en el seu viatge per Madrid, Catalunya i també les Canàries. Pocs minuts abans d'enlairar-se, el comandant ha comunicat que hi havia un problema i que el vol no podia sortir.
4: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia en uno de los sistemas.
3: Lleó XIV ha baixat de l'avió i després d'uns minuts a la terminal, el rei ha ofert al papa el seu avió per tornar a casa. La resta de passatgers han hagut d'esperar un altre vol que Iberia ha enviat des de Madrid. Lleó XIV ha tancat d'aquesta manera un viatge en què ha recorregut 2.500 quilòmetres per fer 21 actes, alguns dels quals multitudinaris. En l'últim dia a Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
5: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
3: El pontífex també ha oficiat una última missa a l'Estat al port de Santa Cruz de Tenerife.
6: El temps.
3: Néstor Gómez.
7: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
6: 3CAT Info.
3: Elon Musk s'ha convertit en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com a home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq d'aquest divendres als 161 dòlars, un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut 2 hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Hi ha hagut moments en què el valor ha fet pujades del 28%. Musk diu que aquest finançament els apropa als objectius.
8: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit.
6: De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
3: Amb aquestes xifres, SpaceX, que es dedica a l'exploració espacial, la intel·ligència artificial i les comunicacions per satèl·lit, ja té un valor de gairebé 2 bilions de dòlars. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea farà pública la seva sentència sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol vinent. La màxima instància comunitària resoldrà les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. El Constitucional espanyol espera aquest pronunciament per decidir si aplica la mesura de gràcia a l'expresident Puigdemont i als altres líders del procés. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
9: Per ara, l'advocat general de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia pel que fa a les despeses de l'UO i també pel cas dels CDRs acusats de terrorisme. I aquest posicionament acostuma a marcar la decisió final dels jutges. L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boye, confia que serà així. Ho ha dit al Catalunya Migdia.
10: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
9: Més prudents s'han mostrat des d'Alerta Solidària, l'entitat que assessora jurídicament activistes independentistes. El portaveu, Martí Majoral, evita donar per feta una sentència favorable en declaracions a aquesta casa.
11: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
9: Si la sentència europea avala la llei, el Tribunal Constitucional espanyol podria desbloquejar l'amnistia pel president Puigdemont i la resta de líders, però fonts del Tribunal consultades per Catalunya Ràdio descarten moviments immediats. La sentència europea arribarà pocs dies abans de les vacances i el Constitucional diu que manté la idea de resoldre les causes després de l'estiu.
3: El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà a Barcelona el 27 de juny per enfortir-se i propiciar un canvi polític que porti Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Amb el lema "Volem més", els populars catalans també volen que la convenció els ajudi a situar-se com la força alternativa a socialistes i nacionalistes. Ho ha explicat el seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
12: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
3: Juan Fernández es perfila com a nou secretari general del partit en un congrés en què Alejandro Fernández serà reelegit president de la formació. Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
13: Ràpidament pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que és un mòbil, que és una red social, que és un scroll infinito, i jo no me construyo.
3: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària i relaciona l'accés de pantalles amb més casos d'assetjament escolar i ciberassetjament. Per Carina Gibert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, calen polítiques públiques per frenar la problemàtica.
14: És important emmarcar el problema, és important aprofundir amb aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats per recolzar el desenvolupament de política pública.
3: Els experts també destaquen la importància del paper de les famílies. Argumenten que la falta de normes i el mal exemple dels adults augmenten les conductes de risc a internet. El pare del nadó maltractat, que van haver d'hospitalitzar a Vall d'Hebron al març, va admetre al seu germà, oncle del nen, que en algun moment l'havia tractat de forma brusca. L'home, que es troba en presó provisional sense fiança, va reconèixer que hauria estat brusc a l'hora d'agafar el nen per les cames i que l'havia enrotllat fort amb una manta. Aquest divendres han declarat a la Ciutat de la Justícia els familiars i paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home d'una gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Els familiars de la mare coincideixen amb la descripció i diuen que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. La majoria de familiars han assegurat que la setmana abans de l'ingrés no van poder veure el nen perquè els pares els van dir que plorava molt i que valia més que no hi anessin per estar més tranquils. L'última que el va veure va ser l'àvia paterna 5 dies abans que l'ingressessin. Els familiars de la mare han explicat que estava preocupada per la salut del nadó i que enviava fotos al seu cosí, metge de la Vall d'Hebron, per fer-li consultes. Han atribuït el fet que no va portar el fill a aquest hospital i sí a altres centres per una qüestió d'intimitat. Les defenses demanaran que tant el pare com la mare tornin a declarar. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins de la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Morau o Lluís Omar. Ens ho explica des de Barcelona Marta Vives.
15: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa, que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
16: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
15: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada.
3: Esports. En Francesc Ripoll.
17: La penya ha perdut a la pista al València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, el València es classifica per la final. Dani Miret, tècnic verd i negre.
18: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
17: Aquest dissabte el Barça pot cessallar el seu bitllet per la final. Els Xavi i Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Per passar a la final, sentim Kevin Panthers, jugador blaugrà.
19: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
20: Trescat
3: Info.
17: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les semifinals de les 6 de la tarda. Carlos Ortega, tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment.
21: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
17: La primera semifinal la jugaran Magdeburg i Fuxa de Berlín a les 3. I la pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat al Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Per cert que el Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país pel primer partit, que ha de jugar gana la matinada de dimecres a dijous davant Panamà. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió de visat. Recordem que Thomas està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista, doncs, es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció de Ghana a Boston. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar.
1: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
17: Aquest dissabte l'Atlètic Barceloneta juga la final masculina de la Champions de waterpolo davant el Prorreco Italia. L'equip català torna a la final de la Champions 12 anys després. El tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre la final que ha de jugar l'equip barceloní.
20: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
17: El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest divendres el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishul, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. Aquest dissabte el Sabadell juga l'anada de la final del playoff d'ascens a segona divisió al camp del Zamora a les 9 del vespre. I el circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Lando Norris, el vigent campió, ha estat el més ràpid a la jornada d'entrenaments d'aquest divendres. Aquest dissabte a les 4, els entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista al Liceo per 8-2 diumenge. També la pista de l'equip gallec, els de la Noia, buscaran empatar la final.
22: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El jutge del Clas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per a un memoràndum d'entesa, base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts, però se n'estan enllestint els detalls. A partir d'ara us explicarem que l'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de l'Adan el mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Mossos d'Esquadra engeguen un operatiu policial per mirar de localitzar armes de foc després de dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. I també és notícia que ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, com ara els dibuixos, amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet davant el València, 90-76, i va perdent la sèrie per 2-0. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista del Tenerife.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient estiuenc. Tant dissabte com diumenge tindrem un cel serè i només diumenge a la tarda hi hauran algunes tronades al Pirineu. La temperatura anirà pujant, dissabte les màximes més altes rondaran els 36 graus i diumenge pujaran un parell de graus més. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més d'1,3 milions d'euros. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: L'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació de les conseqüències de l'Adan el mateix matí del dia de les inundacions. El seu equip de govern actualitzava la situació a través d'un xat de WhatsApp. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
3: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, havia rebut en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres i l'afectació de la pluja als centres educatius. A la província de València, al matí, ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. També li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada. Aquestes informacions les comparteixen els consellers del govern de Mazón. També parlen, abans de les 12 del migdia, de rescats i inundacions en una residència de gent gran. El primer que escriu en aquest xat és Carlos Mazón. A un quart de nou del matí demana a l'exconsellera Salomé Prades, responsable d'emergències, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament de centres escolars. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Mazón volia, segons escriu al xat, informar en detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. L'expresident valencià no torna a intervenir en aquest xat, que està actiu fins gairebé la mitjanit. La jutge de Catarroja ja ha incorporat els missatges del xat a la causa, unes converses que la vicepresidenta Susana Camarero ha entregat a la instructora aquesta setmana.
0: I de la plana internacional destaca que l'Iran i els Estats Units i també el Pakistan, mediador entre els dos països, envien missatges dient que s'està molt a prop d'un acord, un memoràndum d'entesa entre els dos països en guerra que ha de portar unes negociacions sobre el programa nuclear iranià. Una vegada signat, permetria la reobertura de l'estret d'Hormuz i el final del bloqueig naval en aquesta zona clau per al comerç internacional. Washington, Oriol Serra.
4: Si ens atenim als negociadors pakistanesos, al Ministeri d'Exteriors iranià i a la Casa Blanca, aleshores tenim elements força sòlids com per creure que el principi d'acord és molt a prop. Hi ha qui situa la seva signatura per aquest diumenge a Ginebra, a Suïssa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió. A partir d'ara caldrà esperar que cap part entorpeixi el curs actual. En aquest sentit, les mirades estan posades a Israel i la seva batalla oberta contra les milícies de Hezbollah al Líban. Si s'arriba a fer la signatura d'un memoràndum a Ginebra aquest diumenge, després vindria un període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. I això, segons fonts de la Casa Blanca, podria allargar-se un parell de mesos.
0: Per cert, que l'expectativa d'un acord ha fet baixar el preu del petroli més d'un 3% fins als $87 per barril de Brent. I les borses ho han celebrat amb pujades. Tots els mercats europeus han tancat amb alces. La més gran, la de l'IBEX 35, que ha guanyat un 2,59% fins al nivell rècord dels 18.764 punts. I encara en clau econòmica us expliquem que els preus dels combustibles segueixen impulsant la inflació. L'índex de preus va pujar un 3,1% al maig a Catalunya, una dècima més que l'abril, segons l'Institut d'Estadística. Els carburants es van encarir de prop del 16% respecte de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble sense les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria en més del 4%. De moment, es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir va ser la llum i el gas, que el mes passat també tenien beneficis fiscals, però els han perdut a partir d'aquest mes de juny. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és a la planta més afectada per l'ERO, la del centre de recanvis del Prat de Llobregat. Però fins i tot aquí, el 60% dels treballadors hi han votat a favor amb la participació de pràcticament tota la plantilla implicada. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys dels que plantejava, i va oferir 50 dies per any treballat als empleats que entraran a l'ERO. La direcció de Nissan Motor Ibérica ha agraït la responsabilitat de la plantilla i ha anunciat que començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello, intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
5: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació, però, no s'han localitzat armes de foc. Els 13 detinguts han estat arrestats per robatoris o furts que els agents han presenciat, així com ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. S'han intervingut 5 armes blanques. En total, els Mossos han identificat 254 persones que acumulen més de 700 antecedents. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes per delictes de tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixeus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, valoren positivament que el govern vulgui augmentar les penes de 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana.
6: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
7: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor de tenir més recursos, més protecció.
0: En canvi, des de l'Associació Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
8: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
0: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes de fins a 10 anys, però sense una tendència a la baixa clara. Aquest dissabte passarà a disposició judicial la parella de Berga, detinguda per la mort de l'home que va aparèixer surant fa 2 mesos al pantà de la Baells. Tot apunta que van tirar el cos a l'embassament per intentar fer-lo desaparèixer. Ens ho explica des de Berga, Nàtia Dell.
9: La detenció s'ha fet aquesta setmana després de molts dies d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts han participat les últimes hores en una entrada i registre judicial de la seva vivenda, al barri Vell, on s'hi estaven de manera intermitent. I no ha estat l'única entrada que s'ha fet. Molt a prop dels detinguts, el mateix casc històric és on vivia la víctima, un home d'una 60 d'anys que havia fet de paleta. El seu cos va aparèixer surant a la cua de l'embassament, a la banda de Vilada, el 16 d'abril. Va ser una veïna que estava passejant el gos que va alertar els Mossos d'Esquadra. El cos estava embolicat i lligat amb una mena de cinturó. La policia continua investigant l'homicidi, un cas que està sota secret d'actuacions.
0: La Fiscalia suposa aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, el fundador de Mango. El Ministeri Públic, per tant, respon al recurs de la defensa mantenint la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i l'obligació de presentar-se cada setmana als jutjats i també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. Els missatges que s'han pogut recuperar del mòbil de Jonathan Andic són alguns dels indicis en què es basa l'oposició de la Fiscalia. En un d'aquests missatges, 5 mesos abans de la mort d'Isaac Andic, li va dir: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te". La Fiscalia també considera que hi ha risc que Jonathan Andic es pugui fugar per la seva alta capacitat econòmica i la duresa de les penes a què s'enfronta. Isaac Andic va morir el desembre del 2024 després de caure per un barranc a Collbató mentre feia una excursió amb el seu fill. Mor als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani. Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar des de cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser al Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Per la cap de col·leccions del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Clàudia Segura, una de les seves grans aportacions ha estat la manera de mirar.
10: Tota la seva pràctica ha sigut un intent d'entendre, des d'una mirada molt autobiogràfica, la construcció de la mirada i la crítica a aquesta idea de perspectiva única. Podem trobar a les seves obres una relació entre art i tecnologia molt marcada, sobretot a finals dels anys on va viure, però també una representació de la seva vida quotidiana.
0: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
12: Aquest darrer cap de setmana sencer de la primavera tindrem un ambient de ple estiu. Per un costat, el temps serà assolellat. Només aquesta tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu del tot inofensius o algunes teranyines de núvols alts que poden emblanquinar una miqueta el cel. En canvi, diumenge sí que els núvols que apareixeran durant la tarda seran més, tindran més energia, seran més potents i s'espera que puguin caure ruixats i alguna tempesta puntual al Pirineu, preferentment al Pirineu més occidental. Però el denominador comú, el protagonista del cap de setmana, ho marquen les temperatures. Si divendres la temperatura més alta va tocar els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus a les Terres de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, màximes que rondaran la xifra dels 33-34 graus a les comarques de Girona i Catalunya Central i per sobre dels 30 a les valls del Pirineu. I de cara a diumenge, doncs encara pujarà més la temperatura, màximes d'uns 35 graus a la Catalunya Central i atenció, perquè cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre tocarem els 36 i localment els 37.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutjat d'Osca tomba el recurs del MNAC i manté el calendari per al trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. El Museu Català reclamava la necessitat d'un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya sobre la possibilitat o no de moure les obres, però la jutgessa ho rebutja. Ens ho explica Noelia Caselles.
13: La jutge d'Osca va dictar el 10 d'abril una providència que marcava un període de 56 setmanes per traslladar les obres murals de Sixena que són al MNAC a l'Aragó. Parlem, per tant, com a màxim del maig de l'any que ve. Un cronograma que hores d'ara es manté. El MNAC va recórrer aquella providència, va demanar que s'anul·lés perquè en ella la jutge també negava la possibilitat de demanar un informe a l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya. És la màxima autoritat en temes de conservació patrimonial. Ara la jutge desestima aquell recurs perquè considera que no hi ha indefensió del Museu Català, que la viabilitat del desmuntatge, trasllat i reinstal·lació de les pintures ja va ser analitzada durant el procediment judicial i que ara no es pot reobrir el debat. Des de l'Aragó acusen el MNAC de voler dilatar el procés. Mar Vaqueró és la vicepresidenta aragonesa i consellera de Cultura.
14: Estamos ya en el proceso de ejecución, no estamos ya en un proceso declarativo y lo que le recordamos al MNAC es que esperemos que esté trabajando para que los bienes vuelvan a Sigena.
13: En aquesta resolució, que és ferma i ja no es pot recórrer, la jutge també descarta altres arguments per paralitzar l'execució, com ara la necessitat de constituir una comissió d'experts o el fet que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no hagués proposat un cronograma quan es van fixar aquestes 56 setmanes.
0: El Consorci de la Zona Franca invertirà 90 milions d'euros per construir habitatges, equipaments i oficines al costat del Parc de les Glòries, davant de la Torre Glòries, concretament allà on estava projectat l'edifici Ona fa més de 25 anys. L'Ajuntament ha aprofitat l'anunci d'aquest acord per explicar que es construirà una residència per a gent gran en aquella zona. Barcelona, Anna Escura.
15: Es construiran 35.000 metres quadrats de sostre. D'aquests, 10.000 es destinaran a habitatge protegit i es faran uns 120 pisos. 20.000 metres quadrats seran per a usos administratius i els altres 5.000 es destinaran a equipaments comunitaris. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que el seu ús s'acordarà amb les entitats veïnals.
16: En aquest àmbit d'equipaments comunitaris hi hauria la biblioteca del Clot, el poliesportiu i hi hauria l'auditori, que són els tres, diguem-ne, equipaments que estaven reivindicats pel barri.
15: Collboni ha aprofitat per anunciar que el projecte de rehabilitació del centre de la Farinera ja està en marxa i que es construirà una residència per a la gent gran. Es farà amb pressupost de la Generalitat.
16: L'acord amb el que hem arribat a la Generalitat és que qui executarà l'obra serà l'Ajuntament de Barcelona per ser més ràpids en l'execució i la construcció de l'edifici, però qui el gestionarà doncs és la Generalitat perquè és l'administració competent.
15: Amb això, segons l'alcalde, s'haurà acabat la rehabilitació de la part nord de Glòries.
0: La regió sanitària de Girona comença a instaurar un model perquè els pacients semicrítics de comarques no hagin de ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona i puguin ser tractats al seu centre comarcal. Es comença a fer a l'Hospital de Palamós, que incorpora 8 llits per a semicrítics. Ens ho explica des de Palamós Núria Peraire.
17: Un metge de Palamós parla amb un especialista del Trueta de Girona a distància a través de l'ordinador. La metgessa del Trueta pot veure a través d'una càmera el pacient de Palamós i pot seguir en directe l'evolució de les seves constants. Així, tot i que a Palamós no hi ha una UCI, una unitat de cures intensives, els pacients estan vigilats per un especialista. A més, els metges de Palamós s'han format. La nova unitat de semicrítics ha atès 11 pacients en dues setmanes i cap ha necessitat un trasllat urgent. Ho explica el coordinador Germán Sierra.
18: La tecnologia ens permet escurçar distàncies i ens permet també oferir un servei d'especialista o els millors especialistes del territori, sense el trasllat innecessari.
17: Aquest projecte forma part d'un pla més gran. Es continuarà amb Olot i Figueres, que tindran 12 llits de semicrítics entre els dos.
0: Estudiants de Madrid recorren a peu 14 municipis del Camp de Tarragona i l'Ebre per agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants durant la Guerra Civil. Diuen que volen visibilitzar la xarxa silenciada pel règim de Franco, que va arribar a acollir uns 400.000 nens refugiats a Catalunya. Tarragona, Ricard Boigues.
19: L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats. Una gran part eren nens i nenes procedents de zones controlades per les tropes franquistes. L'Enrique Martínez és un dels dos professors jubilats de Madrid que fa la ruta amb una vintena d'estudiants. Diu que estan fent el que no van poder fer els refugiats fa 90 anys.
20: Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible i, a més, va ser amagat per la historiografia franquista.
19: El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats.
21: En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras, en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación.
19: En la ruta anomenada Tarragona Refugia hi participen estudiants com l'Alejandra Riesco d'Aries La Cabrera.
22: Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
19: La ruta que vol promoure la memòria històrica s'acabarà el 19 de juny a Tarragona.
0: La pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudat a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
23: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: I afegeix que ella sortosament pot tenir escorta policial, una protecció que no totes les dones afectades tenen.
23: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable plenament a causa del trastorn eròtic-maníac que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.
1: Invierno.
2: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
1: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
0: Filming tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Yo no moriré de amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin.
3: Sí, seguro.
4: ¿Pero qué hace?
24: ¡Muérete un poco!
11: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
25: La penya ha perdut a la pista del València 90-76 en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. Amb aquesta derrota, els badalonins perden la sèrie per 2-0. Diumenge a l'Olímpic de Badalona el Joventut ha de guanyar per continuar viu a les semifinals. Si perden, diran adéu a la temporada. Dani Miret és el tècnic verd i negre.
26: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres... Ho hem intentat en certs moments del partit.
25: Aquest dissabte el Barça pot sellar el seu bitllet per la final. Els de Xavi Pasqual dominen la sèrie per 2-0 i han de guanyar el Tenerife a partir de les 8 del vespre per passar a la final. Kevin Panther, jugador blaugrana.
27: The main goal is to win the next game.
28: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
25: El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Carlos Ortega, el tècnic del Barça, diu que l'equip arriba a les semifinals en un bon moment de forma.
29: El somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
25: La primera semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín a les 3. La pilota del Mundial continua rodant. Aquest divendres s'ha disputat el Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1. Tindrem 4 partits més entre dissabte i la matinada dissabte-diumenge. Dissabte a les 9, Qatar-Suïssa. Diumenge a la mitjanit, Brasil-Marroc. A les 3 del matí, Haití-Escòcia. I a les 6 del matí, Austràlia-Turquia. I la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total juga dilluns davant Cap Verd. El seleccionador del combinat espanyol, Luis de la Fuente, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que la mínima mal està preparat per jugar.
30: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
11: 3CAT Info.
25: Aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Prorreco italià. L'equip català torna a una final de la Champions 12 anys després. L'entrenador de l'Atlètic Barceloneta, Fran Fernández, parla sobre aquesta final.
31: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
25: El partit a les 9 del vespre i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Sant Andreu ha guanyat el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina davant el Mataró per 9-11. La final la guanyada l'Olympiacos davant el Ferencvaros a la tanda de penals.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Més futbol, el Girona ha fitxat Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres que arriba a Montilivi procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió d'Hongria. I aquest dissabte el Sabadell juga a l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A al camp del Zamora a les 9 del vespre. El circuit de Barcelona-Catalunya ha penjat el cartell de localitats exaurides de cara al Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, per la qual cosa s'esperen més de 125.000 espectadors a Montmeló. Aquest divendres als entrenaments, Lando Norris ha estat el més ràpid aquest dissabte a les 4 entrenaments oficials. I en hoquei patins, l'Igualada ha perdut el primer partit de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceo per 8-2. Diumenge, també a la pista de l'equip gallec, els de l'Anoia buscaran empatar la final.
11: 3CAT Info.
4: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa i de moment està dissenyat pels qui els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití-Escòcia o d'un entretingut Austràlia-Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits, un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar. Però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que, per la seva procedència, no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, el president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau. Per compensar el disgust que es van dur en veure com el guanyava Maria Corina Machado, Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu moment José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos als Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per fer veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Després dels dos últims morts a trets a Barcelona, aquests dos últims en pocs dies, s'ha posat en marxa aquesta nit un dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc.
2: En l'operatiu que va començar, com deies, ahir al vespre, s'han detingut 13 persones acusades de robatoris o furs, però de moment no s'ha trobat cap arma de foc.
0: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
2: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Veneçuela i en col·laboració amb el govern del país.
0: S'amplia la investigació José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que li han confiscat.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx i que s'han taxat en 1.300.000 euros.
0: El govern estudia si paga un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
2: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros. Els sindicats demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que fan tota la jornada de forma presencial.
0: Els esports són dies de semifinals a la ACB. La penya va per sota en aquestes semifinals contra el València, 2-0 ja. Per tant, està a una sola derrota de l'eliminació. Albert Benet.
3: El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva aquesta semifinal després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit.
0: El Barça busca avui la classificació per la final de l'ACB per la via directa.
3: Amb el 2-0 a favor, després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana, avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre.
0: Debut amb victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol.
3: Una victòria clara contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: Néstor Gómez, el temps, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui tenim un dia totalment estable. Diríem que tenim un cap de setmana esplèndid, de sol, de ple estiu, amb un cel serè que predominarà tant dissabte com diumenge, i només diumenge a la tarda sí que s'espera alguns ruixats només al Pirineu, i el que sí que podem esperar és moltíssima calor. Ahir les màximes van tocar la xifra dels 35 graus a Vinebre. Avui s'espera que bona part de l'oest del país arribin als 35 i fins i tot arribin als 36. És el cas de Tortosa o de la mateixa ciutat de Lleida. I si avui fa calor, demà encara en farà més. Demà s'esperen valors de 37 graus a l'oest del país, a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central màximes de 35 graus. I tot això amb nits cada cop una miqueta més càlides. Avui la més càlida cap a Portbou no ha baixat dels 24 graus. Ara mateix Mataró té 22 i si volem una mica més de fresca cal anar cap a Maials amb una temperatura actual de 11 graus.
0: Avui el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Marc Molins i Antoni Jalón. Molt, molt, molt atents a les 9 en punt del matí avui al suplement. Tothom atent a l'antena. Passaran coses que encara no podem explicar perquè no volem que s'espatllin. Dues hores. Avui a les 9 us poseu una alarma. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula, Viva, arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora. És una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure. A partir de les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Paneca, Aitor Lagunas, també la Sònia Gelmà i el Xavi Aldecoa. A partir de les 12, Pantalles i Cor, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
7: Esclat. En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
8: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del club. Extra si ets membre del club MyTransmet.
1: El suplement.

0: incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
1: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
0: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
2: En aquest context, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper clau en la millora de la seguretat als carrers. La patronal Pimec assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una vigilància informal que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament.
3: El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, explica a Catalunya Ràdio que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten.
4: He vist que tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Aleshores, un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja a l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
3: Una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Explica també a aquesta emissora la sinergia entre la qualitat del comerç i el carrer.
5: Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés, cal tractar i fer agradable un espai de carrer, dinamitza i millora el comerç.
3: Catalunya ha perdut prop d'11.000 petits comerços en 10 anys. Hi ha diverses causes, com l'augment del comerç en línia, els preus dels lloguers o la manca d'un relleu generacional.
2: Notícia d'aquesta matina: dels Estats Units han matat el líder del tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Tot plegat suposa un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro.
3: Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. El Niño Guerrero era el líder del tren d'Aragua, de la banda criminal més poderosa de Venezuela. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder del tren d'Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador, acusats de pertànyer a aquesta banda.
2: I en paral·lel, els Estats Units diuen que aquest matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, malgrat que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Pendents, doncs, si aquest cap de setmana finalment es materialitza una entesa entre Washington i Teheran, que tots dos diuen un altre cop que és imminent, tot i que algunes versions no acaben de concordar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
2: El jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la

0: Policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros. L'expresident espanyol està citat a declarar davant del jutge aquesta setmana. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
1: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Déu-n'hi-do. Avui, a partir de les 9, al suplement sumem també la tertúlia del Marc Molins, advocat penalista, que ens ajudarà a desxifrar també algunes claus del cas Zapatero. En paral·lel, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació dels danys que causava la Dana des de primera hora del matí. El seu equip de govern li passava documents pel xat que compartien per actualitzar la situació en carreteres, en centres educatius i també en d'altres punts del País Valencià. Des de València, Alba Barbosa.
2: Abans de les 11 del matí, Carlos Mazón havia rebut en aquest grup de WhatsApp la situació a les carreteres i que a la província de València ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Els consellers també li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i que hi ha inundacions en una residència de gent gran. Carlos Mazón només intervé en aquest xat a primera hora del matí. Demana a l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar en detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. La jutge de la Dana ja ha incorporat aquests missatges de WhatsApp a la causa.
0: La militància de Junts per Catalunya decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida de la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
4: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias doncs em doni aquest suport personal i polític.
5: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió.
6: És públic que el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre. Tinc l'espineta clavada.
7: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona.
3: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
0: Ja tenim en marxa a la Unió Europea la nova política migratòria comuna que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs, com Oxfam i Intermón, denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. El govern alemany ha valorat positivament l'acord durant la inauguració d'unes noves instal·lacions d'internament en frontera a l'aeroport de Berlín. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
8: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
9: Heute Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
8: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats d'aprovar són realment efectius.
0: I ara anem fins a Belfast, on continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, el Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana s'han viscut episodis violents.
10: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vance. Aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
10: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
12: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
10: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
0: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores.
1: El Sindicat Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Sentim Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, i Yolanda Adroé, d'UGT.
13: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
14: A Dayama Montjuïc, mentre es respecti que sigui una mesura voluntària, també entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
1: Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja a la setmana. La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.
0: Un quart i mig de 8 del matí, el Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Omar o Pol Guasch, també. Marta Vives.
15: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa, Montserrat Caballé van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
16: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació i també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safreig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
15: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montse Alcañiz i Macolomer i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de 2 exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol amb una revisió de la Bella Helena, la inaugural l'Òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3.
17: Andre Douglas, Colonel Frank.
0: Una nova missió del programa lunar que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar, malgrat que l'objectiu encara és no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Des de l'Associació de Dones lamenten la falta de presència femenina des de Hipàtia Mars.
18: Sí, en el que portem de dècada, des del 2020, la NASA només havia exclòs les dones en una de les tripulacions de l'Estació Espacial Internacional. Aquest és el segon cop i això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els convenç l'argument de meritocràcia que ha fet servir la NASA.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
20: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
18: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
0: I ara música. Són els primers acords d'Oques Grasses que han desfermat l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda osonenca ha tancat la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet embogir les 30.000 persones que han assistit al recinte de la zona esportiva de Vic. Amb aquest concert, Oques Grasses ha estat l'últim abans de les 4 actuacions de comiat que farà a l'octubre a l'Estadi Olímpic. La primera jornada d'aquest festival també ha comptat amb els Amics de les Arts, els Tiets, Buos i les sorpreses de l'argentí King Àfrica.
21: L'informatiu del suplement.
22: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
23: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
24: Quina ratxa! Quants maig portes?
23: 150.
24: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
25: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
26: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
27: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
28: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: L'informatiu del suplement.
0: Avui els esports comencen amb bàsquet. La penya haurà de remar molt, molt, molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat el 2-0 ja en les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça en aquesta final, que podria ser catalana, tot i que aquesta derrota de la penya ho complica. Albert Benet, bon dia.
29: Bon dia. Una derrota a la pista del València per 90-76. Això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà demà mateix per la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
30: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
29: El València va dominar el partit en tot moment, va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per a la final, l'aconseguirà si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
31: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
29: Recordem que el Barça domina la semifinal per 2-0. Avui la vol liquidar per la via ràpida. Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra el Marroc i una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
2: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
29: Són declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontaran a l'Alborg danès a partir de les 6. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. El partit és a les 9 del vespre. Bronze del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11 a 9. I aquesta tarda, a partir de les 4, a Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins a la pista del Liceo per 8 a 2. Demà, segon partit també a la pista de l'equip gallec. I el Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9 l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol al camp del Zamora.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè i l'Ol Gàbalos, posem un artista més celebrat que d'altres. Avui, per petició popular, l'Oreja de Van Gogh, una dona que... enregistrada ja no desafina. Blai, Olga, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Per començar, dir que l'Oreja de Van Gogh és més que una dona, eh?
1: És un grup.
2: És un grup, però bé,
0: que ha sobreviscut, sobreviscut a la seva cantant.
2: Ja se t'ha vist que,
1: 30 anys,
2: que, no, seria, que no seria el teu grup preferit.
0: No, és a dir, no l'he escollit jo, cosa que està molt bé, també, d'altra banda.
2: Ah, no? Jo pensava que sí.
0: No, aquesta no l'he escollit jo.
1: Home, per petició popular...
0: Però escolta'm, no seré jo qui ompli, que són 4 Sant Jordis?
2: 4 Sant Jordis.
0: Imagina't,
2: 6, vull dir que... 6, 7 i 26 i 27 de novembre.
1: Encara queda alguna entrada, eh?
2: I aniràs, Olga?
1: No.
2: No?
1: No. Hi ha aquest silenci dramàtic.
2: Home, però per què?
1: Doncs perquè és un grup que tampoc ha format part de la meva joventut, per dir-ho així.
2: I a treballar t'agradaria anar-hi o no?
1: A fer la crònica? Home, m'agradaria comprovar certes coses en directe, això sí.
0: De tots els retrobaments sonats que hi ha hagut els últims anys, l'operació econòmica més descarada per mi és aquesta.
2: Sí, sí, imagina't si és descarada que el Pablo Benegas, el guitarrista, que és una de les peces importants de la banda, va dir que no per coherència, perquè tot el que va passar amb la Leire, primer deien que no tornarien, que s'acabava el grup, em sembla una marranada, tot plegat, i un despropòsit, com van gestionar tot plegat, perquè al final, sigueu clars.
0: I els vídeos dels primers retorns d'ella, se la veu molt desfeta, se la veu una dona que no està bé, o sigui, no està bé, ni per cantar, ni per estar dalt d'un escenari, ni per haver de suportar les crítiques que l'havien enfonsat altres vegades, és a dir, veus una persona que està molt vulnerable i la resta de la banda que s'està aprofitant d'ella per fer calés.
1: Totalment, i a més, vas veient com que hi ha, a veure, almenys des de fora, com que hi ha males decisions fins i tot, veient d'on ve Amaya Montero, està prenent unes decisions també fins i tot d'outfit, de com es vesteix i tot plegat, que crec que ajuden a crear encara més rum-rum al seu voltant.

0: Les cançons les coneixem de sobres perquè les hem sentit els últims 20 anys a totes les radiofórmules. Explica'm una mica la història de la banda, perquè Amaia Montero, que és la cantant històrica, la primera i la que ara ha tornat als escenaris, ha estat durant molts anys doncs, fora de circuit i fora de l'oreja. Què va passar exactament i per què ara han tornat, Olga?
1: Doncs Amaia Montero va sortir del grup també perquè hi va haver una sèrie de moviments dintre de la banda que volien buscar doncs, nous objectius, canviar una mica de registre. Això va ser com cap al 2007 aproximadament, on es va incorporar.
2: Sí, l'últim disc va ser Guapa, sí. 2006, ara fa 20 anys.
1: Doncs llavors es va incorporar Leire Martínez, també Amaia Montero volia fer la seva carrera en solitari, etc, però
2: ho va intentar.
1: Ho va intentar, però no li va sortir, però va ser un moviment una mica estrany, perquè si realment vols canviar de direcció, no agafes una cantant que té exactament la mateixa veu que Amaia Montero, no? I aquí és on comença aquest camí una mica estrany del grup, perquè segueixen, és com si haguessin trobat una còpia de Amaia per seguir una mica fent el mateix i seguir revivint o tornant a, bueno, sí, revivint tots els discos anteriors, sí, i vivint de renda, bàsicament.
2: I poder seguir fent gires i sí, seguir cantant aquestes cançons, sí, que la gent espera, no? Es passaven unes coses als concerts, que era que la gent anava allà a escoltar les cançons velles, no? Escoltar els hits.
1: Clar, llavors,
2: I sí, que, cançons, sí que havien anat, sí, traient discos, però són discos que no tenen, no passen a la història, saps?
1: Això és
2: no tenen
1: com mena de... Se t'hagués mort el cantant, per dir-ho així.
2: Sí,
1: és com un
2: totalment.
1: Queen, diguem, que intenta
2: repetir. Sau.
0: Sau. O sigui, casa nostra, sau.
1: El que passa és que, clar, i després la teva cantant no s'ha mort, sinó que està intentant fer una altra cosa que, pobra, no li va... No, ha publicat dos discos en solitari, no li han sortit bé, i Amaia Montero doncs, va entrar en una espiral doncs, de depressió, excessos, atacs d'ansietat i també...
0: Això va ser prèvia a la seva sortida o arran de la seva sortida o de que la partessin de l'oreja?
1: Jo crec que ha estat després.
0: Es va marrejar,
1: després, perquè ella va publicar un primer disc on se la veia com molt... com dient, és la meva nova etapa, vull triomfar, vull ara vull fer les meves cançons, vull canviar de registre, i no li va sortir bé.

0: Això és La Playa, que és una de les cançons més conegudes.
1: És una cançó brutal, La Playa. És que, a veure, L'Oreja de Van Gogh és un manual de cançons pop perfecta.
0: Sí.
1: És com dir, anem a buscar la cançó perfecta. Ells ho van aconseguir, no una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc.
2: De qui és mèrit, això? És el compositor qui és?
1: Del Pablo Benegas, jo crec, sobretot el guitarrista que per ser...
2: O sigui, el que s'ha esborrat d'aquesta gira.
1: El que s'ha esborrat i que per ser és fill de...
0: Anava a dir el mateix.
1: Digue-ho tu, va.
0: És fill de Chiqui Benegas, històric dirigent del PSOE basc.
1: Sí, imagina't.
0: Vull dir que imagina't tenir...
1: Un nepo baby, no? Que diríem.
0: Sí, més o menys.
1: Jo crec que ell és qui portava el grup millors idees, que havia escoltat moltíssima música, i després es va trobar doncs una gran cantant, que és a Maya Montero, amb molt de carisma, jo crec, i amb una veu d'aquelles que se queda i una vocalització perfecta. Jo crec que és la cantant pop ideal per un grup.
0: Saps que jo pensava que era catalana?
1: Per la pronúncia,
0: perquè aquesta... Perquè fa les L's així com molt pronunciades, i pensava, aquesta noia d'on ha sortit.
1: Sí, a mi també em resultava molt familiar aquest accent. Però era que vocalitzava molt. Sí. De fet, no sé qui va dir que els catalans som els que parlem millor castellà, perquè vocalitzem millor i diem tots els sons.
0: Jo sempre he tingut el dubte de fins a quin punt L'Oreja de Van Gogh, que és un grup nascut als 90, realment han deixat llegat. O sigui, tenen fans, hi ha gent que ha recollit la seva forma de fer cançons, de cantar, etc. I sí, i és cert, perquè ara mateix ens trobem a gent com Nil Moliner que fan aquest tipus de versions.

0: vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.
1: Qué chambla que esta versión.
2: Es me ha recordado una mica Jarabe de Palo, ¿eh?
1: Ostras.
2: No, que de fet Jarabe de Palo juntament amb l'Oreja de Van Gogh.
1: Pot ser, pot ser.
2: I Estopa, són els tres grups, i jo crec que van marcar els al principi de dècada i de segle i de mil·lenni a l'estat espanyol. I de fet l'Oreja de Van Gogh, amb el permís de Mecano, és el grup espanyol que més discos ha venut de la història. Em sembla una fita brutal. I el que diem del llegat...
1: O sigui, estàs dient que segurament no caldria ni que fessin concerts, ja?
3: Puc explicar una intimitat?
2: Ah, no, clar que no. I tant, intimitat.
1: Vinga, va.
3: El saxofonista de Jarabe de Palo, l'històric Jimmy Jenks
2: Jiménez,
3: és el meu veí.
2: És el, ho has d'explicar, això.
3: És, no, és que cada dia que ens trobem llançant les escombraries, dic, hosti, quina llegenda.
2: I no hem fet Jarabe de Palo, eh?
3: I no hem fet Jarabe de Palo.
1: I l'escoltes, no... assaja a casa. Assaja...
3: I tant, i tant,
1: sí?
3: I tant. Oh, li ensenya el saxo a la meva criatura.
1: I toca
3: sí,
1: el bonito
3: sí,
1: i tot aquestes coses.
3: No, no, perquè té... O sigui, bueno, van fer també... Tornar amb Jarabe de Palo, sí, sense això, Pau Donés.
1: Això és un altre tema.
3: I van fer una,
2: això és un meló.
3: Una gira per Sud-amèrica.
1: Si obrim aquest meló, potser no tornem a la ràdio.
3: Però ara ell té altres projectes.
2: Jo crec que hauria d'haver una legislació amb això.
3: No, bueno, és que a més, o sigui, clar, com que el tinc de veí, vaig dir, bé, vaig... I em va dir, no, ara me'n vaig a fer les Amèriques un temps i tal. I vaig dir, bueno, vas a veure què ha fet, perquè com que evidentment tot està enregistrat, i vaig buscar l'espectacle, el show que van fer. I ell lidera molt amb el saxo al mig. Però després hi ha moments que em van semblar pornogràfics que posen la veu del Pau Donés a través de la pantalla, amb vídeos enregistrats... Hi han dos cantants que es van alternant... és a dir, un exercici molt, molt, molt agafat amb pinces. Molt agafat amb pinces.
2: I el problema és que els interessos són purament econòmics.
1: Sí, totalment.
2: I no de retre homenatge.
3: Sí.
1: S'hauria de veure
2: en general,
1: qui gestiona el llegat, no?, també de Jarabe de Palo, perquè es pugui fer un projecte.
2: El seu germà.
1: El seu germà.
2: Sí.
1: Això és com quan Supertram o Pink Floyd es van separar, que hi havia una part del grup que podia tocar un repertori, podia utilitzar el nom del grup, i altres no.

0: Això no és l'oreja de Van Gogh, no és Amaia Montero, però és una cançó per fer, per parlar d'un moviment de el Donosti Sound, que va ser una escena musical dels anys 90 a Sant Sebastià, a Donosti, de grups com Le Mans, La Buena Vida, Family, que es basaven en fer un pop molt minimalista, d'arrel independent, molt alternatiu, però a la vegada també molt dolç. I aquí hi ha molta controvèrsia amb tot això, que és si l'Oreja de Van Gogh van rebre la influència de tot aquest moviment que arribava a Donosti. La meva teoria és que una mica sí.
1: Jo crec que
0: van créixer amb això, sobretot potser la Maya no tant, però el Pablo, el guitarrista, que es movia en aquests ambients i tot això. I aquest coneixement del pop portat en aquest cas al més sofisticat,
1: i també
0: no?
1: diré una, jo,
0: va fer que l'oreja fos diferent.
1: I crec que també van rebre influència del Donosti Sound a l'hora de fer les lletres, no? Perquè tant Donosti Sound com l'Oreja de Van Gogh parlen de coses com molt quotidianes, no? De tal dia, tal hora, et vaig trobar, vaig anar a aquest bar, parlen de llocs concrets, i crec que aquesta quotidianitat en les lletres també és d'aquí.

0: descarga.
1: I la Maya a Maya i tiro perquè Maya em toca, no?
2: De Montero Romero.
3: Sí, sí, home, ella sempre, ja quan estava a Operación Triunfo, a Maya Romero, en aquest cas, sempre ha dit que l'Oreja de Van Gogh era una de les seves grans influències. I, de fet, hi ha algun vídeo de l'època d'Operación Triunfo on ella fa versions a la guitarra de l'Oreja de Van Gogh. I, per tant, és una, allò que dèiem de les influències, no? Doncs mira, a Maya també ha recollit el llegat.
1: Sí, sí, i aquí a Catalunya mateix tenim la Maria Jaume, que és que gairebé presidenta del club de fans de l'Oreja de Van Gogh,
3: sí,
1: també.
3: No?
1: O sigui que hi ha el llegat Sorelles. De l'Oreja de Van Gogh...
2: Sona una mica diferent, Maria Sorella Jaume.
3: Sorella de Van Gogh.
1: Sí, sí, però la influència hi és.

0: això què és? Això no és... És Lady Martínez, eh?
1: En solitari.
0: Això és el primer single que va gravar Lady Martínez després de sortir de
2: l'Oreja. Això és la venjança.
0: Això és la... Sí. Home, aquesta, aquest tema, que es diu Mi nombre, està ple de frases que es pot, tenen un doble, doble lectura. De fet, ja la primera frase és com... Que se creen que és que mi culpa, no? Van escoltar un... No sé, vull
2: dir
0: que...
2: Té una bauassa, per això.
1: Sí, sí, sí. I... Jo crec que al final li han fet una mica un favor a Leire Martínez, perquè fins que va passar això, Leire Martínez era la substituta de la Mai a l'Oreja de Van Gogh, no sé què, i ara s'ha fet un nom. Jo crec que la coneix molta més gent i està fent una carrera en solitari que ja ho veurem. Ja ho veurem què passa.
0: Ha demostrat una personalitat que fins ara no podia, sí, no podia demostrar-la.
2: Va, acabem amb Nostàlgia de la Bona, un dels clàssics. Vinga, de l'Oreja de Van Gogh. Va, som-hi.

0: Avui els meus ídols del suplement, l'Oreja de Van Gogh, que ben aviat aterra al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la potser presència de Blai Mercè i Olga Balós, si és que algun oient generós
1: jo no,
0: els convida.
1: Jo no pararia per anar-hi, però
0: no,
1: si,
0: no. Algun oient, potser
2: si
0: conviden, després d'aquesta...
1: Si em conviden, hi vaig amb molt
2: sí,
1: de gust.
2: Sí.
1: I a pista, eh?
2: Sí, sí, i a ballar, i a escoltar
1: a saltar,
2: com la gent canta,
1: sí.
2: I aquestes coses.
0: Gràcies a tots dos. Arriben els anuncis, va. No tan interessants, potser, que amb l'Oreja de Van Gogh. Ara tornem al suplement. Salut.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
2: A cada partit juguem tots amb els 50 que torna en els iogurts grecs de Danone Pack de 4. En compres un i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: 300 grams de paraules.
7: Mig litre d'actitud.
6: Una cullerada de silenci.
7: Dos reflexos de llum.
6: 5 quilos de cadira.
7: I si convé, 150 grams d'ulleres.
6: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
8: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
9: Contes, novel·les, poemes, cançons...
8: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Passen 5 minuts de 3 quarts. De 3 quarts de 8, Núria Pujadas, titulars, bon dia.
11: Molt bon dia.
10: El dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc acaba amb 13 detinguts.
11: Ha estat aquesta nit, però no s'ha trobat cap arma de foc. L'operatiu arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona.
10: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
11: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Venezuela i en col·laboració amb el govern del país. És la banda criminal més poderosa de Venezuela.
10: Tot això mentre Donald Trump confia signar l'acord de pau amb l'Iran aquest cap de setmana, mentre continuen els atacs a l'estret d'Hormuz.
11: Sembla que el pacte està més a prop que mai, confirmat també per l'Iran, però les versions sobre l'acord de Washington i Teheran no coincideixen.
10: El PSOE conté l'alè per l'ampliació de la causa de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies trobades al seu despatx.
11: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband per unes joies que s'han taxat en 1.300.000 euros.
10: La Fiscalia manté les mesures cautelars contra Jonathan Andic, entre altres motius per uns missatges privats amb el seu pare.
11: I per un de molt concret, enviat del fill al pare 5 mesos abans de la seva mort, i deia, no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
10: Maica Navarro, avui a les 10 al suplement. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre l'amnistia el proper 16 de juliol.
11: Si el pronunciament de l'alt tribunal és favorable, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a la tardor.
10: El govern estudia pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
11: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros.
10: El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari.
11: Per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació del proper curs.
10: Elon Musk ja és la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. La primera persona.
11: Consolida així la seva posició com a l'home més ric del món, ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX.
10: I als esports, la penya es complica la vida per passar la final de l'ACB de bàsquet després de perdre contra el València, que posa el 2-0 en les semifinals.
11: I avui, en canvi, el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final a les 8 Gran Canària-Barça.
10: Marina Laminos, avui les portades dels diaris, titulars per Zapatero i per Elon Musk.
12: L'Ara i la Vanguardia, avui amb portades pràcticament idèntiques. A la part superior, un titular. En el cas de l'Ara, el jutge investigarà Zapatero també per delicte fiscal i contraband. I en el cas de la Vanguardia, el jutge també investiga si Zapatero va cometre algun delicte per les joies. A sota d'aquests titulars, imatges d'Elon Musk projectat en un edifici de Times Square a Nova York. Musk, primer bilionari del món, diu l'Ara. I Musk ja és el primer bilionari de la història, diu La Vanguardia. En canvi, el periòdic en titular avança que la Generalitat compra les tres xemeneies del Besòs I a sota, la imatge en aquest cas és del Lleó 14 amb Felip VI, ahir a l'aeroport de Tenerife destaquen les tres paraules que va pronunciar el pontífex: tots som immigrants. I el punt avui, objectiu, canvi polític. Tots els escenaris estan oberts al País Valencià a un any de les eleccions.
10: Felip VI i Lleó 14 també són protagonistes de la premsa que s'ha dit a Madrid, excepte el País, que també destaca en la imatge la celebració d'Elon Musk després de l'exitosa sortida a borsa de SpaceX.
12: I en titular, el jutge investiga Zapatero per frau fiscal amb les joies. També el Mundo, més valorat, el jutge impedeix que Zapatero s'alliberi del delicte fiscal de les joies. I imatge per al Papa i el Rei a l'aeroport de Tenerife, els dos mateixos protagonistes també a la portada de l'ABC, pontífex i Felip VI somrient, i titular: Zapatero perseguit per delicte fiscal i contraband per les joies. I a la Razón no només dediquen la imatge al Rei i al pontífex, també un titular sentimental: el Papa va tornar a Roma en l'avió del Rei després d'un viatge emotiu i inoblidable.
10: Albert Fusti, els anys i anys per molts anys. Avui bufarà 63 espelmes, Adrià Puntí.
13: Ui, per ui, anem perdent, i saps si tots som més.
14: Artista polifacètic i inclassificable, influït per figures com Pau Riba i Jaume Sisa, va fundar el grup Un Papà a finals dels 80, en què va publicar fins a 5 discos abans de fer carrera en solitari.
10: 46 espelmes, Juan Carlos Navarro.
15: Trobo a faltar el tema de la competició, de jugar partits, de la rutina.
14: Llegenda bueno, absoluta del bàsquet, la Bomba va jugar 20 temporades al Barça i va aconseguir 23 títols, una trajectòria que contrasta amb la seva vida als despatxos. Aquesta serà la seva última temporada a la direcció esportiva del Barça, on ha viscut més misèries que no pas èxits.
10: 31 espelmes, Mapi León.
16: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida.
14: La central aragonesa va arribar al Barça el 2017 per 50.000 euros. En aquestes 9 temporades s'ha convertit en una llegenda del club i ha aixecat fins a 23 títols. El curs vinent, però, els culers ja no la veuran més vestida blaugrana.
10: Vida social. Marta Ferrer, aquests són els Figaflaues, caps de cartell d'aquest dissabte al Cabró Rock.
17: Per la segona i última nit del festival també hi passaran Uineta, Alex Ambusto i Joan Dausà, entre d'altres. Els concerts arrenquen a les 5 de la tarda i s'allargaran fins que surti el sol a la zona esportiva de Vic, que encara es poden comprar entrades de dia per 60 euros.
10: Al TNC es pot veure Peeping Tom, Cròniques.
17: La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre 5 figures atrapades en un laberint temporal. Avui, a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 34 euros.
10: El Teatre Condal, Joan Pera, desplega tot el seu repertori.
17: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 5:45 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
10: Al Masnou es pot assistir al festival La Sal.
17: El Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia celebra la seva segona edició amb una programació centrada en alguns dels grans temes del periodisme contemporani, com ara la guerra a Gaza, les migracions, la crisi climàtica o la lluita contra la desinformació a les xarxes. Serà al recinte La Calàndria des de les 10 del matí a 8:45 de la nit.
10: I avui també és un bon dia per comprar vinils al Mercat de Sant Antoni.
17: La fira de discos Grand Prize Vinyl Fest reuneix més de 1.000 vinils entre LPs i singles i comptarà amb expositors de Catalunya, França, Alemanya i Estats Units. S'hi pot passejar de manera gratuïta de 10 del matí a 8 del vespre.
10: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De formació professional.
18: Walker Water ho havia fet tot damunt d'una planxa de surf. Havia viatjat arreu del món, havia evangelitzat les platges més indòmites. I fa poc, el gremi l'havia reconegut com el millor entre els millors en una cerimònia oficiada a Hawaii. Però avui s'ha llevat i ha decidit que plega. Per commemorar-ho, s'ha vinclat davant de la seva planxa de surf que presideix el menjador i ha basat el terra, el seu nou ecosistema. Estrenar una vida no era una cosa fàcil, ni tan sols per a un campió com en Walker Water. I un cop s'ha incorporat, ha sentit una profunda desorientació. Ha trucat un amic perquè li suggerís un pla terrestre i l'ha convidat al futbol. El cert és que en Walker Water s'ha atabalat de tanta gent que hi havia. Però de sobte s'ha presentat l'onada. Milers de persones s'han aixecat del seient per estirar els braços en una coordinació marcial. I en Walker Water s'ha deixat emportar pel seu instint. Ha utilitzat el seu pobre amic de planxa i s'ha col·locat al damunt per surfejar la grada. Ha aconseguit donar una volta sencera enmig d'una gran ovació, fins que dos taurons amb armilles llampants se li han llançat a sobre.
10: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn de Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb Olivia Rodrigo i aquest tema que es diu You Plus Me Equals a Heart. L'artista californiana va presentar ahir el seu tercer treball titulat You Seem So Pretty Sad for a Girl So In Love. Un disc ple de cançons d'amor, algunes tristes i altres no tant, com aquesta, You Plus Me Equals a Heart.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa. De moment està dissenyat pels que els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití, Escòcia, o d'un entretingut Austràlia, Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits d'un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot, perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar, però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que per la seva procedència no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau per compensar el disgust que es van dur en veure com el guanyava Maria Corina Machado. Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu dia José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos dels Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: De seguida l'informatiu del suplement, avui tots molt, molt, molt atents a l'antena a les 9 en punt del matí. Sentirem una veu que fa molt temps que tothom busca, però que fins ara ningú ha aconseguit convèncer. A les 9 en punt, el suplement. No puc explicar res més perquè no vull que s'espatlli. Ben atents a les 9, sisplau, al suplement. Quin temps farà avui, Néstor Gómez? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs un temps molt càlid, ambient d'estiu, el que ens ha d'acompanyar tant dissabte com diumenge, temperatures enfilades ben amunt cap als 34-35 graus a punts de la Catalunya central, però cap a ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es pot enfilar cap als 36 graus. I la cosa no queda aquí, perquè de cara a demà encara en farà més, s'esperen valors de 37 graus i no descartaríem que alguna població de ponent o de les Terres de l'Ebre demà arribés als 38. Tot això amb un cap de setmana que és el darrer de la primavera amb ambient d'estiu, però recordem que el proper dissabte, la setmana que ve, ja canviarem a l'estació astronòmica de l'estiu, doncs aquest darrer cap de setmana amb temperatures d'estiu i ambient estival, perquè el sol ens acompanyarà durant tot el dia i només diumenge a la tarda s'esperen alguns ruixats a l'àrea del Pirineu. Ara mateix tenim 12 graus a la Seu d'Urgell i a Batea 21 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquesta nit els Mossos han desplegat un macrooperatiu contra el tràfic d'armes de foc, un operatiu que arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana, l'últim al carrer Balmes en plena llum del dia. En l'operatiu s'han detingut 13 persones però no han trobat cap arma de foc. Més detalls, Oriol Pujador, bon dia.
3: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de paisà al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
4: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
3: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
1: Aquesta tendència a l'alça d'assassinats a ple carrer derivada del crim organitzat i el tràfic de drogues ha provocat que el govern es plantegi canvis legals per endurir les penes per delictes de tinença d'armes, tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. De 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana. Fiscals i sindicats dels Mossos aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar aquestes penes. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixaus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudas, en declaracions a aquesta casa.
5: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
6: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
1: En canvi, des de l'Associació de Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu.
7: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
1: I enmig de tot aquest debat, qui reivindica el seu paper per la millora de la seguretat dels carrers és el comerç local. La patronal PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una mena de vigilància informal que contribueix a reduir la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament. El vicepresident de la petita i mitjana empresa és Antoni Torres.
8: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats, a l'abandonar el carrer puja a l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
1: De seguida entrem en les darreres novetats del cas Zapatero i de les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, però abans destaquem una notícia d'aquesta matinada, i és que els Estats Units han matat el líder de Tren de Aragua, és la banda criminal més poderosa de Veneçuela i per la qual es va crear la megapresó del Salvador, on Trump ja hi ha deportat més de 200 migrants veneçolans acusats de pertany a la banda. El líder de Tren de Aragua feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'operatiu per matar-lo l'han fet els Estats Units amb la col·laboració militar de Veneçuela, un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Veneçuela. Trump n'ha anunciat la mort a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpid

0: tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
1: 5 minuts per un quart de 9 del matí. El cas Zapatero s'amplia als jutjats i sobretot es complica pel PSOE, que espera si la declaració del seu expresident aquesta propera setmana als jutjats els pot fer respirar més tranquils o no. Ara el jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra José Luis Rodríguez Zapatero i ho ha fet per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. En un primer moment, la portaveu de Zapatero va xifrar entre 30.000 i 50.000 euros i ara, en una taxació d'experts, ho eleva fins a més d'un milió d'euros, 1,3 milions. Per això el jutge ha obert una altra causa per un possible delicte fiscal i de contraban. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
2: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà portar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies.
1: Déu-n'hi-do, les preguntes que ens venen al cap són moltes. Com justificarà Zapatero la tinença d'aquestes peces d'alta gamma? Si és una herència, s'ha de declarar?
3: Si ha vingut via herència, s'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació específica a qui es van adjudicar aquestes joies i declarar-ho amb el seu valor en l'autoliquidació de l'impost de successions.
1: I si és un regal?
3: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït s'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
1: Són les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas. A partir de les 9 també incorporarem avui a la tertúlia el Marc Molins, advocat penalista. La situació de Zapatero arrossega el PSOE i, per descomptat, també el president espanyol Pedro Sánchez. Avui Isabel García Pagán titula la seva anàlisi de La Vanguardia: Sánchez entre el cel i l'infern, Núria Pujadas.
4: Sí, i ve a dir que malgrat la visita del papa ha estat un bàlsam per Sánchez enmig de tots els casos judicials que l'envolten, el papa no ho arregla tot. Per García Pagán, la nova peça que ha obert el jutge Zapatero per possible frau fiscal i contraband enterra el seu llegat polític i Sánchez es queda sense banderer de l'exemplaritat i dels drets socials. De fet, afegeix, la preocupació per la corrupció s'ha triplicat entre l'electorat del PSOE i la valoració i la confiança en el president han caigut fins a 5 punts, segons l'últim 6. I tornant al papa, recorda García Pagán que la visita no es tradueix en vots perquè la bossa electoral del PSOE es nodreix de catòlics no practicants i ateus. Per tot plegat, diu, Sánchez està entre el cel i l'infern, però amb lleó 14 de nou a Roma, ara el PSOE és qui està més a prop de les brases.
1: També els jutjats continuen la investigació per aclarir com va morir Isaac Andic, el fundador de Mango. Un dels detalls que han transcendit aquestes últimes hores són alguns dels missatges que s'han pogut recuperar del telèfon mòbil de Jonathan Andic. Per exemple, un missatge que li va enviar el seu pare 5 mesos abans de morir i que deia, obro cometes, no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. Tanco cometes. És un dels missatges en què es basa la Fiscalia per oposar-se a aixecar les mesures cautelars contra Jonathan Andic. Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, va demanar que es retiressin aquestes mesures cautelars, com la prohibició de sortir del país i les compareixences setmanals, però la fiscal que porta el cas, Teresa Ioldi, s'hi nega

0: perquè considera que hi ha risc de fuga per la seva alta capacitat econòmica i per la duresa de les penes a què s'enfronta. A més, el Ministeri Públic també suposa a tornar-li el 1 milió d'euros de fiança que va pagar. A partir de les 10, com sempre, la Maica Navarro, amb tots els detalls d'aquest sorprenent missatge al mòbil d'Enric Fill, el seu pare, 5 mesos abans de la seva mort. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, el suplement. També parlarem amb la Maica sobre el cas del nadó maltractat que va ingressar a la Vall d'Hebron amb lesions importants. Ara hem sabut, el pare del nadó va admetre davant familiars que alguna vegada l'havia tractat de forma brusca. És el que han declarat aquest divendres a la Ciutat de la Justícia els familiars paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home de gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Per la seva banda, els familiars de la mare han afegit que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. Tot plegat en una setmana en què el Departament de Salut ha sancionat amb multes de 6.000 euros als hospitals Sant Joan de Déu, Sant Pau i Vall d'Hebron, així com el CAP Roger de Flor per no haver activat el protocol a temps. Encara als tribunals ja tenim data marcada en vermell al calendari. El 16 de juliol serà quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre si avala o no avala la llei d'amnistia. Es pronunciarà sobre unes qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes i que tenen a veure amb el delicte de malversació que el Suprem defensa que no és amnistiable. Si el pronunciament de l'alt Tribunal Europeu és favorable a l'amnistia, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a partir del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
1: Hola, bon dia. El lletrat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que els jutges avalaran la llei d'amnistia, tenint en compte l'opinió favorable de l'advocat general de la Unió Europea, que acostuma a marcar la decisió final.
2: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
1: En canvi, són més prudents des d'Alerta Solidària, l'entitat que defensa activistes independentistes. Martí Majoral n'és el portaveu.
3: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
1: Si la sentència avala la llei, fonts del Tribunal Constitucional descarten a Catalunya Ràdio que l'amnistia de Puigdemont es desbloquegi immediatament al juliol. Diuen que resoldran el cas després de l'estiu.
0: Doncs a l'espera de la resolució de l'amnistia i d'un possible retorn de Puigdemont, la militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà el seu alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que marcaran també el futur del partit, Jordi Corbalán.
4: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
5: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys.
6: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
7: És públic que el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, tinc l'espineta clavada.
8: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista, conec molt bé Barcelona.
4: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
0: Gràcies, Jordi Corbalán. Passant 2 minuts d'un quart de 9 del matí. 17 minuts d'informatius i encara no hem parlat del Papa de Roma. Hem acabat una mica empapats aquesta setmana. Ahir ja va marxar cap a Roma amb una sortida lleugerament accidentada.
9: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia. A solucionarlo para que podamos iniciar.
0: El Papa Lleó XIV ha tancat el seu viatge oficial a l'Estat amb algun problema tècnic. L'avió que havia de portar el pontífex de Tenerife a Roma es va espatllar. Lleó XIV va haver de baixar de l'avió i després d'uns minuts a la terminal el rei li va oferir el seu falcó per tornar cap a casa. La resta de passatgers, en canvi, van haver d'esperar un altre vol que Ibèria va enviar des de Madrid. Ha estat al final una mica accidentat d'un viatge de 7 dies en què el Papa ha recorregut 2.500 quilòmetres i ha fet 21 actes. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles.
10: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial.
0: Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració l'interpel·la tota la societat. Precisament a la Unió Europea ja està en marxa la nova política migratòria comuna que endureix precisament el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs com Oxfam Intermón denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. En canvi, el govern alemany valora positivament l'acord. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
11: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
12: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
11: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats d'aprovar són realment efectius.
0: Mentrestant, Belfast continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar precisament més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. De fet, organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana, una d'elles aquest migdia. El nostre enviat especial a la capital d'Irlanda del Nord, el Quim Olivares, ha visitat algunes de les àrees on aquesta setmana s'han vist imatges d'encaputxats cremant contenidors, autobusos i cases d'immigrants.
13: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vance. Aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
13: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
15: They have the night duty.
16: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
13: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
0: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi haurà Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Lluís Omar o Pol Guasch, entre molts d'altres. Ens ho explica la Marta Vives.
17: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa a Montserrat Caballé, van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ho ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
18: Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un assumpte de safreig i també ens va fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
17: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montse Alcañiz i Macolomer i evidentment Fabià Puigcerver a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol amb una revisió de la Bella Helena, la inaugural l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
0: Més qüestions. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és el centre de recanvis del Prat de Llobregat, la planta més afectada per l'ERO, però fins i tot aquí el 60% dels treballadors també hi han votat a favor. Recordem que l'última oferta de la multinacional japonesa era rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys del que plantejava inicialment, i oferir 50 dies per any treballat als empleats que entressin a l'ERO. Amb tot, Nissan començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura damunt la taula per aplicar la jornada de 35 hores. Els sindicats, per la seva banda, ho rebutgen i demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, també reclama que es compensi els qui ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet.
15: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará? Porque no pueden teletrabajar y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. Recordem que actualment els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Elon Musk ja és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida d'aquesta manera la seva posició com l'home més ric de tot el planeta. Ho ha assolit després de la sortida a la borsa de la seva empresa SpaceX, que ha estat el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq amb d'aquest divendres a 161 dòlars. Això és un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut 2 hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Musk diu que aquest finançament els acosta als objectius.
19: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment especial.
0: Amb aquestes xifres, SpaceX ja té un valor de gairebé 2 bilions, bilions en B de Barcelona, de dòlars. Precisament la companyia d'Elon Musk és una de les empreses privades que ha de desenvolupar els mòduls lunars del programa Artemis. La missió 3 serà l'encarregada d'assajar la maniobra d'acoplament de la nau Orion perquè la humanitat pugui tornar a la Lluna. Aquesta setmana, de fet, la NASA ha presentat la nova tripulació.
20: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca...
0: Una nova missió que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Núria Hart, bon dia.
21: Bon dia. Aquesta és la segona vegada que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial en el que portem de dècada i la primera que deixa fora les astronautes femenines de la carrera lunar. Això ha provocat indignació entre les dones del món aeroespacial, que asseguren que hi havia grans noms entre les candidates. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els ha convençut l'argument meritocràtic que ha fet servir la NASA.
22: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
23: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
21: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
0: Gràcies, Núria Hart. 2 minuts per arribar a 2:15 de 9 del matí. Ara música.

Sonoques Grasses, que ha posat el colofó a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet vibrar les 30.000 persones reunides a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions consecutives a l'Estadi Olímpic al mes d'octubre. És una jornada del Cabró Rock per on també han passat els Amics de les Arts. Els Amics de les Arts, que han dut la seva gira de celebració dels 20 anys damunt dels escenaris, també hi havia els Tiets. Camila, podríem anar a dormir. I una actuació sorpresa de la Bo.

És King Africa, que no estava anunciat al cartell i que ha aparegut a l'escenari, corpulent com és, sota la sorpresa de tot el públic. Ha arribat l'estiu. Puja, puja. Una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento...

Ara. Bé, ja en tindríem prou. Avui, segona nit d'aquest Cabró Rock, punt final amb les actuacions de Figaflauers.

0: Joan Dausà també hi serà. La Fúmiga, entre d'altres, encara queden les ultimíssimes entrades. Pràcticament no. Són senyals horaris de 8:45 del matí. Ara sentirem la veu de Paula Bonet, entrevistada a aquesta casa, Les dones i els dies. Reconeix Paula Bonet que pintar i escriure han estat els millors antídots per superar els moments més complicats que li ha tocat viure. L'escriptora il·lustradora de Vila-real, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, ha reconegut que aquesta circumstància no li ha fet canviar les ganes de crear i de viure. Paula Bonet, això sí, ha criticat que la llei no protegeix més la víctima. També ha afegit que, per sort, ella pot tenir escorta policial, una protecció que no tenen totes les dones afectades. Ho ha explicat, com diem, a Les dones i els dies de la Montse Virgili.
1: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa d'un trastorn eròtico-maníac que té. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys. I ara anem a l'avançament d'esports amb la penya, que està en una situació límit en la seva semifinal de l'ACB amb el València. Està 2-0 per sota, mentre que el Barça, amb un 2-0 a favor contra el Tenerife, pot segellar avui la seva classificació per la final.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Íntim i únic Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
6: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Angie. Ho veus?
8: Okay.
7: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tant nostre com dir... Posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir, aventureres, aventurers.
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
10: Xxt, silenci!
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Catalunya Ràdio.
16: Ocasión Plus.
17: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
16: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts passen de 8:45 del matí. La penya haurà de remar molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat ja el 2-0 a les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final. Albert Benet, bon dia.
18: Bon dia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del València, 90-76. I això vol dir que demà a l'Olímpic de Badalona la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà ja demà mateix per a la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
19: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
18: El València va dominar el partit en tot moment i va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per la final. L'aconseguirà si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
20: The main goal is to win the next game.
21: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
18: El Tenerife, tot i ser semifinalista de la CB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides. No hi guanya des del 15 d'abril.
0: Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai, 4-1.
18: I una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra una altra de les seleccions amb potencial en aquest Mundial, el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
22: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
18: Són declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal s'haurà de quedar a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
0: El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia.
18: S'enfrontarà a l'Alborg danès a partir de les 6. La primera semifinal la jugaran abans del Magdeburg i el Fuchs a Berlín a les 3 de la tarda.
0: També avui l'Atlètic Barceloneta, que jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià.
18: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. El partit és a les 9 del vespre. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9.
0: I, escolta'm, el Sabadell, que avui juga contra el Zamora, juga la vida, eh? Sí. A les 9 del vespre, no? És que a casa estan com un flam.
18: Sí, sí,
0: Sabadell-Zamora.
18: Anada de la final del play-off.
0: Zamora-Sabadell.
18: A la primer, segona divisió futbol, sí, sí, és el camp del Zamora, sí.
0: Vaig convidar el Toni Padilla perquè vingués a parlar del Mundial i em va dir, no puc, que sóc a Zamora.
18: Clar, hi ha prioritats en
0: hi ha prioritats
18: vida.
0: A la vida. O sigui, ja pot haver-hi el Mundial de Futbol que si el Sabadell es juga la vida per pujar a segona divisió. Vull dir que això és gruixut ja, eh? Anada i tornada. Avui em diuen que està tot venut ja la Nova Creu Alta, divendres que ve, que serà decisiu això a les 9 del vespre. No és un horari que ens vagi la mar de bé els que ens llevem tant d'hora, però bé, aquell dia sí que anirem a dormir tard. A veure, motor, hoquei, patins i futbol per acabar.
18: el futbol amb aquest apunt del Sabadell, amb aquest partit d'avui al camp del Zamora. En motor, a partir de les 4, a casa nostra, a Montmeló, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. I en hoquei patins, derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo per 8-2.
0: Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Ja ho vàrem advertir, que tenim aquesta parella tan brillant al cel del vespre, Venus i Júpiter, que ja han intercanviat la seva posició després de l'espectacular acostament que hi va haver els darrers dies, i ara ja començaran a separar-se a poc. Els veurem, com deia, al cel del vespre, mirant cap a l'oest, i si ens hi fixem, un xic més avall de Júpiter, potser el virarem el sempre difícil Mercuri. I de matinada, Saturn treu el cap per sobre de l'horitzó est.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a la Sénia, al Montsià?
1: A les 6:27.
0: I a quina hora es pondrà?
1: A les 21:30.
0: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
0: Temperatura a la Sénia a aquesta hora, Néstor Gómez?
2: Hola, bon dia. 20 graus en aquests moments.
0: Quin temps farà avui, Néstor?
2: Doncs calor, un ambient plenament d'estiu, no només avui, podríem dir ja tot el cap de setmana, un cap de setmana de sol, de cap a cap, tant avui com també demà. Demà amb la novetat que sí que poden aparèixer alguns ruixats cap al sector de la Vall d'Aran, Pallars, la Cerdanya o Ripollès, sempre coses puntuals, localitzades i localment poden anar amb tempesta, però aquest cap de setmana ve encapçada per aquestes temperatures molt altes. Ahir ja vàrem tocar a Vinebre els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Poblacions com Lleida o Tortosa poden arribar a aquestes xifres, i si avui fa calor, perquè a bona part de la Catalunya central superarà els 32-33 graus, demà encara més. Valors a la Catalunya central i a les comarques de Girona que poden arribar als 34-35 graus, i les més altes cap a Ponent i de nou cap a l'interior de les Terres de l'Ebre a l'entorn dels 36-37 graus, i no descartem que alguna població arribi als 38.
0: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
3: Vaig fer la primera comunió amb trampes perquè aquell dia hi havia molta cua i aleshores no els hi va donar temps de confessar-me. Per tant, no m'he confessat mai.
0: I des d'aleshores a pecar.
3: No, d'aleshores, quan m'havien de donar l'hòstia consagrada, clar, jo pensava que, clar, si no m'havia confessat, aniria a l'infern. És quan, el dia de la comunió, quan em donen l'hòstia, doncs me la vaig treure de la boca perquè pensava, és que no puc perquè no m'he confessat.
0: O sigui, el papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
23: Molt més.
0: Et fa molta més il·lusió veure el papa a l'estadi Olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
23: 100%.
0: Podries fer també anar a veure Bad Bunny, o són coses incompatibles?
23: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
24: L'altre dia, la periodista Mamen Mendizábal ens explicava que li va passar que també es va llançar i no li funcionava el paracaigudes. I ho estava fent, a més per la cadena SER, s'estava gravant, i diu que només està cridant i cagant-se en tot quan veu que s'està a punt d'estapar contra el terra, i afortunadament va poder obrir el segon paracaigudes de seguretat.
25: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 13 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
2: Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia a favor de l'amnistia, el proper 16 de juliol Puigdemont tindria més a prop el seu retorn. Pel seu advocat, que ara sentíem, Gonzalo Boye, no hi ha motius perquè no passi, seguint el criteri de l'advocat general. El retorn, però, no seria immediat i el Constitucional podria pronunciar-s'hi a la tardor.
0: Declaracions ahir al Catalunya Migdia. José Luis Rodríguez Zapatero.
3: També ha de tributar el principi.
2: Els experts asseguren que les joies trobades al despatx de l'expresident havien d'estar declarades tant si eren una herència com un regal. Justament per això, ara el jutge ha ampliat la causa en una altra peça per possible delicte de frau fiscal i contraban.
0: Lluís Pasqual.
4: Era l'any 1988.
2: Un dels fundadors del Teatre Lliure no formarà part de la programació de la propera temporada arran de la polèmica per suplantar la identitat de Montserrat Caballé. Ho ha anunciat el director del Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Avui també és un dia que es pot comptar amb tres xifres. La primera és el 13.
2: Detinguts aquesta nit pels Mossos en un operatiu contra el tràfic d'armes de foc a Barcelona. S'han desplegat més d'un centenar d'agents, però no s'han localitzat armes. L'operació arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat.
0: El 4.
2: Els aspirants de Junts que avui comencen la campanya de primàries per convertir-se en el cap de llista de l'Ajuntament de Barcelona són Jordi Martí, Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa.
0: 161.
2: Dòlars, el preu de sortida de les accions de SpaceX a borsa, el debut més gran de la història, amb un 20% més que el preu que es preveia de sortida. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i es consolida com l'home més ric del món.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong, l'Eduard Voltes i el Marc Molins. Un mateix 13 de juny, en aquest cas de l'any 1992, els jugadors del Barça van pujar en bicicleta a Montserrat per oferir-li a la Verge els títols aconseguits aquella temporada. Entre ells, la Copa d'Europa de Wembley.
5: Els jugadors del Futbol Club Barcelona han viscut avui una jornada molt emotiva, però també esgotadora. La pujada a Montserrat ha resultat més dura del que tothom esperava. Però finalment, i gràcies a la col·laboració de ciclistes professionals com Perico Delgado, Melcio Mauri, Lale Cubino, Vicenç Belda, tots han aconseguit arribar.
0: Alguns jugadors van arribar fins a dalt pedalejant.
5: Finalment, els vors de la una han arribat els primers a Montserrat. Guardiola i Ricardo Serna han estat els guanyadors.
0: D'altres es van cansar a mig camí i van preferir fer via a dalt del cotxe, demanant als càmeres que no revelessin el secret.
5: Tots han aconseguit arribar. Clar que alguns han preferit fer un cotxe. I Chiqui Pigristain, com sempre, ha demostrat que és de la broma.
6: Oye, com és les imatges de corriendo, mira. Però solo d'aquí per arriba, eh? D'aquí per arriba.
0: Parafrasejant Manel, va ser el juny en què es va fondre el Wittgenstein. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'abadia de Montserrat, des de les coves de Sal Nitre o des d'una parada del Bicing, on li pregueu a la Moreneta perquè a la bicicleta que heu agafat no li fallin els frens.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: De seguida el suplement, a partir de les 9, ben atents perquè sentirem la veu d'una persona que té ganes d'explicar-se. 14 minuts falten. Marina Laminos, obrim els diaris. Encara no podem revelar qui és. És el papa de Roma? És la Míriam Mal, a punt d'estrenar pel Mundial? És José Luis Rodríguez Zapatero, que té ganes d'explicar-se potser aquests dies? És Lluís Pasqual? Qui serà, serà? A veure, Marina, el papa de Roma ja és a Roma. Els diaris van plens d'articles que analitzen què ha donat de si el seu viatge en parada a Catalunya. El diari Ara, el David Miró, parla d'una gran victòria de l'Església que demostra que és un autèntic poder fàctic.
8: I que es protegeix de cara a possibles intents futurs de restar-li els enormes privilegis de què gaudeix. Prova d'això són els 7 minuts d'ovació al Congrés o la decisió de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Generalitat de penjar banderes del Vaticà a les façanes. Desenganyem-nos, diu Miró. Espanya no és un estat confessional a l'estil de Gran Bretanya i menys encara laic com França. Darrere del somriure de Robert Prevost s'amaga una organització amb una gran potència d'intimidació sobre poders públics i en aquest viatge l'actuació d'aquests poders públics no ha estat, com diu Salvador Illa, compatible amb la confessionalitat de l'estat. Ha estat pròpia d'un estat que es considera ras i curt catòlic.
0: En fa una lectura diferent Jordi Évole, La Vanguardia, que diu, sense ironia, que ningú no ha passat per Espanya els últims anys i ha deixat tan bon record en tantíssima gent.
8: I afegeix, no cal que siguis catòlic practicant perquè aquest papa t'hagi caigut bé, que no és gaire, però tenint en compte els líders mundials, no està malament. Argumenta que els organitzadors han entès el caràcter plural d'Espanya i va més enllà encara, llegeixo, Diu, no hi ha una institució tan antiga que es mantingui tan en forma com l'Església quan es tracta de donar espectacle. El pontífex, afegeix Jordi Évole, ha atacat els estats per la seva actitud inhumana respecte a la immigració, el gran tema que la dreta i l'ultradreta fan servir per guanyar eleccions. I acaba preguntant-se, no sé l'efecte que deu fer el discurs del papa entre aquests votants d'ultradreta, molts d'ells catòlics, em temo que poc, però queda dit.
0: I avui també ens fixem en el periòdico que avancen que la Generalitat comprarà les tres xemeneies del Besòs, per tant l'equipament passarà a ser de titularitat pública.
8: La Generalitat, que ja es va agenciar una part del conjunt sense cost l'any 2023, la nau de turbines, concretament per convertir-la en un hub tecnològic, i ara el govern gastarà uns 42 milions d'una subvenció de 60 milions d'euros que l'Estat li va concedir també l'any 2023 per quedar-se amb les tres xemeneies al complet. En conclusió, tot el terreny que allotjarà les empreses del parc audiovisual passa a ser de titularitat pública. En total, gairebé 68.000 metres quadrats per futures oficines i companyies. D'aquests metres, gairebé 22.000 s'ubicaran a les tres xemeneies i els restants a l'edifici d'oficines que s'hi aixecarà.
0: A la premsa internacional, Suïssa votarà demà en referèndum limitar la seva població a 10 milions de persones. Una idea terrible, segons el The Economist, Albert Pustils.
9: Per posar en context, el país té poc més de 9 milions d'habitants i els experts calculen que arribaran als 10 l'any 2041. La votació, impulsada per l'extrema dreta del país helvètic, té com a rerefons el rebuig a la immigració. Al voltant del 30% de la població suïssa és d'origen estranger i l'extrema dreta culpa els immigrants de l'augment del preu de l'habitatge, el dany al medi ambient, els canvis en la cultura suïssa, l'expansió de l'anglès i, atenció, les llargues cues que hi ha per accedir a les piscines. En aquest context, The Economist dona diversos arguments a favor del no. D'entrada, diu que Suïssa està envellint i sense l'impuls de la immigració la població disminuiria ràpidament. Després, Suïssa acostuma a liderar els rànquings d'atracció de talent internacional i aquesta restricció, llegim, només aconseguiria frenar el flux d'innovació estrangera que dinamitza l'economia suïssa. I per últim, aquesta mesura també podria pertorbar la relació de Suïssa amb Europa. El país helvètic és membre de l'espai Schengen i un incompliment d'aquest acord significaria renegociar la seva relació amb tot el continent.
0: Obrim també els diaris esportius, dues entrevistes destacades a l'Esport i al Mundo Deportivo.
9: A l'Esport, a dos dies del debut de la selecció espanyola, el protagonista és Joan García i el titular, Il·lusió Mundial. A Mundo Deportivo llegim Alonso Sincer. Entrevista al pilot asturian que assegura que no sap si deixarà la Fórmula 1 aquest any, en dos o en tres, perquè sempre pensa que la següent temporada serà millor. El faldó superior de la portada, imatge de Rafinha amb el Brasil, que debuta aquesta mitjanit contra el Marroc. Més entrevistes també als diaris editats a Madrid. L'AS parla amb el seleccionador Luis de la Fuente, que diu, per descomptat, que podem guanyar aquest Mundial. I el Marca surt amb Marc Cucurella, amb una fotografia on apareix somrient mentre sacseja la seva cabellera, i el titular, no tenim pressió, tenim il·lusió.
0: Vocabulari digital, Ismael Ibrahimi, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui comencem amb disfressats.
10: De mascota per detenir narcotraficants. Aquesta ha estat l'estratègia que ha utilitzat la policia del Perú. Els agents sabien que el narcotraficant era un fanàtic del futbol i van decidir disfressar-se de dues de les mascotes del Mundial, un an i un àguila calva, per passar desapercebuts i acabar detenint-lo a la capital Lima. Ho llegim a 20 minuts.
0: Sense.
10: Llicència per volar. Un pilot d'Air Canada de 59 anys està acusat d'haver transportat milers de passatgers en vols comercials amb una llicència falsa, durant 17 anys. L'aerolínia ha declarat que el pilot comptava amb la formació completa, però que li faltava la credencial per exercir com a capità. Ho explica la BBC.
0: Shakira.
10: A les xarxes s'ha generat un debat sobre si la cantant colombiana va actuar a la inauguració del Mundial o simplement hi va posar una doble. Un cop va sortir a interpretar Dai Dai, la seva cara inflada, unes faccions diferents i menys energia de l'habitual van fer saltar totes les alarmes. A més que Shakira fes playback, només va fer alimentar la sospita sobre si era ella qui s'amagava darrere de les ulleres de sol o no. Ho explica El Món.
0: És l'hora de parar l'orella, gràcies Ismael, el que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
11: Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN.
12: But Mr. President...
11: Your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits, because I've had enough.
12: Thank you, darling. Have a good time.
13: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
12: I've sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain, and I've given you enough time.
14: Fa gràcia, perquè figura que som un país tan laic, tan descregut, però és hora d'anar a veure el papa i hi ha unes empentes.
15: Soy Renzo, tengo 6 años, te quiero hacer unas preguntas. De pequeño quería ser papa.
16: No quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el señor llama, hay que decir sí.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
17: Avui, el suplement...
0: De seguida, el suplement, obrim tertúlia. Avui, Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Jalón i sumem també el Marc Molins, advocat penalista, ens ajudarà a aclarir dubtes sobre les joies de Zapatero. A les 10, a partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, és l'Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula, Viva, arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora, una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure, sobre el desig femení. A les 11, al Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants del món, sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí i el director de la revista panenca Aitor Lagunas. També hi sumarem la Sònia Gelmà i el Xavier Aldecoa. I a més, avui també a partir de les 12, les pantades i el cor del Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata. Ara els millors moments de la Renaixença.
18: El redactor de successos, la periodista de successos, no ha d'estar a la redacció. Uh-huh. Ha d'estar al carrer.
19: S'ha de moure.
18: A tu no et venen així i et regalen les històries, les has d'anar a buscar. Uh-huh. I doncs mira, doncs últimament a Montserrat hem anat molt als de successos.
20: Ja, ja. És bonic el paisatge.
19: A posar un siri.
18: Preciós. Heu fet la ruta de...
21: La tia, el meu fill m'ho ha dit.
22: Des de Collbató.
21: Sí. Sí. Anem a caminar i ens quedarem a casa.
18: I l'havia... Ah, te va dir d'anar-la a fer.
21: Sí, i no.
18: I tu vas dir... Mira, no.
21: Vam anar a futbol.
18: No. No ho veig.
19: És una ruta que no s'estila fer. Pare i fill, millor no fer-la.
18: No,
19: és
18: una altra. No toca,
19: això
18: no?
19: Pot passar, eh? Que hi ha el turisme de l'assassinat, també, no? De gent que van a veure...
18: Sí? Ui, però no pots imaginar.
19: Bueno, el fenomen de Tor, del Carles Porta, no? Tor, estaven ja farts de la
18: gent. Un moment que estaven absolutament col·lapsats.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
24: Peugeot.
25: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
26: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
27: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
28: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
29: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
30: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
31: Arriba la venda privada amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
32: Baltasar Garzón, el pare Apeles.
1: I les mamarazzis? A Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
3: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
2: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
3: Un retrat íntim sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
2: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
3: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
4: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autoridad sea de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo pero nadie se moja.
3: Lorena Ros, cineasta.
5: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
6: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
3: Vides als marges.
8: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
3: 63.925-63985 de la sèrie 115.
9: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
10: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
11: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
22: La gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
24: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
0: Són les 9.

0: Radio Argentona.
1: Radio
0: Argentona. 104.6
1: FM.

0: Sense embuts.
1: Sense embuts.
0: Sense dubtes.
1: Sense dubtes.
0: La ràdio directa.
1: La ràdio directa.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona, la més...

0: Radio Argentona.
1: Radio
0: Argentona. 104.6.
1: FM.

0: L'home petit.
1: Els homes diuen: això és meu. Tan convençuts que te'ls creuries. És de la seva propietat un camp, un bosc, una masia, un tros de platja, quatre pins o un gran castell del segle XV. Ai, pobra gent, els camps i el bosc són dels ocells i les formigues. La platja sempre de la mar. Les zones blaves se'n refien. El gran castell és de tothom. I de tothom és la masia. Tothom vol dir la pluja, el vent, la gent que passa i se la mira, la gent que hi viu, els aranyots que filen xarxes dalt les vigues i el sol que esberla als porticons i el gos fidel que la vigila. Tot és de tots. No hi ha res teu, home petit, gran egoista. No pots trobar-te al mateix temps dins el castell i la masia, nedant al mar, dormint al bosc i al mig d'un camp segant espigues. I sobretot, quan ve la mort, que per a tots un jorn arriba, de què et valdrà la propietat si no et serveix a l'altra vida? Te n'aniràs com has vingut, però vestit i amb més malícia. El bosc serà, com sempre ha estat, d'aquell que va passar-hi el dia, i encara més dels esquirols i les estepes i les guilles. Els camps, d'aquell que els ha sembrat, també dels xais i les ortigues. La platja, sempre de la mar. Les zones blaves s'hi endormisquen mentre l'escuma, amb dits de sal, va fent bugada de petxines. El gran castell és massa gran. Dins el taüt no t'hi cabria. No tens res teu, tot és deixat. I solament per quatre dies. Tot és de tots, home petit. No tenim nostra ni la vida. Doncs si fos nostra en absolut, ningú del món no es moriria.

0: La sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan.
1: És la mòbil, magnífica en ella, que en pausa i en mida va lenta oscil·lant.
2: Curts i llargs. Un programa pels amants de la sardana i la cançó catalana. Un programa que podeu escoltar els dissabtes de 9 a 11.
3: Un programa on podeu dedicar la vostra sardana que més us agradi.
4: Viu la ràdio.
5: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Esteu escoltant Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut, cuinat i presentat per l'Albert Paladàries i qui us parla Joan Batlle, metge jubilat de l'Hospital de Mataró, amb en Joan Ferrés a les vies del so i per tot el que calgui. Albert, de què parlem avui?
1: Avui parlarem d'un tema que se'n parla molt, però que deixa, no saps ben bé en què consisteix, que seria la cura o el suport emocional, bàsicament amb els processos assistencials. Sovint, com deies, parla de la importància de la cura o suport emocional davant de la malaltia, i més si es tracta d'un procés greu o molt traumatitzant. Però especialment quan la malaltia la pateix un infant o un adult jove, aquesta cura adquireix una dimensió de molt més relleu. Fa més de 20 anys que un grup de clowns va crear l'associació Pallapupes. D'una forma professional, treballen en els equips assistencials per cobrir aquestes necessitats emocionals dels pacients. Actualment tenen presència en diversos hospitals, coneguts, Sant Joan de Déu, Hospital de Sant Pau, altres, i abasta camps com l'oncologia, hospitalització, cirurgia ambulatòria, i també, des de fa un temps, també amb els adults. També tenen, no són exclusivament, assisteixen a edats infantils. El 2024 va rebre a Pallapupes la placa Josep Trueta de la Generalitat de Catalunya al Mèrit Sanitari. Bé, doncs per explicar-nos-ho com és aquest suport, hem convidat una persona amb llarga i experta experiència, és en Xavi Estrada. Moltes gràcies per haver acceptat.
2: Home, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me dintre dels arbres pel tema, no?
1: En Xavi Estrada és component de Pallapupes, i però ell és en formació és ballarí, coreògraf, actor, clown, amb formació extensa des de l'Institut del Teatre i després amb un bon grapat de professionals de relleu mundial, més internacional. I finalment es defineix també com clown d'hospital.
2: Sí.
1: Com, i actualment segueixes en l'associació. És una Pallapupes, és una associació, no?
2: Sí.
1: Doncs, bueno, escolta, què és un clown d'hospital?
2: Doncs, mira, un clown d'hospital és un clown, no?, que té... És, el clown seria dins de les arts escèniques una de les disciplines, no? Podríem tenir la dansa, l'actuació, i després hi ha el món del clown, no?, que és el ser el pallasso, no?, tècnicament. És com tu crees a partir del teu pallasso. Tots tenim un pallasso dins, vosaltres també, perquè el pallasso veu de l'essència d'un mateix, val? I és a partir d'aquesta essència de com som que a través de la creativitat pots arribar a crear espectacles, a crear espectacles de carrer, no? A partir del pallasso. Què passa? Que el pallasso, a través d'aquesta vulnerabilitat que exposa, perquè tota aquesta essència que tu tens vol dir que tu les emocions les tens a flor de pell, i l'alegria, la tristesa, la por, tot això és la font de la que vol el pallasso per expressar-se. I què passa? Que tot això connecta o el resultat de veure un pallasso davant que està vivint alguna experiència, doncs genera humor, no? Perquè es fiquen situacions, doncs, inesperades, que generen sorpresa. El pallasso sempre vol que la gent l'estimi, es vol mostrar tal com és i comunicar-se amb la gent. Llavors, tot aquest humor que genera el pallasso, doncs es va veure, el pallasso d'hospital va començar a Estats Units, a Nova York, als anys 70, no? I que un pallasso dins d'un hospital podria ser molt útil en diverses situacions que es plantegen i que apareixen allà per generar precisament aquest humor, perquè les emocions flueixin, perquè les emocions del pallasso faci que les emocions dels pacients, dels familiars, també flueixin. Vull dir, és com té un comportament molt humà la figura del pallasso, aquesta disciplina artística que us deia, no?, escènica, que fa moure totes aquestes coses, no? que dins d'un entorn hospitalari potser estan com bloquejades, o a nivell cultural l'humor no està tan ben vist, no? Perquè representa que quan tens un problema o una adversitat has de ser seriós, no podem riure, no? Tot això. Llavors el pallasso va molt bé en un entorn hospitalari perquè...
0: Però deu ser, m'imagino, molt difícil entrar com a clown quan hi ha un ambient de dolor, de por, sí. No? Que és l'ambient que hi ha, sobretot si pensem en un malalt pediàtric, no? Amb un... Sí, sí, no deu ser molt difícil entrar-hi, no? Deu requerir molta sensibilitat, molt de captar emocions, molt de...
2: Clar, tot això... tot això està entrenat. Vull dir, nosaltres com a artistes, però ja tenim la sensibilitat, l'escolta. El precursor d'aquest ofici de pallasso d'hospital es diu Michael Christiansen, i ell estava molt feia espectacles de carrer. Que l'espectacle de carrer, tu com a artista de carrer, tens com un radar, no? Que et fa veure com està la persona que està circulant per allà, quina emoció tenen, puc intervenir amb ells, puc fer l'espectacle. És molt d'improvisació, per això el pallasso va molt bé a dins d'un hospital, perquè el pallasso que està improvisant tota l'estona.
0: I com ho feu? Quina...
2: Llavors, com hi entreu? A través d'aquestes
1: coses... Jo pensava que es programava moltes coses.
2: Tenim formacions artístiques, tenim una manera d'improvisar, tot és... té un component tècnic, vull dir, és un ofici que requereix de molta formació, igual que un actor, doncs, ha de tenir una bona dicció i projectar la veu. Doncs hi ha moltes coses tècniques a nivell d'improvisació del pallasso que això t'ajuda després a generar l'humor. Però una de les coses que ens ajuda molt quan estem com a pallasso a dins d'un hospital és aquesta escolta de radar de 360 del que està passant i de saber detectar com està la persona que tens davant, amb una comunicació no verbal, potser, que té la mirada baixa, que està baix d'energia, que no parla, que està trist. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres comencem a construir. Però una de les eines que tenim és que nosaltres no, potser no anirem directament a aquella persona a interpel·lar-la, ja que actuï nosaltres i que proposi, sinó que nosaltres farem que de moment aquella persona sigui espectadora, ens vegi nosaltres estant allà, no? Que és el que deia del pallasso a dins d'una habitació o en un passadís o a dins d'un quiròfan, no? Què fa? I que generi un interès, una expectativa del que està passant, i nosaltres mica en mica ja anirem incorporant aquella persona i mica en mica ens anirem adaptant a el que estem veient que està passant i de quina manera reacciona, quins gustos té, què és el que li agrada, què és el que li està generant humor i el que potser no. No? Llavors no ens presentem davant de les persones o no apareixem davant de les persones amb zero informació, sinó que nosaltres també abans de començar en un servei, en un espai de l'hospital on ens estaríem treballant aquell matí, per exemple, doncs tenim una sèrie de, que li diem transmissió, que és un parte que ens passa al personal sanitari amb dades del pacient, l'edat, el nom, què té, com es troba, si té alguna limitació, potser no hi veu, potser no hi sent. Clar, nosaltres si entrem a una habitació tocant música, no? Que és una manera que tens com per abans de que et vegin, doncs que sentin alguna cosa bonica, alguna cosa que sigui, no? Que crida atenció. Clar, si aquella persona no hi sent, comença el fatal, vull dir, no pot ser. Nosaltres treballem estretament amb el personal sanitari perquè necessitem també que ens donin informació nosaltres abans de les nostres improvisacions, que són personalitzades. Tot el que fem a dins d'un hospital és personalitzat. Ens adaptem a com està aquella persona, com està vivint el procés de la malaltia, què necessita, de quina manera el podem ajudar, quines limitacions té, i al costat d'aquella persona tindrem uns familiars també, i aquesta informació de com estan ells també.
1: També formen part de... compten els familiars en el grup d'aquest, sí, sí, sí, sí, sí. De suport, de cura, també.
2: Clar, clar,
1: no
2: clar,
1: és el
2: clar.
1: Pacient sol, sinó que és el pacient i el seu entorn.
2: Clar, l'ofici del pallasso d'hospital és... com podrien haver-hi altres eines artístiques, com podria ser la música, l'escriptura, el dibuix, la pintura, no? Que fa que l'art et connecti amb tu mateix, et faci moure les emocions. Nosaltres, com a pallassos, doncs, fa que apareixin

0: els que són importants per nosaltres, que sí, perquè realment és el protagonista de la història, com si diguéssim, però també hi ha els familiars i el personal sanitari.
1: I entrant els pares, no? Els pares a vegades pateixen tant o més que els fills, perquè són conscients de... I és una sola intervenció o hi aneu dies seguits?
0: Anem dies seguits, dependria de l'hospital on treballem. Per exemple, a Sant Joan de Déu, que és on vam començar ja farà 25 anys, doncs allà estem de dilluns a divendres i tenim una parella fixa que està al quiròfan ambulatori i després tenim
2: una parella de clàvons.
0: Ah, això, perdó. Sí, una parella fixa.
2: Jo ja parlo com...
1: que ajuden els nens quan van al preoperatori.
0: Sí, al preoperatori i durant l'inducció de l'anestèsia i al postoperatori abans de marxar cap a casa. No, llavors, allà estan doncs, de dilluns a divendres ajudant al personal sanitari i a les famílies a aquest tipus de procediment quirúrgic, però després tenim una altra parella de pallapupes que estan a diferents àrees de l'hospital depenent del dia.
1: Per exemple, oncologia.
0: Oncologia, també estem a diagnosis per la imatge, estem a neonats, que ja precisament a neonats sí que és veritat que el foco és als pares perquè els nadons tenen dies, no? I la figura del pallasso doncs, captaran, no? Però està molt enfocat als pares que porten dies allà en una habitació. I també estem a cures de traumatologia, per exemple, que es venen a treure guixos i claus i ferides. Tot això doncs, estem també conjuntament amb el personal sanitari perquè l'experiència del pacient sigui bona, que tingui una bona experiència en aquest procés.
1: Va costar entrar als hospitals, que entengués a la direcció dels hospitals la filosofia de la vostra feina?
0: Sí, sí, costa, i per això també se'ns demana molta evidència científica i valoració d'impacte i medició d'impacte de la nostra feina. Ja cada vegada costa menys perquè ja la societat és com que ha entès que la cura emocional és important per un procés de malaltia i per la feina, no només per a dins d'un hospital. Gestionar bé les emocions al lloc de la feina també és important i pel dia a dia, vull dir que està connectat, no es pot separar la persona d'un diagnosi, o sigui, és la persona en la seva totalitat.
1: Perquè aquesta cura emocional que dius, com interactua amb la cura, diguem-ne, formal, mèdica, amb la medicació, s'ha vist que hi ha... s'ha pogut quantificar aquests beneficis? O...
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, o sigui, el fet de que tu siguis capaç d'enfrontar-te a una adversitat amb més fortalesa, que vol dir que tu siguis conscient de totes aquestes emocions que tens, la por, l'ansietat, l'angoixa, que et sents acompanyat, que saps com alleugerir-ho, això potser no ho podrem canviar, però sí que ho podem alleugerir. I s'està vist que una persona que té un procés de malaltia en què ho està vivint d'una manera més lleugera, per posar entre cometes, doncs potser té una recuperació més ràpida o potser el temps d'estar a l'hospital és més curt. Un nen que ha tingut una intervenció quirúrgica i que la inducció de l'anestèsia no ha sigut com voldríem, hi ha hagut un plor, ha tingut molta por, ha tingut molta angoixa, a l'endemà o els dies següents segurament a casa tindrà malsons. I això, doncs, si tu has pogut tenir una ajuda, un acompanyament perquè el dormir-se en una operació sigui doncs, no, doncs normal, tranquil, doncs segurament a casa no tindrà tot això.
2: Pel que dius... S'ha d'improvisar molt, suposo.
0: Sí, sí.
2: O tot està com molt estandarditzat.
0: A nivell creatiu, parlant, no? de com nosaltres proposem les nostres intervencions als pacients i als familiars de personal sanitari, és improvisat perquè no podem anar amb un text tancat o amb uns gags molt, molt tancats perquè no sabem la reacció d'aquella persona i no sabem també en quin espai ho hem de fer i per això el clown, aquesta disciplina escènica, doncs serveix molt per un ambient així, perquè constantment podem estar fent una cosa preparada i sonarà un mòbil o vindrà una infermera que entrarà a l'habitació a fer alguna cosa. I què fem? Parem. Vull dir, no anem amb coses pensades i molt tancades, perquè precisament la que a nosaltres ens agrada i

0: crec que és lo útil i lo necessari és adaptar-nos al que està passant allà.
1: Necessiteu a vegades suport psicològic?
0: Sí.
1: Vosaltres, perquè tot el que us teniu que endur a casa del que heu viscut,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar. Sí, sí, sí. O sigui, aquest ofici, el que et planteja o el que passa quan et poses a treballar com a clown dins d'un hospital és que veus coses dures i veus coses que potser no sabies que passaven, no? I si has tingut la sort de no estar moltes vegades en un hospital, o has tingut la sort d'estar sa, no? I no has tingut que passar processos així. Però sí que és veritat que sempre diem que aquesta que tot això que veiem ens ha de traspassar. O sigui, nosaltres ho hem d'entendre. No podem fer que ens passi per sobre i fer veure que no existeix, sinó que nosaltres ho hem d'entendre, ho hem d'assimilar i hem de saber com reaccionar a tot el que està veient per poder ajudar, per poder sumar.
1: I alguna vegada us suen els ulls, suposo, no?
0: Sí, sí, però...
1: Davant de situacions...
0: Clar, sí, sí, però és un avantatge, no?, el fet de que quan parlem de que som clowns, hi ha l'artista darrere, no? El clown és un personatge, no?, que veu d'aquesta manera de ser a tu mateix. Per exemple, el meu personatge té unes qualitats, no? Sempre nosaltres, Espai a Pupes, fem que cada personatge sigui, o sigui, que tingui quatre qualitats que el defineixen. Per exemple, soc metòdic, soc despistat, soc entusiasta i soc un desastre, val? I això, doncs, un cop estàs com a pallasso, doncs és el que et fa a tu improvisar. Però sí que és veritat que hi ha l'artista darrere, no? Parlem de que hi ha el pallasso i després hi ha el pilot, no?, que és el que mou els botons i fa, doncs, ha de despegar i després fem l'aterrissatge. O sigui, hi ha un pilot que sí que és veritat que es dona compte de moltes coses i que ho va processant tot, i quan acaba el servei, doncs bueno, tens temes a tractar, i és aquesta cura emocional que també nosaltres hem de tenir. O sigui, no només ha d'haver-hi una cura emocional per part del pacient i els familiars, sinó també per la gent que estem treballant en allà. Hem de ser conscients de que si nosaltres no estem bé i no entenem el que està passant, no podrem ajudar, tampoc. No és aquesta empatia que has de tenir. I sí, tenir informacions tan artístiques com també psicològiques i sessions psicològiques, que amb sessions de grup, doncs, vas plantejant coses que t'han passat i et dones compte que al company li ha passat també el mateix. No?
2: Cadascú té un personatge més o menys definit? Un mateix clown adopta diferents personatges?
0: Sí, quan parlo de personatge vull dir que et veus de la teva manera de ser, val? I això et fa reaccionar, no?, a les coses que estan passant. Hi haurà gent que... Hi haurà personatges que són, doncs, mira, doncs, que li agraden les xafarderies, o li agrada abraçar, o li agrada... no sé, són maneres de ser que això ens fa... que entre nosaltres sigui molt més fàcil treballar, perquè ja ens coneixem de quina manera podem reaccionar, i els pacients també ja ens coneixen, de quines coses ens passen, per què ens passen, és que és així, no sé què. Vull dir que és una font que si anéssim canviant de manera de ser, com podria ser un actor, no?, que ara fa personatge de Hamlet i després farà personatge de Romeo, i que tenen diferents maneres de ser, això seria molt complicat a dins d'un hospital.
1: Perquè vols dir que quan tu arribes a l'hospital, tal, els nens ja t'esperen a vegades.
0: Sí, si has creat... Clar, hi ha un moment que no el coneixes en aquella persona, sí. No ens coneixen a nosaltres, però arribes a crear un vincle. I esperen la visita dels pallassos per estar una estona amb ells i passar-s'ho bé. O sigui, sempre parlem d'aquest ofici com que no només és entreteniment, sinó que estem davant d'unes persones que estan angoixades, estressades, amb por, amb una baixa energia. O sigui, ens podem dir que sí, que els estem entretenint, però no només això, sinó que estem transformant les seves emocions i les estem millorant.
1: Transformant emocions i millorant.
0: Clar.
1: Molt bé, no?
2: Treballeu de dos en dos, normalment?
0: Sí. Sí, és important estar de dos en dos. Hi ha altres entitats que treballen sols. Nosaltres hem adoptat aquesta perquè et sents com més acompanyat, és més fàcil poder crear improvisacions a dos i després poder ja que s'ajuntin
2: les sales d'espera. Dels clowns de circ, no?
0: Sí, llavors hi ha tots aquests rols, no? El major i el menor, quan tu estàs amb major proposant, el menor, doncs aquest pilot que estàvem dient abans no està controlant tot el que està passant a l'entorn, si hi ha alguna novetat o algú pot avisar el company de que alguna cosa ha passat, sempre des del personatge, no? I després hi ha tot aquest tema de les jerarquies, no? El que en sap molt i el que no sap res i l'està liant
1: I aneu vestits de
0: el vestuari,
1: de
0: clown, sí,
1: com el circo, vull dir
0: va ben d'aquesta idea de que ens defineixen, no? Tenim unes característiques de la personalitat, per dir-ho així, que ens defineix. El vestuari explica una mica això també, no? Jo, per exemple, si el meu clown és metòdic, doncs jo vaig amb un vestuari bastant arreglat. Bueno, tinc una tarsa aquí.
2: Bata blanca.
0: La bata blanca, perquè desdramatitza una mica aquesta figura, no? Pels nens petits. Però jo vaig super arreglat i tot com molt endreçat, que després fa el contrast, perquè després ve tot el liu que puc arribar a generar del meu despiste. Sí. Però explica una mica aquesta personalitat. No anem amb colors estridents i aquestes perruques rissades d'arcoiris que a mi em posen molt nerviós. I segurament posen nerviós a la persona que està allà, que potser ja està molt nerviós allà.
2: Sou crítics amb el vostre ofici.
0: Home, hi ha una part estètica que s'ha de cuidar, perquè, vulguis o no, nosaltres hem de portar una certa harmonia en allà, no? El tema del maquillatge també és important. El pallasso es maquilla perquè el públic que té el circ el té molt lluny i així les expressions queden com més augmentades i tal, però nosaltres estem a les distàncies curtes, no podem anar molt maquillats, o si abraces algú l'acabaràs tacant. Vull dir que no és una cosa que a nosaltres ens serveixi.
1: En les sessions clíniques de l'hospital, quan es comenten els pacients, vosaltres interveniu també com a eix terapèutic? Us demanen, us diuen, aquest pacient té aquest problema a nivell emocional?
0: Sí, o sigui, a veure de quina manera nosaltres podem contribuir a poder ajudar a desencallar això que ens estiguin parlant. És molt important de tenir una conversa, bueno, aquesta transmissió que dèiem amb el personal sanitari, perquè ens posa en situació. Ens poden dir, mira, ara dintre d'una estona anirem a fer-li una cura, que pot ser o cura d'uns punts, o de tenir que canviar una via, o posar-li, o el que sigui. Veniu-nos a ajudar, no? Perquè normalment té molta por, no li agrada, i bueno, mica en mica, doncs...
2: O hagi pogut tenir males experiències abans.
0: Ha tingut males experiències abans, i estem allà colze a colze amb ells.
2: Ara, en aquests moments, en quants hospitals esteu aquí? Només a Catalunya està Pallapupes?
0: Sí.
2: Quants hospitals teniu?
0: Doncs estem a 7 hospitals. Mira,
2: o centres d'atenció.
0: Després hi ha sociosanitaris, estem en una residència de gent gran a Poblenou, per arrelat. O sigui, estem a l'Hospital de Sant Pau, estem a Sant Joan de Déu, estem a l'Altai, a Manresa, a Parc Taulí, a l'Hospital de Terrassa, a l'Hospital Trueta, i crec que no m'estic deixant res. Estem aquests.
1: I formeu part, diguem-ne, de la plantilla, com si diguéssim, sí, esteu en nòmina.
0: Sí, la nostra manera d'aparèixer en un hospital és oferir els nostres productes, com si diguéssim, no? Què podem oferir-los, no? I llavors hi ha un treball previ amb el personal sanitari de dir, val, a quins espais sou més necessaris, quins dies de la setmana està bé que veniu perquè és quan podem generar major impacte o atendre aquestes necessitats que estàvem parlant, i fem un plantejament inicial de dir, vale, doncs estarem tantes hores en aquests serveis, tantes hores en aquests, tal, i sempre doncs intentar col·laborar al màxim amb el personal sanitari i estar dins dels seus processos.
1: L'Hospital de Mataró us ha ofert?
0: No ho sé, això ja és més a nivell d'oficines que potser hi ha hagut Nosaltres ens encantaria estar a tots els hospitals. De fet, la nostra missió és que el pallasso... Missió... és que el pallasso d'hospital estigui integrat a dins del sistema de salut. O sigui, tenim evidència i sabem que l'humor és molt beneficiós per tots aquests moments adversos i per aquestes emocions que estàvem parlant, i que el procés de la malaltia amb l'humor que estigui present canvia radicalment.
1: I heu contemplat la vostra feina, estic pensant en una persona que està a casa seva no a l'hospital, sinó anar a la casa. Algun cas s'ha donat de que us demanin?
0: Sí, s'ha començat un projecte que just vam acabar la prova pilot i ara iniciem a fer aquesta regularitat que parlàvem ara, no? Que és anar a l'Hospital Trueta d'anar a veure pacients pal·liatius a casa.
1: Pal·liatius.
0: Sí, durant les visites dels metges. O sigui, el que fa, no? Vosaltres ho sabreu més, no? Que no es desplaça el pacient a l'hospital, no? Amb tot el que comporta anar fins allà, sinó que és el metge que va a les cases a fer les revisions, a fer el que sigui, el tractament.
2: Hospital a domicili.
0: Hospital a domicili. I nosaltres, la parella de Palla Pupes, a acompanyar aquests doctors a les cases dels pacients.
1: Deu ser molt difícil, no?, la vostra feina en aquell moment, no?
0: Sí, perquè canvia l'entorn, que és perquè entres a la casa de la persona, no?
1: Bueno, hi ha una persona terminal, que està en cures terminals i, per tant, sí, necessita molt de suport emocional, no?, per entendre la situació aquella, no?
0: Sí, et poses en la situació d'entendre que, bueno, estàs davant d'una persona, no? Tindrà les limitacions que tingui, tindrà l'energia que tingui, però el que busques és sempre aquesta connexió. Connexió, generar emocions que afavoreixin el seu procés i també aquesta vinculació i també amb els familiars, no?
2: Hem estat parlant molt sobre la vostra feina amb infants, però pel que estàs dient també interveniu amb adults. En quins aspectes has parlat ara de persones que estan en situació de cures pal·liatives, que poden haver-hi adults, suposo, aquí?
0: Sí, sí, sí.
2: I també has parlat que treballeu a residències,
0: sí,
2: geriàtriques.
0: Sí.
2: Quin és el vostre paper o amb què podeu ajudar? Com ajudeu en aquests casos?
0: Clar, l'experiència que tenia Palla Pupes va començar en l'entorn pediàtric, no? També per aquesta visió de l'infància i el pallasso, no? De ser aquest personatge que dèiem que connecta molt bé amb l'infància i genera tota aquesta comicitat. Però, clar, et dones compte que al costat d'uns nens hi ha uns pares, hi ha uns adults allà. I ja vas adquirint experiència en com poder generar humor o fer riure a aquests adults, no? Llavors dius, val, doncs funciona també, doncs per què no podem anar amb una hospitalització adulta, amb uns que ja són els malalts, els que estan malalts ja són els adults, i generar també aquest humor. Sí que hi ha una diferència en que el nen, o sigui, també ens plantegem a nivell pediàtric, és que el nen no deixi de ser nen pel fet d'estar en un hospital, que segueixi jugant. El que li mou al nen és el joc, no? Per molt cansat que estigui o poca energia que tingui, falta que trobis la xispa o el camí perquè es posi a jugar amb tu, no? I això ja podem generar humor. I amb els adults, doncs sí que som més conscients del procés, del que està passant, i hi ha una altra manera d'aproximar-se cap a ells. Però sí que la sorpresa, vam estar treballant a l'ICO, a l'Institut Català d'Oncologia, a la planta d'hematologia, consultes externes i a radioteràpia, i ens hem adonat que els primers que volen passar-s'ho bé, els primers que tenen ganes de gresca, com si diguéssim, són els pacients que estan en la pitjor situació o que tenen un pronòstic desfavorable perquè volen aprofitar al màxim el moment.
1: I en aquests pacients en situacions moltes vegades terminals, quan arriba la mort, per dir-ho clarament, amb els pares ajudeu també un cop hi ha hagut el traspàs?
0: Sí,
1: deu ser molt difícil, no?
0: Sí, sí que és veritat que no podem estar presents durant tot el procés, sí, però hem tingut pacients que els hem vist des de petits i que portàvem anys veient-los i teníem un vincle, i amb els pares també, i aquest vincle segueix estant allà, i ens tenen una estima enorme a l'entitat i als Palla Pupes que hem estat acompanyant a aquest nen tots aquests anys, i això no es perd, i això segueix allà. I quan tu generes aquest vincle, aquesta regularitat que dèiem, no?, de com nosaltres estem presents en un hospital, precisament que estiguem allà regularment, perquè això fa que l'experiència la puguis anar aprofundint i puguis anar creixent i puguis ajudar encara més. Doncs arribem a... Quan hi ha un pacient que arriba a l'estat de final de vida, seguim entrant en aquella habitació i volen que entrem i quan tu entres en allà amb tota la delicadesa del món, però es coneixes aquella persona i provoques que aquella persona somrigui, pels pares i per la persona en si, és una font d'alegria i d'energia i d'esperança també, no? I nosaltres som capaços, des de la molta humilitat, no?, a través de la nostra experiència artística, dels nostres coneixements, de poder provocar tot això. Ens sentim molt afortunats de poder-ho fer i molt... O sigui, rebem el triple del que donem, no?
1: I la formació que necessiteu per arribar a fer tot això... deuen ser anys o deu ser què entén, és a dir, com us formeu?
0: Tenim les formacions artístiques que es basen en com poder improvisar en parella i com poder hem de tenir en compte que les nostres intervencions són molt curtes, vull dir, poden ser 5 minuts, 3 minuts, si hi ha una cura que potser són 15 minuts, doncs com sostenir això artísticament? Vull dir, tenim un entrenament artístic per poder improvisar des del nostre clown. També tenim unes formacions mèdiques que ens ensenyen o aprenem tot el context hospitalari en els espais on estem, com són els tipus de procediments que han de fer el personal sanitari per nosaltres avançar-nos al que passarà i els processos de malaltia, com funcionen, què és el que passarà a tot aquell pacient. No és el mateix visitar un pacient que és un debut oncològic, que està impactat, i la família també, que en un final de vida o quan ja porta una meitat de l'hospitalització. Vull dir, són maneres diferents d'aproximar-se. No?
2: Amb adults també interveniu en persones amb deficients o deterioraments cognitius?
0: Sí, o sigui, ens estem... Mira, just vam fer un projecte europeu que es diu Clown Nexus amb diferents entitats europees. Ara hem començat la segona tongada, com si diguéssim, són uns projectes que duren 3 anys. El primer any estava enfocat en la manera d'intervenir amb autismes i amb la manera d'intervenir amb demències. Val? Quan nosaltres estem en una residència de gent gran, que de fet és de les dues vessants, és on teníem més experiència, perquè ja fa temps que treballem. És entendre que aquesta persona necessita una sèrie d'aproximacions, una sèrie de maneres de poder connectar amb ella, que és des d'un altre aspecte, des d'una altra manera de proposar artísticament les teves aportacions, com diguéssim, i has de conèixer molt bé de quina manera poder-ho fer. Llavors ens hem d'especialitzar en tipus de pacients o de tipus de característiques d'ells. Sí.
1: I amb autisme també
0: sí.
1: Sueu.
0: Sí, sí, sí, perquè, clar, també es posen malalts, també s'han d'operar, no?, de vegades, i per ells, és un, o per tothom, no?, anar a operar-se, doncs és això, no?, hi ha un estrès, una ansietat, no sé què, però per ells un canvi d'entorn, entorns desconeguts, persones que no coneixen, o sigui, la informació que li arriba a un autisme és, de vegades, molta informació pot generar un bloqueig i unes crisis, i llavors, doncs, nosaltres... i el personal sanitari també, i cada vegada més doncs es van adaptant a com poder intervenir amb aquest tipus de pacients perquè la seva experiència sigui agradable.
1: I amb autisme fora de l'ambient hospitalari també hi interveniu? O només...
0: Nosaltres no, però a l'hora de fer aquests, com es diu, bueno, el Clown Nexus, no? De com compartir entre entitats, de quina manera treballar amb aquest tipus de pacients, sí que hi havia entitats que anaven a escoles i que feien les seves intervencions a les escoles amb nens autistes i sí, sí, sí.
1: Molt bé. No sé, Albert.
2: No, a veure, jo volia dir que teniu una pàgina web, no?,
0: sí,
2: que és pallapupas.org,
0: sí,
2: que, bueno, expliqueu i se us veu, no?, algunes fotografies vostres, no?
0: Sí.
2: I també necessiteu un suport econòmic perquè l'associació es manté... amb diners públics o necessiteu...
0: Sí, bevem de diferents fonts, com si diguéssim, no? Tenim tota la part dels socis, no? Que és que, bueno, la gent que creu en el projecte, creu en els beneficis de la nostra aportació dins dels hospitals, creu en la cura emocional, no? Doncs aposta per Paio Pufes, no? Es fa soci i té una aportació monetària al llarg dels mesos, dels anys, de lo que desitgi. No? Després tenim aportacions d'empreses a través de col·laboracions o de donacions que ens puguin arribar a fer. També tenim els nostres esdeveniments anuals que tenim molt puntuals, que podria ser el Dia de Nassos, que podria ser com un cap de setmana on les entrades del Tibidabo, del Zoo, de diferents espais així, tota la recaptació és per nosaltres. La ceba que fa riure, per exemple, que ha sigut fa poc, que tots els condis venen cebes, una parella, una xarxa amb dues cebes, i el preu d'aquestes cebes és per nosaltres, no? Són com coses que nosaltres, propostes que nosaltres fem perquè per recaptar calés. També hi ha escoles que les classes han decidit fer alguna activitat per recaptar calés i ens venen amb el xec allà, de tot el, hi ha una escola que per exemple ara està preparant una gincama en el poble per bueno, per ajudar-nos a nosaltres la recaptació d'aquesta gincama, tots els diners pues, ens els oferiran.
1: Quants sou de membres del Paio Pufes?
0: Som 25. Bueno, i també, ara, perdona, tenim aportacions a institucions, no? De la Generalitat, que també hi ha a través de subvencions, sí, d'ajuntaments, i la part d'alguns hospitals que sí que donen, que també hi participen.
1: I la gent que, per exemple, sou 25, la gent que...
0: Són 25 que... artistes, sí. I a oficines som 8-9.
1: I la gent que, diguem-ne, que fitxa per vosaltres, prové de l'escola de teatre.
0: Sí, o sigui, el que quan fem un procés de selecció demanem que els clowns tinguin una experiència escènica, com si diguéssim, d'uns 3 anys, 3-4 anys, i això, una formació com a clown. O sigui, no, l'entitat no està per formar clowns. El clown ha de venir de casa, com si diguéssim, ha de venir de sèrie, no? Ha de venir format. Perquè és que després ve tota aquesta formació hospitalària, del context, de quina manera intervenir i adaptar-nos a l'hospital, que ja de per si ja és feixuga. Llavors, el clown ha d'estar fort ja quan entra i a partir d'aquí doncs ja aprendre i a tenir èxits i fracassos, vull dir, no passa res.
2: Bueno, molt bé, doncs. Bueno, tu el desig de que això s'incorpori com una part normalitzada, no?
0: Sí.
2: De l'assistència
0: de
2: les malalties.
0: Mica en mica, sí, sí.
2: Moltíssimes gràcies.
1: I felicitar-te per la feina que esteu fent.
0: Home, vosaltres també.
1: Que és una feina impressionant.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: Felicitats.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Albert, comencem amb les píndoles.
1: Comencem. Jo porto un article que és Sal iodada, marina o normal de mesa, de taula, quina és la millor? Això ve... Hem parlat de la necessitat de prendre iode i que l'única font de iode és pràcticament la sal iodada, i parlaven que moltes sals que s'utilitzen, doncs que tenen... No en tenen de iode. Però volia ampliar i fer una explicació de cada cosa. La sal és una substància imprescindible per la vida. De fet, nosaltres, quan ens posen un serum, és aigua amb sal, em sembla que hi ha concentració de 9 grams per litre, evidentment estèrilla més, i per això és imprescindible. També sabem que un excés de sal, que a part de la sal que puguem posar a la cuina, està en molts aliments, sobretot qualsevol tipus de conserva, i que aquest excés de sal pot ser causa, de fet és causa de tenir més hipertensió i els trastorns derivats d'això, i volia explicar-ho. La sal que utilitzem normalment és la sal comú. La sal comú està formada fonamentalment per un compost que és, que és un àtom de clor i un àtom de sodi, que per això es diu sal sòdica. I la forma d'on s'obté la sal sòdica, sal comú, té dos orígens. Una és per evaporació, normalment d'aigua del mar. Li direm sal marina en aquests moments, però és igual en composició que altres maneres d'obtenir-lo, que poden ser de mineria, o a vegades hi ha certs rius que també tenen, per les roques on han passat, tenen un contingut, aleshores s'evapora l'aigua i això és la sal comú. Aquest tipus de sal pràcticament només porta clor i sodi.
0: No porta iode, que és el que ens
1: interessa. I no tenen iode. Tenen per l'origen i... Si són si venen de rius o és d'alta muntanya, però, no tenen, Albert, per inclús, perdona, les de mar.
0: Recordem una cosa, perdona, comencem pel principi. Parlarem de la sal i del iode. El iode el relacionem amb el tiroides. Lliguem una mica perquè volem parlar
1: del
0: iode.
1: El iode és molt important pel desenvolupament del fetus, del sistema neurològic, cervell...
0: Necessitem iode, per tant, des del principi de tota la vida.
1: Això, ja va haver-hi campanyes, això, a veure, es coneix des de finals del segle XIX, sobretot a començar el primer terç del segle XX, anys 1910-20, que la deficiència de iode era causa de, si era molt greu, de mal desenvolupament d'infants, que a més no creixien, tenien un dèficit cognitiu important, i a l'extrem era la malaltia que és el cretinisme. La persona cretí és una persona que pateix aquesta malaltia, però també és causa de grans golls. El goll és un creixement del tiroides, i això era una cosa coneguda. I la manera de... I es va veure que la causa era la deficiència de iode.
0: Llavors la forma d'entrar iode en el cos és a través...
1: Que és que, sobretot, durant tota la vida, tot el desenvolupament fetal, més tot la infància i fins l'adolescència, que hi hagi una ingesta de iode suficient.
0: I aquest iode ve, o que algú posi iode en la sal iodada, no?
1: Sí, altres orígens seria consumir peix fresc amb quantitats importants, cosa que en aquests moments, per molts motius, no es fa. Altra manera seria aliments que s'haurien d'enriquir especialment. Va haver-hi campanyes molt importants a Europa. Per exemple, a Suïssa era el lloc d'Europa on hi havia més problemes d'aquests per mancança de iode.
0: Bueno, recordem el Buñuel, no? El Buñuel, aquell director de cine espanyol, que va fer una pel·lícula a les Urdes, no?, sobre aquest tema, justament, no?
1: Buñuel va fer una...
0: El coneixes, Xavier, sí, aquesta...
1: Sí, no, la, sí, Les Urdes, sí. Tierra sin pan, es deia. Ah. És un dels documentals. Ell el va fer amb una idea com més antropològica.
2: Ja, sí, un documental de com vivien allà.
1: I sabia, aleshores, en aquest documental que va ser molt polèmic perquè hi havia una certa a veure, els animals no es respectaven molt, o escenes com molt dures, violentes, a vegades amb animals, però apareixien moltes dels personatges tenien aquesta deficiència. Això va servir aquí a Espanya d'estímul que posteriorment grup de metges o institucions mèdiques van, bueno, van reaccionar per solucionar. A Suïssa i a Europa, a molts llocs, la solució va ser iodar de les aigües, la distribució. Aquí a Espanya, com hi ha conques molt diferents i de maneres d'obtenir, era impossible, i es va posar la, bueno, es va optar per ajudar.
0: Ajudar la sal.
1: Ajudar la sal. Això... De totes maneres, no és fins al 2000... Perdona, digues.
2: Ah, no, la pregunta... O sigui, tota la sal que nosaltres podem comprar a un supermercat porta o...
1: No en porta.
2: El cartell sal iodada, sí que... En
1: si,
2: algun
1: té
2: sal, trobes...
1: si té el cartell sal iodada, en porta. Si no, no en porta. Això està, la regulació que tenim ara ve des del 2011 i em sembla que l'original va ser del 2002 o vull dir que és, o inclús hi ha una regulació anterior
0: per tant, Robert, que
1: et diu quina quantitat perquè no hi hagi excés de ioda.
0: Per tant, recomanaries que quan anem a comprar sal mirem que posi sal iodada.
1: Sí, si hi ha en aquell grup familiar hi ha nens, persones joves o dones
0: embarassades
1: o no, per la possibilitat sí, sí. de si s'embarassin això. Oh. Avui en aquest sentit la dona embarassada ara se'ls suplementa amb ioda, amb comprimits, perquè durant tot l'alletament també és important, però clar, el nen acabarà un dia de deixarà de prendre la meta de la mare, la llet de la mare, i aleshores si en l'entorn no existeix el consum de sal iodada, baixarà. I per això es recomana. Fora d'aquesta situació, en aquests moments no és necessari. I hem parlat de lo del goll, hem parlat de la deficiència, hi ha estudis de fa molt temps de menys desenvolupament cognitiu amb nois amb poca, inclús amb poca deficiència de ioda, però també és un preventiu de càncers de tiroides, que això vindrà molt, ja vindrà més més endavant.
0: Xavier, però, n'eres conscient d'això que explica Albert, de la sal o ioda?
2: Clar, sabia que la sal iodada li havien posat el ioda, no? Sí. Hi ha un pas, primer la sal i després hi ha un altre pas que ja posa el ioda en allà. Això ho sabia, però no sabia el per què, ni quins beneficis, ni per què sí, per què no.
1: La causa és aquesta. També durant un temps es posava sal i fluor, aquesta per un problema de dentició, però això s'ha tret. Sí, ja... Però jo el que vull... Clar, no em vull carregar les altres sals. I volia fer una pinzellada de moltes que es fan servir. Hem parlat de la sal comú, si està ajudada ha de tenir l'etiqueta sal ajudada, però quan comprem sal marina és una sal comú sense ioda, però bueno, hi ha gent que diu jo utilitzo sal Maldom. La sal Maldom és una sal que amb la manera, em sembla que es aconsegueix per evaporació i està com cristal·litzada amb capes, amb escates molt finetes, i això fa que té unes qualitats organolèptiques, o sigui, el paladar, com agradables, però no té ioda, vull dir. Si la fem servir, doncs pot ser per aquella carn en el punt exacte de cocció i abans amb el moment de servir afegir-li la sal. Això és una gran controvèrsia de si s'ha d'afegir la sal abans de coure o després
0: sempre. I la sal de l'Himalaya,
1: l'altra és la sal rosa de l'Himalaya,
2: és com rosa.
1: Sí, la sal rosa de l'Himalaya és una sal mineral que tampoc no té gens de ioda, i és rosa perquè, diguem, té altres components, no li diria impureses, però normalment sals de ferro, sempre amb un percentatge baixíssim, inferior a un 1%, i aleshores dona aquest aspecte. És una sal que s'obté bàsicament de mines que estan al Pakistan. Es diu de l'Ima... Es diu... Els, no diuen sal del Himalaya, sinó diuen sal Himalaya. Ah. Perquè aquí, sí, perquè l'altre seria voldria dir una proposició de pertenença, i no és així. Seria... Es podia, després hi ha la sal negra, que és d'origen volcànic. Totes es poden fer servir en plan exòtic, però saber que no serien recomanables d'ús continu, sinó en plan, diguem, flor de sal, sal fumada, i en... però cap d'aquestes té sal iodada. O sigui, es poden fer servir, però en moments molt especials i reservats.
2: Bueno, i després ja, clar, les sals de bany...
1: Les sals de bany.
2: Que són per ús extern. És a dir, això... no ens mengem la sal de bany per netejar,
1: si s'absorbeix,
2: netejar per dins.
1: No. Sempre a través no tinc coneixement.
2: No, millor, ni... no ho feu a casa.
1: No ho sé.
2: Però hi ha un tipus de sal, no, que és la sal de bany, que és per la pell o té beneficis per...
1: no
2: o és
1: sé.
2: Una cosa a més veure, artificial o
1: no ho sé, ho tindria que mirar, no ens hem documentat. Jo comento un article d'una persona nutricionista i que són les és el que és, però per una persona experta. Joan, ara tu.
0: Ara, bueno, jo voldria parlar sobre l'alcohol. És a dir, estem en un món en el qual l'alcohol forma part de la nostra vida absolutament. La cultura, la religió, és a dir, la religió, la publicitat, cervesa, és a dir, realment estem immersos en un món. I llavors s'ha dit, i durant molts anys, de que petites quantitats d'alcohol són bones, són no són dolentes i que inclús poden ser bones per la salut. Tant és així que la piràmide de la dieta mediterrània, la famosa piràmide aquella, fins fa 2 anys, a la dalt, a la dreta, posava 2 copes de vi al dia als homes i 1 copa a les dones. Sí, és a dir, que tant és així. Llavors, hi ha hagut últimament, fa cosa d'un parell o 3 anys, cada vegada es parla més de que això no és veritat i que l'alcohol és perjudicial per la salut.
1: Tot. Sempre.
0: Sempre i sempre.
1: Sempre.
0: Sempre. Esclar, dir això en el nostre món sembla una cosa fora de lloc.
1: La revolució.
2: Clar, la paraula en moderació tampoc l'eliminem, també. O sigui,
0: a veure,
1: què és moderat?
2: Clar, és com una expressió que fa com que llavors sí, no?
0: Sí.
2: La paraula moderat... S'ha d'evitar l'alcohol.
0: La paraula moderat és la paraula, sí, que es deia sempre, no?
1: Un eufemisme.
2: Sí. No?
0: Inclús, avui, preparant això, he entrat buscant pàgines web. Hi ha una pàgina web patrocinada per vins, que torna a dir que el vi en moderació no és dolent i que pot ser bo. Hi ha una revista molt prestigiosa, que és el Medscape, que és una revista que publica divulgació mèdica, però basant-se en gent molt seriosa, que diu el seu parer, no? Llavors, hi ha un hospital als Estats Units, que és l'Hospital de Harvard, que és de les famosíssimes del món mundial, i un d'aquests professors de Harvard, la doctora Mary Jo Manson, ha dit el seu parer sobre l'alcohol. I ella comenta que revisant críticament els estudis de recerca mèdica previs, que diuen que això que l'alcohol pot ser no dolent, estan o mal fets o realment refent-los, s'ha vist que això no és veritat. I els estudis nous, sobretot els que parlen els oncòlegs, realment comenten que l'alcohol, el nivell de seguretat és 0. És a dir, no vol dir que sigui alcohol igual a càncer, però que l'alcohol de bon, és a dir, de recomanat no ho és. I es relaciona amb malalties com la hipertensió, l'angina de pit, les feridures, malalties cardiovasculars, malalties de fetge, càncer de mama i també risc de demència.
1: Llavors, això amb revisió d'estudis...
0: De revisió d'estudis.
1: Es veu...
0: I llavors comenten, aquesta doctora diu que el risc zero no és. És a dir, que el risc, perdó, que el risc, com ho diríem, que el risc zero no existeix. És a dir, que l'alcohol sempre comporta risc de prendre alcohol. Passa que, esclar, bueno, això és un fet i l'altre és el món que vivim, que és una altra història. No? Bueno. I llavors... Més, acaba dient que més que recomanar no prendre alcohol, que això és impossible, recomanen moderació en la presa d'alcohol i abstenir-se d'alcohol amb dones embarassades, amb gent que pren medicaments incompatibles amb l'alcohol o gent que té problemes d'addicció. I amb la gent normal, doncs, tenir consciència que l'alcohol de bo no ho és i prenem-lo el menys possible.
1: Jo proposaria, em sembla que ho vaig dir, de fer servir cervesa sense alcohol. La cervesa sense alcohol s'ha aconseguit com molt acceptable des del punt de vista del paladar i que no té alcohol i, a més, té molt menys sucre que els refrescos, begudes com Coca-Cola, taronja, això.
0: I jo vaig estar fa poc a Rioja i estan mirant de fer un vi sense alcohol.
1: No. Ja hi ha algú.
2: Hi ha tota la cultura del vi, no? Que tot això... Què en fem de tot això?
0: Què en fem de tot això, sí.
2: Clar, perquè...
0: Clar, digue'ls a la Rioja, al Penedès, sí. O digue'ls a... És a dir, és dir, l'alcohol, el vi, està relacionat íntimament amb la nostra...
1: Bueno, forma part, ahir vaig estar en un homenatge... just a un metge que havia col·laborat amb nosaltres moltes vegades, en Ramon Tous, i evidentment al final amb la copa de cava imprescindible, bueno, que et servien. Forma part
0: de la nostra.
2: Llavors ja tot el tema, o sigui, tenir una decisió personal de poder-se cuidar, no? Si l'alcohol no et va bé, et fa mal, et genera el que sigui dins del cos, doncs tens l'opció de decidir, no?
0: Sí. O el que diuen aquests, ja que d'això reduir la quantitat, sent conscient.
1: Doncs ho deixem aquí.
0: I moltíssimes gràcies.
1: La propera setmana.
2: Xavier, a vosaltres. Estrada.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes, rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La 7ena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:

0: Torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això. Manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu.
1: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
2: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
1: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
2: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
3: Els hi vàrem donar, gran Samir.
2: Li veureu donar tots els presents?
1: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
2: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
1: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
4: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
1: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
4: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
1: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial, que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem amb la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Always look on the bright side of life.
3: Noches de nit. Segueix-nos al Facebook o envia'ns un mail a noches de nit@gmail.com.
4: I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money.

0: might you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on.
1: Molt bé, molt bona nit, carai, nano. Sí, sembla que tinc una trompeta a la boca.
2: És que ara...
1: Sóc en Notxa, sóc en Notxa.
2: Estava dient, potser estàs fent un personatge.
1: No.
2: I la gent no ho sap.
1: Avui parlarà més el meu germà que jo. Ja està vist. Bona nit. Parla tu, perquè ja veus que a mi sóc la trompeta.
2: Val. Bueno, bona nit, Notxa.
1: Bona nit.
2: Bona nit. Ai. Bona nit, Oriol.
3: Bona nit i bona hora.
2: Ho dic perquè ja fem...
1: Ja tenim el convidat.
2: Ja donem pistes, eh? Bé, benvinguts i benvingudes, i si hem de ser políticament correctes, benvingudis. Doncs això és el programa Notxes de nit, un any més, un programa més, el programa cultural per excel·lència, respectant també el programa cultural que fa l'Oriol, sobre la poesia. No?
3: Ah, no? Ah, sí, que faig un poc.
1: Home, és veritat.
3: No
2: ah, home. I avui, com heu pogut comprovar, tenim l'Oriol, que ens parlarà d'un acte que es farà el proper...
1: Diumenge.
2: Eh que sí?
1: Sí.
2: I també tindrem, si tot va bé, a la Teresa del Cucut, de la llibreria El Cucut, que ens recomanarà un llibre. I de... L'apartat música, no sé si m'ho pots...
1: Sí.
2: M'ho pots dir amb senyals o...
1: Intentaré explicar-t'ho bé. No, he pensat que... Mira, pensant-me que avui era l'últim programa, he pensat que com que hem estat tota aquesta temporada posant música salsa i hem posat diferents músics i orquestres, doncs que l'orquestra per excel·lència era la Fania All-Star, que naturalment reunia a tots aquests músics que hem estat escoltant al llarg de la temporada, i per tant, per allò, per arrodonir-ho, doncs avui escoltarem a la Fania, que en el qual doncs, tant hi podem trobar l'Héctor Lavoe com en el Willy Colón, i per tant farem una suma de tots els que han estat passant pel nostre programa.
2: Perfecte. Doncs, escolta, doncs...
1: Anem a començar.
2: Anem a començar, doncs...
1: Doncs comencem el programa Notxes de nit i escoltant la Fania All-Star, i anem a parlar amb l'Oriol Marfà.
2: Molt bé, endavant.
1: Vinga.

0: Molt bé. Ja som aquí una altra vegada.
1: Ja som aquí.
0: Et deixo parlar, Notxa, perquè veig que m'està sortint la trompeta i no pot ser això.
1: No, però t'és feliç i content, en Joan.
2: T'estàs convertint en un tenorino.
0: Sí.
2: Per moments.
1: Bé, com us hem dit abans a la presentació del... el preàmbul del programa, doncs tenim, ja el tenim des del principi, l'Oriol Marfà, ja prou conegut aquí a Argentona, és un agent cultural, no sé si li agrada aquesta paraula, però aquesta expressió...
3: Home, com vulguis.
1: Com vulguis. Bé, doncs jo li dic que és un agent cultural o un cul inquiet. O,
2: un remena cultural.
1: O un remena cultural. I aquesta vegada doncs, porta una cosa que domina... domina molt bé dues coses, però la que avui parlarem és de la poesia. Dit domina bé altres coses per allò que és dit de l'editorial, no? Sí. Ara en parlarem del Bebop. Bé, aquest diumenge 14 de juny a les 7 de la tarda a l'Ermita del Viver, evidentment Argentona, però això ho dic més pels que no són d'Argentona, però també és cert que hi ha molta gent d'Argentona que no sabria posar el Viver en el mapa, doncs ja aquesta, diguem-ne... Què seria? Un recital poètic?
2: Bueno, això neix d'un llibre, un llibre plaquet, un llibre petitó, d'una col·lecció que es diu Envinats, i a partir d'aquest llibre se'ns va acudir de muntar un recital que al mateix temps, diguem-ne, anés acompanyat de música. Vale? Recital de poesia i música. I llavors hi haurà la presentació del llibre i la intervenció, diguem-ne, estel·lar, d'alguna manera.
0: Sí,
2: de...
0: la música acompanya...
2: La música acompanya el llibre dona... i la presentació del llibre. Sí, sí.
1: Veig que la presentació és feta pel mateix autor, no?
2: La presentació és feta pel mateix autor, Manuel Forcano, que és un poeta notable, que a més, diguem-ne, doncs, és filòleg i especialista en temes del Medi Orient, etc. I a més és un bon recitador.
0: Ell, Manuel Forcano, és el que ha escollit
2: ha fet
0: els
2: la tria,
0: poemes i ha fet és
2: la tria,
0: el traductor, a més.
2: Sí, ha fet la tria dels versos dels poemes, perquè en el llibre aquest el que hi ha són fragments de poemes. O sigui, no són poemes sencers, sinó són fragments. Versos. Uns quants versos d'uns quants poemes dels més de 600 poemes que va escriure aquest autor.
1: Per tant, entenem que el Manuel Forcano és l'autor en el sentit de que ha fet l'adaptació d'uns poemes adaptació en el sentit de fragments d'uns poemes ja existents.
2: Sí, d'aquest poeta persa del segle XIV, Hafez de Shiraz, un poeta molt, molt important de la poesia, jo diria, universal, de l'època de Petrarca, però amb un altre territori i amb una altra mentalitat, etc. I ell el que ha fet és la traducció a partir de la versió anglesa i la tria d'aquests versos d'una colla de poemes.
0: Per què escollir un poeta com aquest, no? Hafez de Shiraz? No conec molts poetes, però vull dir que no és un poeta conegut per aquí, no? O sí?
2: Bé, és un poeta de l'alçada, diguem-ne, d'en Petrarca, però en l'àmbit de la poesia del Medi Orient.
0: Perquè tampoc és molt coneguda aquí.
2: Aquí...
0: Ho dic com a persona que no hi entenc d'un borrall.
2: Aquí segurament no és gaire coneguda, però és un poeta... Si haguessis de dir un poeta d'aquest període, del segle X fins al segle XV, del Medi Orient, sortiria
0: ell.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sortiria Omar Khayyam, sortiria Hafez de Shiraz.
1: Sí, des d'un punt de vista popular, no és prou conegut Hafez de Shiraz. potser també és perquè som un món occidental, vull dir que potser exacte. Des de la cultura oriental és més popular.
2: És aquest. Molt popular, és molt popular i molt venerat. Està molt vinculat al moviment sufí i al moviment xiita i és venerat a tota aquesta àrea d'Afganistan, Pèrsia, Iraq.
1: Ara que has dit moviment sufí i moviment xiita, algú, perquè clar, allò, la informació que ens arriba, que algú potser s'haurà espantat xiita, perquè tot això, la gent de seguida veu fundamentalisme, veu terrorisme. Ens podies, no sé fins on t'arriba la informació, si més no, breument, què vol dir el moviment sufi o el moviment xiita?
2: Bueno, el moviment
1: almenys des d'aquest punt de vista.
2: El moviment, bueno, estem parlant del segle XIV, per tant, totes aquestes lectures que se'n poden fer des de la realitat d'actual no tenen sentit. No. I el sufisme i el xiisme, jo no ho sé exactament, però provenen d'una escissió com l'ortodoxia cristiana i el catolicisme en un moment determinat, els orígens de la formació de l'islam. Però res més que això.
1: Per tant,
2: i el sufisme, dintre del xiisme, és una manera d'entendre, diguem, la religió islàmica més espiritual. Més espiritual.
1: Llavors, podríem dir que igual que aquí hem tingut diguem-ne, gent des de l'àmbit religiós que ha fet poesia, que se l'ha anomenat inclús poesia religiosa, ens podríem dir que aquesta poesia és religiosa en aquest aspecte?
2: No massa. Era ell que, diguem-ne, que era un líder o un representant d'aquest moviment, però la seva poesia és molt planera i molt de tocar peus a terra. El que passa és que utilitza molt les metàfores i aleshores de vegades una paraula en pot representar dues o tres, depèn de la interpretació que se li faci. Però una primera lectura, els poemes d'aquest senyor són molt planers. Si voleu, després en llegim un parell o tres i ja ho veureu. I en aquest cas, la tria té a veure amb el vi i amb l'amor. La primera cosa, el vi, li va comportar bastants problemes en el seu dia amb ell per la, diguem-ne, la contradicció que comportava el dogma o la pràctica islàmica de prohibició del vi, no?
0: Clar.
2: Però ell, el vi, és quelcom més que el vi en un sentit estricte. I aleshores, sí, li va portar problemes. Ell va estar en un moment determinat, diguem-ne, ben recolzat pels representants del poder en aquesta zona, i en un altre moment determinat va caure en desgràcia i va tenir d'exiliar-se. I després va tornar una altra vegada al seu poble, que el seu poble és Shiraz.
1: I, bueno, has dit el vi, però que al ser, diguem-ne, un moviment religiós, pensava que també hi afegiries l'amor, però potser l'amor està vist des d'una altra...
2: Bueno,
1: des de la seva religiositat és...
2: Bueno, com Sant Joan de la Creu poetes que a l'amor, diguem-ne, s'eleva a l'aire més místic, no?
0: Clar.
1: Per què creus, en el teu cas, perquè em dóna la impressió que tu... per dir-ho així, també ets un fan d'aquest poeta.
2: Bueno, jo tampoc el coneixia, francament, i al llegir uns quants versos vaig pensar, aquí hem de muntar un sarau a partir d'aquest llibre.
1: Què et porta a pensar això? Vull dir, o dit d'una altra manera, un poeta persa del segle XIV, què ens podria captivar a gent del segle XXI?
2: Llegim algun poema.
1: Val.
2: I ja ho veureu.
1: Doncs,
2: no?
0: I tant.
2: Doncs, mira, que llegim gaires.
1: No, perquè tinc curiositat. Aviam, també sé que em podries contestar, Oriol, com qualsevol poeta. Bueno, és la bellesa de la paraula, no? Suposo. Si en tens algun...
2: Per exemple, a veure, un que em ve aquí, ara mateix. No perdis cap ocasió d'una copa de vi entre flors. No badis. Cada vegada tens menys temps.
0: Però aquest, doncs, està relacionat amb el vi, amb això que has dit.
2: Sí, eh? Quasi tots.
0: Suposo que el títol, la Copa d'Or, també deu tenir relació amb, amb això del vi.
2: Sí, sí, i em sembla que en algun dels versos escollits d'aquí apareix aquestes dues paraules. La Copa d'Or. A veure, un altre, per exemple. No tardis, vine. Durant una estona, amb el vi serem ruïnes. Veuràs que entre el runam sabrem trobar un tresor.
1: Clar, jo crec que l'atracció que té d'entrada només amb aquestes dues lectures és que tu ara, perquè m'has dit que és del segle XIV, però això...
2: Però podries pensar que és d'ara.
0: Sí,
1: Això és escrit de fa 5 minuts, com d'abans d'ahir, com de fa 2 anys, no?
2: Va somriure igual com fa la copa. Van veure'ns els besos dels llavis.
0: Pues sembla molt actual, la veritat, sí.
2: Clar que és una traducció...
0: Posada al dia, no?
2: Dia, Però, bueno, sí, és molt actual, sí. I, a més, és molt llaminer, molt engrescador. Mirarem diguem-ne, d'acabar-ho amb un tas de vins, Això ho parlarem després, si vols.
1: El fet de que tu veiessis, Oriol, només llegir, perquè suposo que et duria venir el mateix llibre a les mans, llegir aquests fragments, que a més, que són fragments, vull dir, que
0: clar,
1: suposadament els poemes són llargs.
2: Sí, sí.
1: Què et va portar de dir això ho hem de convertir en escenari o convertir en espectacle o...
2: Una il·luminació. De seguida que...
1: Com el Santa Teresa de Jesús, no?
2: Exacte, com el Sufís. Jo estic subscrit amb aquesta col·lecció, que es diu Envinats, i bé, sempre espero que m'arribi, doncs, el número corresponent. Em fan 4 cada any. I quan vaig llegir els primers versos d'aquest, li vaig trucar a l'editora i dic, escolta, Montse, dic, hem de muntar alguna cosa amb això. I ja està. I llavors vam començar a pensar i on i de quina manera i tal. Llavors, a partir d'aquí vam engrescar a la Carola, i com que la Carola té molta relació pel que fa a la seva música, les seves intervencions musicals, etcètera, amb músics de l'Índia i del Medi Orient, etcètera, doncs també de seguida s'hi va engrescar.
1: Sí, vas fer com una mena de connexió d'idees,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. I després vam parlar amb en Darío, i en Darío, doncs, de seguida ens va dir que sí. I llavors, bueno, doncs res.
0: Com que tot venia rodat, es va dir, doncs...
2: Ja està,
0: més facilitats no poden haver.
2: Desvestirem l'ermita i la convertirem en un temple de la poesia persa.
1: No, jo t'ho deia això perquè, de la mateixa manera que tu, com una persona que... fas poesia, llegeixes poesia, saps llegir-la i fer-la teva, també deus trobar-te lectures de poesia que la disfrutes, però que no hi veus una posada en escena.
2: Exacte, sí, jo vaig pensar que això era molt susceptible de posar-lo a l'abast de la gent en general i de fer-ho en un lloc, diguem-ne, doncs, màgic, no?
0: L'espai també compta.
2: L'espai també compta.
0: I tant,
2: no?
0: I tant.
2: Podíem haver fet a l'exterior, però bueno, vaig pensar que en aquesta ocasió fer-ho a l'interior de l'ermita i amb uns músics molt vinculats a aquest ambient, no? Perquè...
0: Clar, ara et donava a preguntar.
2: Ah, és el que anava...
0: L'Ikram Khan, que toca un instrument que es diu rabab.
2: Sí.
0: Que és un instrument...
2: És un instrument...
0: També deu ser de per aquella zona, no?
2: De per aquella zona, de corda, que té, no sé si... Aquest dematí em parlava la Carola, que no sé si té una vintena de cordes, i és un instrument que té 200 i pico d'anys.
0: Ostres!
2: Sí. Tant és així que... bueno, el porta com si fos el Sant Cristo.
0: Clar.
2: I el anirem a portar al Viver el diumenge al dematí i el deixarà a dins de l'ermita perquè l'instrument es vagi adaptant al microclima el microclima que hi ha dins de l'ermita.
0: És com una espècie de guitarra? O...
2: Sí, és com un instrument d'aquests indis.
0: Com el sitar.
2: Sí. Uh-huh. Una mica més compacte, uh-huh, i amb moltes cordes, i no sabria dir-te què més. Bueno, i la música que ell toca és una música, diguem-ne, que no utilitza l'escala normal de occidental.
0: Val.
2: O sigui que té aquest so oriental.
1: Escolta, Oriol, clar...
2: Per cert, que aquest xicot viu al Masnou, o sigui que el tenim molt a l'abast.
0: El tenim a l'abast, clar. No,
1: fantàstic. Clar, jo ara intento... Clar, a tu tens una idea, la transmets, els que tenim idees ens podem trobar que ens quedem més sols que la una, o que podem aconseguir gent per portar allò, però també ens podem trobar que aconseguim gent però que treballen, diguem-ne, per encàrrec, vull dir, que d'alguna manera tant la Carola com l'Ikram també s'han apuntat aquesta fascinació, no ho sé.
2: Sí, sí.
1: Perquè, vull dir, siguis músic, siguis ballarí, siguis el que sigui, tu hi has d'entrar perquè...
2: I de fet hi han entrat.
1: S'han enamorat d'aquest projecte.
2: Sí, de fet hi han entrat i han entrat tots dos i amb molta empenta i molta il·lusió. L'Ikram, perquè, clar, estàvem tractant d'un poeta que ell coneixia molt bé... Clar. I que, a més, ell parla sarfi, em sembla que és, o surfi, o sigui, la llengua persa. O sigui, ell és capaç de llegir els originals d'aquests poemes. Està molt vinculat a tota aquesta àrea de l'Afganistan, de l'antiga Pèrsia, etc. I, per un altre cantó, ja us ho he dit, que la Carola doncs, també ha tingut molta, i té molta relació amb músics de la Índia i del Pakistan, etc. I es van engrescar de seguida.
1: O sigui, amb aquest concepte...
2: Sí, i llavors han preparat... o sigui, s'han fet seva la proposta i bueno, han preparat un recital ad hoc per aquest poemari.
0: Per tant, hi haurà recital de poemes, o aquests trossos de poemes, acompanyats de música...
2: Sí, i una presentació prèvia que farà Manuel Forcano. Parlant del poeta, del context del poeta i del perquè doncs, d'aquest llibre que ell ha preparat.
1: Sí. Llavors, recitar això. El poema, qui el recitarà?
2: El recitarà Manuel Forcano.
1: Vale, o sigui, el Manuel Forcano explicarà el llibre, el projecte, i ell mateix serà el recitador.
2: I ell mateix recitarà alguns d'aquests poemes, fragments de poemes.
1: I sense allò que es diu ara, sense fer spoiler, que diuen, és una recitació i de fons sempre ens quedarà la música... O hi ha moments que la música té un protagonisme i després passa...
2: No, l'escaleta, més o menys, de l'acte serà una presentació per part de Manuel Forcano i llavors ja intervindran els músics i tocaran una peça. Després en Forcano intervindrà recitant alguns poemes, no masses, però alguns. Després tornarà a intervenir la Carola Ikram, després una altra vegada en Forcano i després... la Carola i l'Ikram una altra vegada i finalment l'Ikram ens explicarà aquest instrument, en què consisteix, d'on prové, els seus orígens, com funciona, etcètera.
1: Ho dic perquè clar et crea tant interès conèixer el perquè i l'origen de la poesia com una música que no només és el fet que estigui fet expressament per això, sinó que ens transporti, no? Des del punt de vista occidental, no?
0: A Pèrsia, no, ens transporti en aquesta època.
2: Aquesta època i amb aquest, diguem-ne, ambient musical i artístic. Sí.
1: Doncs, escolta, anem a recordar als oients, 14 de juny, a les 7 de la tarda, a l'Ermita del Viver. Manuel Forcano és l'autor, presentador i farà l'oratòria dels poemes i acompanyats amb la música de la Carola Ortiz, que és veu, clarinet i percussió en aquest cas, i l'Ikram Khan amb aquest instrument que ja per si ja porta curiositat, que es diu rabab.
0: Rabab.
1: És així?
2: És així.
1: Hi haurà alguna cosa més? Ho dic perquè, sí, com que es diu la Copa d'Or, sabem que t'agrada el vi, en el bon sentit de la paraula, si és que existeix un mal sentit de la paraula. El fet de que l'editorial es digui Vi Bob. Hi haurà alguna cosa relacionada al llibre, la Copa d'Or, el que ens has llegit tot ha tingut relació amb el vi. Hi haurà alguna cosa
2: haurem
1: més?
2: Haurem de celebrar-ho i regar-ho amb un vi i una mica de tast.
0: Uh-huh.
2: De manera que quan acabi el recital, l'acte, a fora tindrem ocasió de fer tres tastets amb tres vins diferents acompanyats d'alguna cosa, diguem-ne, sòlida que meridin amb aquests vins.
1: Perfecte.
0: Perfecte. Clar, l'espai no és molt gran, per tant...
2: 100 persones.
0: 100 persones.
2: I mirem d'encabir-hi 100 persones. En aquests moments us haig de dir que s'han cobert totes les...
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Molt bé. Per tant, ja no pot entrar ningú més, per entendre, no?
2: Si de cas hi ha algú que vulgués entrar, que em truqui i jo li diré, escolta'm, si tens ganes de venir i et vols esperar una estona, clar, 100 reserves vol dir que potser hi haurà...
1: Potser fallarà algú.
2: Clar. 2, 3, 4, 5 que no podran venir. I llavors miraríem de fer entrar doncs, a les persones que...
0: Val.
2: Però... No assegurem ja l'entrada perquè està cobert el 100.
0: Perfecte. Hi ha taquilla inversa, vol dir que un cop acabat l'acte, doncs...
2: Passarem la bacineta.
0: Això, el que es deia sempre, no? Passar la barretina, em deia.
1: No, passar la patena, no?
2: La bacina.
1: Ah, sí?
2: La bacina...
0: Però... No, la patena és la de les hòsties.
2: Per les hòsties.
1: Ah, sí, perdona.
2: I la bacina és com una mena palangana.
0: Sí. Això mateix.
1: Va. Sí, sí. Net com una patena.
0: Net com una patena. Cal, sí, sí. Aquestes frases estan molt bé.
2: Hem de passar a la bacina. No?
1: Clar. Home, estaria bé, clar, també tindria la seva...
0: Nosaltres en dèiem passar el barret.
2: O passar el barret, també.
1: Els actors és passar el barret. Sí, els actors passar el barret i quan estàvem molt gegants passar la barretina.
0: Passar la barretina. Sí. Tot és qüestió de passar-la.
2: Si de cas, també el que podem fer al final és amb un salt passer
0: també
2: donar la benedicció.
0: Igual també pot passar per allà, ara que està molt a prop, el Sant Pare pot passar i donar la benedicció.
1: Home,
0: ja que és aquí, aprofitem.
1: Que s'esperi una mica.
0: Sí.
1: Escolta, també he vist, m'ha fet molta il·lusió, doncs, que dins dels organitzadors, òbviament els Amics de la Poesia, aquesta editorial, la Bibop, col·labora a l'Ajuntament, i el Viver d'Argentona.
2: Sí.
1: Trobo que... Ja sé que ho estem veient a nivell poble, que cada cop...
0: Hi ha més actes allà, eh?
2: Sí.
1: Trobo que és una bona... Per part, en aquest cas, del qui porta el Viver, que no sé ben bé si és una fundació o què...
2: Bueno, no, sí, a darrere d'en Darío, que és el baró de Viver, hi ha un... Jo no sé quina fórmula, diguem-ne, estatutària té, però és... alguna cosa que es diu el Viver d'Argentona, però de fet és ell mateix.
0: És ell el que...
2: Sí, sí. Llavors la interlocució ha estat directament amb ell, ha sigut molt fàcil i ell està molt obert a aquest tipus de coses.
1: Ara, perdona, que no havies acabat.
2: No. Per tant, no hi ha hagut en absolut cap problema des del primer moment.
1: Ara només a nivell de com arribar-hi, ja sé que ja ho sento molt, les places ja estan cobertes, però com que la punyeta que té el Viver...
0: És que has de travessar la carretera.
1: La gent hi ha d'anar a peu, pot entrar en cotxe, aparcar...
2: Podrà entrar en cotxe i l'aparcament és molt fàcil, molt a l'abast, perquè una de les peces aquelles de gespa que hi ha just entrant a l'esquerra, doncs estarà disponible per aparcar tots els cotxes
0: perfecte,
2: que es vulguin.
0: Perfecte.
1: Sí. Perfecte. Sí. Bueno, un cop més, digues, anaves a dir...
0: No, que ja hem donat tota l'explicació possible, ja hem sabut de què anirà, com anirà, ja hem sabut que també no hi haurà places, per tant... si algú es vol, el que deies, no? Si algú es vol arriscar. Perquè fa molta il·lusió anar-hi, doncs...
2: Que vingui per allà, perquè segur que... Aquesta tarda hem cobert el 100. I aleshores jo he avisat els que havia d'avisar i ara el que us dic és això, no? De dir, escolteu, si hi ha algú que estigui molt interessat, que vingui perquè sempre...
0: Sempre hi ha algú que per algun imprevist no ha pogut venir o el que sigui.
2: Ningú ha pagat l'entrada, per tant...
0: sempre hi ha el risc que no, de que algú digui, ostres, es mira, em fa mandra i no hi vaig.
2: I no hi vaig, no?
0: Recordem-ho que això és diumenge a les 7 de la tarda a l'Ermita del Viver d'Argentona, la Copa d'Or de Jacez de Shiraz, amb la Carola Ortiz, veu, clarinet i percussió, i l'Ikram Khan, amb aquest instrument especial que es diu rabab, que tindrem una explicació i ens ensenyarà el mateix.
2: Ens ensenyarà a tocar-lo.
0: Sí.
1: A tocar-ho vol dir fer així.
0: Fer així, eh? Fusta, més, eh? Més no, perquè ha de ser dificilíssim.
1: Sí. Jo, amb 6 cordes, m'atabalo.
0: Imagina't amb 20. No, no, no. Escolt... Ha de ser interessant escoltar-lo.
1: Sí, sí. Oriol,
2: Digue'm, digue'm.
1: Bueno, clar, ja té èxit només amb la presentació. Sí que potser és una mica agosarat, perquè això s'ha de parlar com a mínim en 3 o 4, però s'ha arribat a pensar que, a part d'aquesta presentació, això pogués tenir més camí, aquest espectacle concret, o encara està...
2: No sé, quan vam fer l'espectacle de Joan Margarit sobre un llibre que va editar en el seu moment l'Eixarnador, Joan Pannon, en vam fer un CD i després vam fer alguns visos, entre d'altres a Barcelona. O sigui, no es pot descartar.
1: Clar.
2: Sí, sí, sí. O sigui, en aquest cas anterior vam fer la primera, diguem, representació aquí a Argentona, després vam anar al CIC i després vam anar al Harlem. Bueno, això també és qüestió de que els que intervinguin doncs ho vegin clar i
0: diguin, ostres, doncs sí, va, anem a moure, no?
1: Perfecte. Vull aprofitar-me que estàs aquí,
2: sí.
1: Com que ja ets membre dels Amics de la Poesia de la Poesia d'Argentona, perdó, si tens alguna notícia, sí, més, vull dir, si hi ha, a part
0: d'això, si sí, feu alguna cosa més, o sí, teniu previst alguna,
2: sí,
0: cosa?
2: Sí, tenim previst aquest any, que és any parell, el 7è certamen de poesia Vila d'Argentona 2026. El dia 15, que 15. És l'endemà de...
1: Anava a dir això.
2: El dia 15 s'obre, diguem-ne, el termini per la presentació d'originals. Les bases estaran penjades a la web de l'Ajuntament, també a la web de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, fins al 15 d'octubre.
0: Perfecte.
2: I bueno, hi ha un jurat, com sempre, i la primera quinzena de desembre es farà el lliurament del guardó del Premi Esteve Albert, que correspon. I ja sabeu que aquest certamen i aquest Premi Esteve Albert va vinculat a la publicació a l'editorial Boliana. Però sí, que tothom que s'hi vegi amb cor, tothom que conegui una persona que escriu poesia, etc, doncs que sàpiga que s'hi pot presentar des del 15 de juny fins al 15 d'octubre.
0: D'octubre.
1: Perfecte. Perfecte.
0: Perfecte, doncs queda dit.
1: Jo...
2: El premi està dotat amb 1.000 euros, com la vegada anterior.
0: Molt bé, molt bé.
1: Jo,
0: I com a grup de poesia, que a vegades feu feu recitals de poesia així, teniu alguna cosa prevista?
2: Tenim una cosa pensada.
0: Val.
2: Però, com que no la tinc lligada...
0: Ja ens l'explicaràs quan ho tinguis lligat.
2: Prefereixo no anunciar-la.
0: Vale. Quan ho tinguis...
2: Però seria segurament pel setembre, octubre.
0: Perfecte.
2: Vale?
0: Vale.
2: Abans de que comenci la tardor literària.
0: Ahà.
1: Perfecte.
0: Vale. Doncs vinga, ho tindrem en compte perquè així ens ho puguis venir a explicar.
1: Jo, amb permís, m'agradaria que ens recitessis un altre poema,
2: sí,
1: perquè... A mi m'agrada molt a mi m'agrada la poesia, però la poesia així breu i contundent.

0: que bé, i que vosaltres també disfruteu fent-ho, perquè
1: per això ho fem, eh?
0: Per, sí, realment, per això està.
2: Sí.
0: No? No, i a l'haver-hi aquesta gent, tota aquesta gent implicada, doncs segurament és perquè tenen moltes ganes de,
1: sí, sí,
0: d'implicar-s'hi, de fer-ho bé i de que surti bé. No?
2: I ha de fer molta il·lusió que montis algo i et diguin allò que també ens agradaria a la gent del, sí, teatre. Entrades exaurides abans de començar.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Vull dir que felicitats, molta merda que diem nosaltres, Oriol. I sempre ens repetim més que l'all, però saps que tens aquesta ràdio i aquest programa
0: per qualsevol
2: notícia
0: cosa
2: que ens vulguis donar.
1: Moltíssimes gràcies, per vosaltres.
2: D'acord.
0: Fins doncs, la propera. Escolta,
2: Oriol, t'agrada la salsa o no?
1: La salsa, sí.
2: A part del vi, t'agrada la salsa,
1: sí,
2: també? Molt bé. Doncs som-hi, no,
0: vinga,
2: amb la Fània.
0: Continuem amb la Fània All Stars.

0: Ràdio.
1: No tinc altres paraules que animar-vos i dir-vos que heu d'escoltar insistentment, sense parar, Noches de nit, per estar plenament informat del teatre i de tots els mil shows que per aquí aquestes rodalies es duen a terme. Perquè acabareu tan o més locos que aquests dels Noches, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Els llibres del Cucut.

0: Ara sí.
1: Ara sí.
0: Ara sí.
1: Ara sí, ara sí.
0: Anava a dir-te, Xevi.
1: Què?
0: Mira que l'han posat... Trobo que aquesta música és molt adient
1: per als llibres.
0: Per als llibres de la, sí, Teresa.
1: I queda, molt bé, i queda,
0: sí,
1: molt,
0: sí,
1: bé.
0: Va fer bona tria en el seu moment en...
1: En Peti.
0: En Petri. Molt bé. Tenim la Teresa el Cucut, que ens parlarà, evidentment, de llibres.
1: Hola, Teresa, bona nit.
2: Hola, bona nit. Avui no ho sabia, que us veuria.
1: Nosaltres tampoc.
0: No. T'he enviat un WhatsApp, que no sé si l'has rebut.
2: El WhatsApp amb el mòbil al bolso, o bolso a la cova de la llibreria.
0: Ah, vale.
1: Ostres.
2: No l'agafo.
0: Doncs, de fet, mica, inclús li he dit al meu germà, dic, jo l'he enviat el missatge, però veig que no l'ha vist. Per tant, pot passar de tot avui.
1: Però podem fer-ho o no? Sí, no?
2: Sí.
1: Sempre hi ha alguna notícia.
2: Sí, hi ha molts llibres per aquí, no hi ha cap problema.
1: Cap problema.
0: Serà per llibres.
1: Serà per llibres, no?
2: De tant.
1: Avui no et parlaré gaire, jo que estic, ja notes que estic amb la veu...
2: Sí, enrogallat.
1: Sí.
0: Totalment.
2: Rogall,
1: imagina't. Sí, això d'aquests canvis de temperatures i de temps i de tot això m'ha afectat molt. Però bueno, res, no és res... dolent, diguéssim.
2: Molt bé. Escolteu, i saps una cosa? Que he d'intentar solucionar el tema del Facebook, perquè a vegades, de dimarts en dimarts, no sé si us he parlat d'un llibre o no us n'he parlat, saps? I penso, ara aquest no sé si us hi he dit o si ens n'hi he parlat. Us sona que us parlés d'un llibre que es diu Pel carril del mig?
0: Sí.
2: Perquè
0: sí.
2: És molt divertit, sí. Feia molta gràcia.
1: Sí,
2: vale.
1: Sí.
0: No, bueno, i des de que em vas parlar del llibre, qual cop que agafo l'autopista i veus aquells que...
1: Els que van pel mig...
0: Que són devots d'anar pel mig, que dius, però a part, que no veus que ens fots anar malament a tots.
2: Bueno, i ara es muta, no?, aquesta...
1: Sí.
2: D'anar pel mig, vull,
0: sí,
2: dir que no és una cosa que diguis, ah, mira, és la manera més còmoda de moure'm. Que bueno, que si hi ha cotxes grans a la dreta i camions i tal, és que al mig hi passa sovint.
1: Sí.
2: El que passa és que t'has de tornar a replegar cada vegada, tinc entès, no?
1: Sí, això mateix. Representa que pel mig, doncs, tu, mentre estiguis adelantant, doncs pots anar fent, però un cop ja has adelantat, t'has de tornar a posar a la dreta.
0: Sí.
2: Molt divertit, el llibre. Hi ha cartes, sí, aquestes que són boníssimes. Bueno, cartes presentació, clar, perquè... se suposa que el que ha escrit el llibre ha escrit un llibre molt curt, però l'ha emplenat de prefacis i de això, tot de, com es diuen, el que te fan una prèvia, com si fos un taloner, que en vas tinguent d'altres que diuen coses de
1: tot
2: i publicant.
1: Amb altres convidats que escriuen coses...
2: Vull dir, moltes vegades es demana un preàmbul, una introducció,
1: sí,
2: no? Doncs és que ell s'inventa tot, s'inventa una prelusió, un proemi, un preludi, un pòrtic, un tot, perquè clar... Vull dir, si no emplena el llibre, no...
1: Clar,
0: està molt bé. Perfecte.
2: Bueno, doncs si vulgui riure aquest estiu i no tingui gaire temps, perquè el llibre és curt i a més cada carta d'aquestes, pues, es llegeix en 10 minuts, doncs, o en 5, doncs tu, que ho sàpiguen i que ho recordin com una lectura desenfadada, estiuenca i divertida. Quan l'acabes de llegir no saps ben bé si has de passar pel carril del mig.
1: Clar,
0: si et convé. Bueno, jo estic, ja t'ho vaig dir que l'he començat i l'estic trobant que m'ho puc passar bé, és el que vaig dir-te d'en Junil.
2: Sí, en Joan Lluís és un crac, ho escriu de meravella.
0: És així... No, pinta bé. La veritat és que... I ja posats... És un llibre molt il·lustrat. A mi sóc una persona que m'agrada molt les rondalles i les llegendes. No sé si aquest el tens tu. Em sembla que l'editorial és la FAE2, em sembla que es diu.
2: Sí,
0: F2, perdona.
2: F2, sí.
0: Rondalles i llegendes dels Països Catalans, amb una il·lustració preciosa.
2: Ah,
1: Mm. Ja l'he vist, aquest llibre.
2: Aquest tros, tapa dura. Sí. Els posen a la taula del centre, d'allà del menjador, eh?
0: Sí. Bueno, ara fa de mal dir, perquè bueno, la gent coneixerà una intimitat meva. Jo el tinc en el lavabo. De fet, bueno, jo tinc llibres en els lavabos.
2: Però aquest és una mica gros, no?
0: Sí, sí, sí, però el tinc, el tinc. Ja,
2: està bé, la meva germana té les mafaldes, encara.
0: Veus? I llavors... ja saps que es va fer els lavabos, doncs, però em comporta seure la tassa.
2: Sí, doncs, no tenia estrès.
0: Clar. Em va molt bé perquè està molt ben documentat, també, i la veritat és que també està molt bé. Va, ja està, ja he xerrat massa. Qui li toca xerrar és tu.
2: No, mira, doncs avui, bueno, no ens hem vist cada gaires dies, però... sabeu que en aquests moments s'està votant el Premi Llibreter. Bueno, ara ja està votat el Premi Llibreter. Només els que estan a la Junta saben quins són els títols guanyadors de cada, categoria, però jo he parlat en diferents àmbits de quins són els que han sortit finalistes i que han estat votant els llibreters. Per tant, en categoria de llengua catalana, que tenim en Virgil, que aquest sí que us n'he parlat, perquè sóc una fan absoluta i total de Virgil. Vull dir, jo és un llibre que bueno, m'entusiasma. I també hi ha Cravioto, que és un recull de contes, i Ferran García, que ha fet una novel·la que es diu Sau, que probablement no n'heu sentit parlar encara gaire, però si us dic una novel·la que es diu Guilleries, poder us sonarà més?
1: Perquè, Guilleries.
2: Sí, fa uns 3-4 anys va treure Guilleries en Ferran, i en aquest llibre se'l va conèixer més, perquè era un autor, és un autor que ja va néixer l'any 71, vull dir que ja té una edat, no és pas una criatura, 54-55 anys, però nascut a Taradell. Llavors, els crítics diuen que es nota que és de la Plana de Vic, que la seva literatura i les seves històries estan ficades en allà, que geogràficament sempre parla d'allà, i que això provoca que tinguin una pàtina concreta, un missatge també especial. I ell ha publicat, que és una cosa, jo la trobo molt simpàtica, si es pot fer, ha publicat sempre amb la mateixa editorial, sobretot ara últimament, que és Males Herbes, i amb això es nota que són ben avinguts, o sigui que el perfil editor amb ell, com amb l'autor en Jordi Masó, Chacona, que també recordareu que sóc una fan de Chacona, estan a Males Herbes. Llavors, Sau és finalista del Premi Llibreter. Dimecres se sabrà qui ha guanyat dels tres. I el que té és un llibre, dur en l'aspecte de que és una mica fosc, difícil. He d'avisar que és per lectors que els agradi molt trobar també vocabulari, la riquesa del vocabulari, però hi ha una combinació entre la duresa de viure natura i també l'alegria de viure natura, saps? La bellesa d'una sortida de sol, d'una posta, d'un verd, d'un prat, però l'altra vegada doncs, la fred, els trajectes llargs, la dificultat en què hi creixi, doncs, que sigui fàcil plantar-hi o que d'aquí en surti la vida. Llavors és una novel·la, Sau és una novel·la llarga, de gairebé 500 pàgines.
0: Déu-n'hi-do.
2: Hi ha un parell d'històries que semblen que no es trobaran, però tenen un fil comú que no es pot dir què serà ni cal, i uns personatges bueno, que viuen molt a natura i que bueno, viuen amb certes dificultats la vida. Si vulgueu saber una mica com escriu, el primer paràgraf, això que us dic de la natura i de la manera de ser i a la vegada la lírica també es nota molt d'aquest autor. I mira, us deixaré una estoneta que fa 5 minuts, per exemple.
0: Sí, tranquil·lament.
2: Bueno, digueu. Mira, diu, la tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell no tremola, nosaltres sí. havien estat tan feliços que quan li va dir que es moria no s'ho va creure. Era dijous, i com cada matí ell havia estat nedant al riu mentre ell feinejava per casa. Li havia deixat el vestit de flors blanques damunt del llit i quan va aparèixer a la cuina, amb els cabells molls i la primavera movent-se entre les cames, li va dir: no amb paraules, perquè no hi ha paraules per dir una cosa així, sinó amb els ulls. De mirada sí que n'hi ha. Varen passar els 3 dies següents acomiadant-se. Ella li va explicar el que havia de fer. Ell l'escoltava en silenci. L'única cosa que li havia demanat, si volia compartir la vida amb ella, era que quan arribés el moment ho fes. Tot semblava tan llunyà, aleshores, que havia dit que sí. Per això, i perquè l'estimava com s'estimen les pestanyes i les llàgrimes. Però futur és només una altra manera d'anomenar el present, i com tots, també aquell dia llunyà havia arribat. Els 3 dies de comiat foren 3 punts suspensius que des d'aleshores llisquen desorientats per les fondàries del bosc. Aquesta és la primera pàgina de la novel·la.
0: Déu-n'hi-do.
2: Avisa. Qui en avisa no és traïdor.
1: I tant.
2: No,
0: sí, perquè
1: sí que avisa ja d'entrada.
0: L'entrada ja et deixa...
1: Ja t'està dient el que passarà, poder, no?
2: T'avisa part d'una de les històries que s'arribarà enllaçant amb una altra, ja està dit. A més, continuen aquí i parla de que tenen 2 filles i una mort. I a més ho diu, la primera mort, la segona no. I ho diu així, amb una frase curtíssima. Amb això t'ho deixa. És a dir, el lector, la novel·la és llarga, però diu moltes coses i no s'allarga per dir-te una cosa. Fixa't que amb aquesta mica de descripció sabem que a prop de casa seva hi ha un riu, que ell a casa s'ho pot permetre i que se'n cuida de la infraestructura i de tenir més o menys les coses a punt. Fins i tot li ha preparat un vestit que es posarà de flors. Ella es pot banyar en el riu i, per altra banda, parla de les fondàries del bosc, o sigui, aquests punts suspensius que llisquen desorientats per les fondàries del bosc. Aquest, jo no he entès què ha passat, que li queda en aquest home, probablement, i de la qual cosa no se'n revindrà més. És a dir, que pensava que podria suportar el que ella li havia dit.
1: Clar.
2: Com mor? Per què? Per què ho pot dir d'un dia per l'altre? Com sap que d'aquí 3 dies morirà? Bueno, tot això m'imagino que anar llegint ho irem descobrint, irem veient què passa. Però és això, gent que ha nascut a la natura, gent que no coneix més enllà de tot això, perquè té que tenir aquella saviesa ancestral, no?, de saber-se comportar amb els silencis, amb la realitat de la vida i la mort.
0: Ja. Una família. En quina època s'ambienta aquesta...
2: Mira, no, tampoc ho defineix especialment, eh? Seria a principis del segle passat, o sigui, mitjans, 1900... Jo, mentre anava llegint, de veritat que no aconseguia posar-hi una data clara, però em ficava 1920, 1930... Allò, m'imaginava el meu pare jove, saps? Una època així en la qual ja hi ha coses actuals, però no és on estem ara nosaltres. Evidentment no hi ha tecnologia, en cap cas, en cap moment. I fins i tot no recordo mitjans de locomoció rebuscats, saps? Vull dir, probablement el cavall i el macho i el carro. Vull dir, jo em ficaria a principis del 1900. I no recordo, perquè fa temps que el vaig llegir, perquè bueno, vaig estar jurat i tal, i nosaltres el vàrem llegir ara fa 3 mesos, quasi, o així, o més. I sé que, bueno, hi ha molt de camp, feina a la vinya, hi ha també la religiositat, el catolicisme, els credos, l'ajuntar-se per fer les cerimònies. Aquesta feia pensar una mica també en Víctor Català, o sigui, jo vaig llegir de jove molt de Víctor Català a programes rurals i llegint en Ferran García trobava Víctor Català. Constantment m'hi feia pensar, constantment. També us he de dir que hi ha moments d'una violència que la trobo... A veure, la paraula gratuïta queda una mica així, però, ostres, la vaig trobar molt agressiva, perquè no me l'esperava, saps? Enmig de paraules boniques, de sobte et fum una escena que dius, hosti, no, i caldria ara que em fotessis aquest
1: cop, yeah.
2: Això sí que ho té, Sau. Jo, mira, us he de dir una cosa. Si hi ha algú que li ha cridat l'atenció, que diguem d'aquest autor, que està a les herbes, que és un home de Vic, a més ha estat en el món de... Suposo, no sé si és professor o, vull dir, d'entrada, jo el conec com a escriptor, no sé si també ha fet feines d'editorials o així. Però en principi, segons Wikipedia, que és un lloc que sempre consultem, fa d'escriptor, o viu de ser escriptor. Però jo començaria a poder conèixer-la amb Guilleries, perquè és un llibre més curt, que va agradar a molta gent, que la premsa també ja el va deixar molt bé. A Guilleries hi va haver una mica un abans i un després en la seva literatura i les seves vendes també en el món comercial de les llibreries. I Sau és un llibre més ambiciós que Guilleries, però crec que per fer el tast és perfecte. Vull dir, per qui no té tant de temps o per qui pensa, bueno, a veure si m'agrada, perquè puc haver dit coses que vinguin molt de gust i alguna cosa que pot tirar enrere algú, saps?
1: Sí.
2: Guilleries probablement sigui més dolça.
1: Més amable, poder.
2: O... Sí, exacte, més amable, sí. No ens vau sotregar tant.
1: Val.
0: Perfecte.
1: L'autor és, com has dit,
2: Ferran García.
1: Ferran García.
2: Ferran García. El llibre és facilíssim. Títol, Sau. Autor, Ferran García. I editorial, Males Herbes. Tot els encaixa.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ferran García, el Sau?
1: Sau.
2: Sau, sí, com el pantà.
1: Com el pantà,
0: sí.
2: Exacte, Sau. I l'editorial Males Herbes.
0: Males Herbes.
2: Sí, que fa bona feina. Bueno, Males Herbes mai moriran.
0: Exacte.
1: Ai, tant.
0: Nunca
1: moriran. I dius que és un dels finalistes
2: del Premi
1: Llibre 3, eh?
2: Amb llengua catalana, sí.
1: Juntament amb Virgil.
2: L'altre, recordareu, perquè jo a Virgil em vaig fer segurament uns comentaris que teníeu treballs de calmar-me, vull dir, jo soc molt Virgil, sense anar en detriment de ningú, vull dir, de veritat que quan hem posat tres finalistes tots poden ser guanyadors i ens quedem igual de feliços. Però vull dir, Virgil és una obra situada a la guerra d'Ucraïna i Rússia en aquests moments, i toca un realisme, es pot fer un treball ètic de ser pacifista, de voler ser fidel a les teves creences malgrat una guerra. És un llibre molt interessant, sobretot per clubs de lectura, per gent que els agrada reflexionar sobre ells mateixos, també és un molt bo.
1: Perfecte.
2: I l'altre títol, que són tres, es diu Animals Inexpressius,
1: sí.
2: I l'autor es diu Xavier Mas Cravioto.
1: Ah, Cravioto.
2: És molt trempat, aquest noi és el més jove de tots, va néixer l'any 96, o sigui que total té 30 anys, però és un crac també, és molt bo, escriu molt bé, però li agrada molt el món del conte, i noi, el món del conte, la societat actual... No l'ha seguit gaire, no els segueix gaire, els contes. No sé si és una qüestió de que han canviat una mica l'estil. Jo crec que jo els contes de Gargant Pou, o Guy de Maupassant, o aquests clàssics, vull dir, esclar, aquests contes els havia disfrutat tant, com els disfrutava com una mona. També després hi va haver aquest conte de final obert, que com si l'autor no es mullés, saps? Te fa un suggeriment, te parla d'unes quantes coses, però després te'l deixa... Ah, mira, doncs te l'acabes tu. I clar, això... No te l'acabes tu? Jo tampoc no hi estic gaire d'acord, Vull dir, a mi m'agrada que el conte em sorprengui. Vull dir que després em trobi amb un ostre, no m'ho esperava.
1: Ja, no dona la sensació de que els llibres de contes, o sigui, que són contes curts, com que són un d'allò menor, no ho sé, dona la sensació...
2: Que n'ha d'esperar molt, d'escriure...
1: Oh, i tant. És poder molt més difícil perquè amb una novel·la curta, o sigui, amb un conte d'aquests curts, ho has de condensar-ho tot.
2: Clar, la idea l'has de tenir molt clara i, a més, això ha de tenir una sorpresa. Tu has de... De fet, amb un conte va bé que no vegis massa cap allà on ens portaran, eh? O sigui, estàs vegint allò i et penses una cosa i vés a saber, vull dir, com acaba el tema. Però no sé de qui era aquell conte d'aquella dona que havia matat el marit amb una pota de xai.
1: Ah, sí, sí.
2: I després, quan la policia li va anar a dir que què havia passat, que no sé què, i no varen trobar l'arma del crim, i és perquè ella els hi va guisar i els hi va donar per
1: sí, a... sí, sí, sí, és veritat, ah, no, sí.
2: I els hi va donar la pota guisada. Vull dir que, són contes que hem recordat tota la vida.
1: Sí.
2: Els hem llegit fa, no sé, 40 anys.
1: I bueno, jo com a contista, diguéssim, no? El Quim Monzó, l'Uf Badi ell, per exemple, que és un... Per mi és un clàssic de contes curts, no?
2: Sí. Jo no sé què ha passat, perquè, a més, vull dir, estem en un moment social que la gent en vol fer via de tenir les coses resoltes. Vull dir que... Estranya que no es venguin més els
1: sí, punts. Sí, per això.
2: En realitat, vull dir, és com una sèrie. Durarà una estona que tot una pel·lícula o tot un... Però, bueno, mira, no ho sé.
1: Deuen ser èpoques.
2: Ja em van parlar l'altre dia, perquè recordo que vam parlar de la Tina Vallès.
1: Sí, la Tina Vallès, això mateix.
2: I aquelles cartes i aquell allò
1: sí,
2: que ves a més ara... Fer un llibre per nens en format carta també s'ha de ser atrevit, eh?
1: Oh, i tant.
0: I tant.
2: També s'ha de ser atrevit, sí.
0: Escolta, Teresa, et volia preguntar quan se sabrà el
2: guanyador del Premi Llibreter és el dimecres que ve.
0: Dimecres?
1: O sigui, la setmana que ve.
2: El dia 17.
1: El dia 17.
0: Val, perfecte.
2: Se sabrà.
0: Per tant, si el... Bé, clar... Nosaltres, si és...
1: no, clar, no, nosaltres no ho sabrem encara.
0: No ho sabrem.
2: Nosaltres el dematí del 17 ja hi haurà roda de premsa, eh? Vull dir que... Ah, però el dimarts no ho sabem.
0: Clar, era allò perquè si ens quadrava tot, dic, ostres.
1: No ens quadrarà.
2: Tampoc us ho diria. O sigui,
1: clar.
0: Però... Ah.
1: Encara que siguem un mitjà d'informació,
0: no
1: podem tenir l'exclusiva.
2: No,
1: i tant.
0: Que per cert, Teresa... és quan aquell dia que has d'anar a Barcelona i que et fa mandra,
1: ah,
0: no?
1: Sí?
2: Sí, no, ja he decidit que no hi puc anar perquè no és ja una qüestió de mandra, sinó que m'està complicat. La mare ja, no sé si us ho vaig dir, va tenir un ictus.
0: Mm. Ah, sí.
2: De Sant Jordi, pobreta, sí. Justament. I té hora al Trueta, o sigui que de Torroella al Trueta tenim una hora de caminar i tornar.
0: Déu-n'hi-do.
2: Tan tard, i tenint en compte que no camina quasi bé gens, que haurem d'anar-hi la meva germana i jo.
0: Ja.
2: Que ja no sabem ni com entafurarem el cotxe ni com ens sortirem. Ja no m'atreveixo ni a pensar que puc agafar després el cotxe i anar-me.
0: No, clar. No, altra feina tens.
1: Ni tant.
2: Després del show d'haver sortit amb la mare de casa, que serà pràcticament la primera vegada que irem al metge amb ella amb tota aquesta moguda. O sigui.
0: Clar. Sí, sí, sí.
2: El primer ara és el primer.
1: I tant. Que sí, i tant que sí.
0: Sempre.
2: I de cerimònies d'aquestes ja n'hi haurà d'altres.
0: I tant. Doncs escolta, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, sí, i tant.
0: D'acord.
2: Ara... Dimarts, o no sé, poder no fer el programa. O
0: sigui, sí, dimarts que ve...
1: Dimarts segurament serà l'últim.
0: Serà el nostre últim programa.
2: Doncs mira, si puc entrar parlarem d'una altra cosa i si no ja...
1: Perfecte.
0: Perfecte. Doncs en principi ja estàs convidada per dimarts que ve.
2: Molt bé, perfecte. Així ja ho sé.
1: Gràcies, Teresa.
2: A vosaltres.
0: Vinga.
1: Fins la propera.
0: Molt bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: I posem salsa, no?
1: Posem la fània. Posem-hi salsa,
0: i
1: vinga.
0: I si tenim... Jo crec que encara podem posar una píndola de l'Onclo.
1: Sí, mirem, sí. Vinga, anem a escoltar salsa i a veure si podem escoltar algú de l'Onclo.
0: Endavant. Mm.

0: El racó de l'oncle.
1: Molt bona nit, joves.
2: Molt bona nit, joves.
3: Estem animats avui, ja ho veus, eh?
1: Oh, sí, sí. Bueno, avui, quasi bé sempre.
3: Quasi bé sempre, sí, sí.
2: Procurem.
3: Digues, oncle.
2: Sí.
3: Bueno, és que com ens sentim molt alt, saps?
2: Sentim la trompeta.
1: Avui veig que ho teniu molt ple, mirarem d'anar ràpids, no?
2: Vinga. Tranquil, tu tranquil.
3: Tu ja saps, aquí
1: sempre... Avui havia pensat jo parlar dels farmacèutics de Argentona.
2: Ah.
3: Dels farmacèutics, mira.
1: Ara a Argentona tenim tres farmàcies, sí. El nucli urbà, una, sí. El clos, que són quatre. A la meva joventut n'hi havia una. N'hi havia una. Els farmacèutics... també se'n deien apotecaris.
3: Sí, senyor.
1: Per almenys els meus pares, els meus avis, en deien apotecaris. Aquest nom d'apotecari venia de què? Eren aquells que podien fer barreges. Es va començar els que barrejaven cera per fer ciris.
3: Uh-huh.
1: Tots els que feien barreges se'ls deien apotecaris. Però hi ha, aquí ho tinc més o menys apuntat, el 1433, dos, ja parlo d'anys, no? Els van dir, no, els que facin... barreges per caruar la gent han de fer 5 anys d'aprenentatge abans de posar botigues i passar un examen.
2: Uh-huh.
1: I així van néixer els apotecaris, que només podien fer barreges llavonses, a partir de llavonses, amb una recepta de metge. En aquell temps, per fer això, tampoc acceptaven ni jueus ni conversos. Que no fotessin alguna cosa d'aquestes. Comencem pels farmacèutics d'Argentona.
2: Fessin trampes.
1: A la meva època, i vosaltres encara se'n recordeu, quan hi havia només un puter farmacèutic,
2: sí, tant.
1: Hi havia uns dependents, en Josep Lladó, el nostre poeta argentoní,
3: sí,
1: que va estar tota la casa de la seva vida, després va passar a Mataró.
3: Mm.
1: També recordeu en Joan Rigola, en Rigola, que sí. Era una mica esbrat, li deien el Berenós.
3: El Berenós.
2: Sí, encara li dic, pobret. Sí, sí. El poble el vaig trobar i li vaig dir, Berenós, no sóc jo el seu nom, li vaig dir Berenós.
1: El seu, també hi havia en Joan Majoral, aquell home que anava coix,
3: sí,
1: un home completament educat. I tot. Mm. L'home de la farmàcia era un tal Pasqual.
3: Pasqual.
1: De la família de farmacèutics.
3: Mm.
1: I jo recordo una anècdota d'aquest Pasqual. Llavors, ara, en les farmàcies d'ara, veureu a la porta hi ha un aparell que hi posant unes monedes et surt un preservatiu. Uh-huh. Llavors no existia això.
2: Segur.
1: Tenies d'anar a la farmàcia. I llavors et feia molta vergonya. No hi havia aquest llibertarisme que hi ha ara, no? Un amic meu va anar a la farmàcia, va esperar que no entrés ningú, cautelosament va entrar, no dic el nom d'aquest amic meu perquè
2: no.
1: Tot se sap, no? I com va tenir el senyor Pasqual allà davant, veu baix i li va dir, escolti'm, que em prendrà un preservatiu. I el senyor Pasqual, amb tota la bona fe de mi, se gira i crida, noia, filla meva, porta'm la capsa dels preservatius. No cal dir-ho com va quedar el meu amic, no? Abans d'aquests farmacèutics, jo recordo el senyor Joan, o sigui, un farmacèutic que havíem tingut, que li dèiem l'apotecari, abans de la guerra, durant la guerra i després de la guerra. Era un home solter, amb una seva germana soltera, portava una barba blanca i despatxava els medicaments a darrere, quasi, us diré, quasi bé un confessionari, una espècie així, com una cabina, amb una taquilla, no? I allà despatxava els seus medicaments. Però si hem tingut un farmacèutic argentona que ha donat renom a Argentona, aquest va ser en Buenaventura Castellet. Aquest home va morir l'any 1890. A més de ser farmacèutic, era etnòleg, o sigui, era un tècnic en vi. L'any 1869 ja va publicar un llibre que es deia Viticultura i Enologia Espanyola. Aquí no havia arribat la filoxera, però ja es parlava de la filoxera a França.
3: A França.
1: I ell va escriure aquest llibre i va ser el gran promotor de que no es tenien de fer servir productes químics com feien servir a França per salvar les vinyes, sinó que es tenien de sembrar els peus americans, els ceps americans serien resistents.
2: Uh-huh.
1: Això era l'any 69. Va passar molt de temps que no se n'hi va fer gaire cas, es van fer proves i proves, a l'última hora, doncs... La seva tesi va perdre. El 1878 va publicar, ja el reconeixia més bé, va publicar un altre llibre que deia Memòries sobre els medios de combatir la filoxera I aquesta obra va ser premiada i reconeguda, però llavors ja teníem la Filoxera. Penseu que Argentona, em sembla que ho heu dit alguna vegada, Pasqual Madós, en el diccionari enciclopèdic, ens diu l'any 1840, de que Argentona es collien 10.000 càrregues de vi. Uh-huh. 10.000 càrregues de vi, una població de 2.000 habitants. Uh-huh. Jo vaig fer números i són uns 600 litres per persona el que es collia.
3: 600 litres?
1: Sí. 10.000 càrregues de vi és 1.200.000 litres. Dividit per 2.000 habitants, es collien 600 litres de vi. Bueno, i hem parlat dels farmacèutics. No fa gaires anys, ningú havia parlat de Bonaventura Castellet, que la gent d'aquell temps el reconeixien com el senyor Ventura, no? Això de Bonaventura Castellet, no? El coneixien com el senyor Ventura. No fa gaires anys, un ajuntament d'Argentona, potser recordant una mica allò que teníem oblidat, li va donar un nom a un carrer. I avui a Argentona tenim un carrer que es diu Bonaventura Castellet. El gran farmacèutic, que no se sap d'on va néixer. Si mireu l'enciclopèdia...
3: Però era d'Argentona?
1: No.
3: No se sap.
1: Se suposa que era de Terrassa. Uh-huh. I l'enciclopèdia catalana porta Terrassa, però amb un interrogant. No se sap. El cert és que es va viure sempre a Argentona i va morir a Argentona l'any 1890. Afortunadament tenim un carrer que el recorda.
2: I saps on està ubicat aquest carrer?
1: Ja m'ha escardat. Em sembla que està ubicat a Can Serra de Lladó.
2: Val.
1: Si algú m'escolta...
2: Sí, si no,
3: no és, diguéssim, del centre d'Argentona.
1: No, no,
3: no està a la part de...
1: Van aprofitar
3: d'aquests llocs nous que estan... Notificats
2: de savis, també, diuen. I equivocar-se també.
1: Vale.
2: Molt bé,
1: i
2: molt
1: aquí
2: bé.
1: Està la història dels apotecaris d'Argentona.
3: Molt bé.
0: On estava la farmàcia?
1: Està allà on està el carrer Gran.
3: Sí. Està allà mateix, estava.
1: Sí, allà mateix. Uh-huh. Allà mateix hi havia la farmàcia.
3: Molt bé.
1: Vale?
3: Molt bé, gràcies, oncle.
2: Doncs podem dir que la farmàcia com a edifici és centenari, també.
1: Ui, tant, més que centenari.
2: Ha canviat de propietaris, però com a negoci és més que centenari.
1: Sí. Ui, tant, més que centenari.
3: I tant, i tant.
1: Perquè si veiem Vicenç Castellet el 1890, 1870 i 60, imagina't.
3: Que ara, oncle, ara que dius, has dit el nom de Vicenç Castellet, recordo, ja fa molts anys...
1: Bonaventura Castellet.
3: Quan hi havia l'Eixarnador...
1: Sí.
3: S'havia fet una espècie com d'homenatge o
1: es havia parlat
3: d'aquesta figura.
1: Es va parlar de la filoxera. Cada vegada que es parla del vi que es collia a Argentona i de la filoxera, automàticament s'ha de pensar en Bonaventura Castellet, que va ser el gran pioner, no d'Argentona, sinó a nivell de tot Catalunya, en defensar la introducció dels peus americans.
3: Molt bé, doncs.
2: Al costat de la Mare de Déu del Vivent, m'acaben de dir que està el
3: Val, doncs està Serra.
2: El Serra Lladó, sí.
3: Can Serra Lladó.
2: Serra Lladó, evidentment, no el carrer.
1: Bueno, nens.
2: Molt bé, doncs.
3: Molt bé, gràcies, oncle.
1: La setmana que ve parlarem també d'aquestes coses.
3: Està bé saber coses de les farmàcies, perquè no tinguem que anar-hi gaire.
1: Exacte.
2: Sí.
3: Molt bé.
2: I si demanem preservatius que no ens... Encara que no es faci vergonyar de ser emprenyador, que l'altre ho tingui cridat. Moltes gràcies, oncle. Ens veiem dilluns que ve.
3: Ens veiem dilluns que ve.
1: Vinga, si no vol.
4: Molt bé, hem tingut la sort, la gran sort, perquè malauradament ja no està amb nosaltres l'oncle Lluís, però ens ha quedat doncs la seva veu i les seves obres, perquè recordem que també va editar un llibre prou interessant, perquè és un llibre que ens parla, com igual com feia a les nostres col·laboracions de coses d'Argentona, que és bo saber-les, perquè si no és quan es perden les coses. Ja sabeu, qui perd els seus orígens perd la seva identitat. Ens queden molt pocs minuts, però aquests pocs minuts podem fer l'agenda cultural. Puja la música. Bé, recordar-vos, com ja hem fet abans, arran de l'entrevista que li hem fet l'Oriol Marfà, aquest diumenge 14 de juny a les 7 de la tarda a l'Ermita del Viver d'Argentona hi haurà un recital de versos i música amb el títol La Copa d'Or de Hafez de Shiraz. També tenim, en aquest cas, la sessió de Cinefòrum organitzada pel Centre Parroquial i amb la col·laboració del Cine Club d'Argentona, amb la sèrie Revisant els Clàssics, La Gran Il·lusió de Jean Renoir, que serà al Centre Parroquial aquest dimecres, o sigui, demà, sense anar més lluny, a les 7 de la tarda. I per acabar... El dilluns 15 a la presentació argentona del llibre El sastre de Barcelona d'en Pere Angles, que ha sigut premi Néstor Luján de novel·la històrica. Serà el dilluns 15 de juny a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal, carrer Gran, número 35. I ho portaran, doncs, evidentment, la Biblioteca d'Argentona i el Centre d'Estudis Argentonins, portar per l'Enric Sovinyà. Dit això, ens acomiadem i, com diu sempre el meu germà, salut, cultura i república. Exacte, moltes gràcies, Joan. I república, i si és un carrer, millor. Ara m'ha sortit. Ens veiem la setmana que ve, que és el nostre últim programa d'aquesta temporada. Fins una altra!

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Molt bones a tothom.
2: Ja hi tornem a ser, a Cara B.
1: Vinga, comencem.

0: començat amb blues, amb l'últim treball de Van Morrison.
1: Navegant pel deep bluesy, que és com es titula el tema. I ara continuem amb Kran, grup de rock progressiu alemany amb llibertat absoluta.
0: Escoltem el tema Bloyet.

0: Folk i el cranc gregorià. Escoltem el disc Panteisme, el tema Il Dogamier, l'enamorament.
1: Quan l'amor et

0: continua surcant. Si em veus avui, encara podrem tirar endavant.
1: I del folk més contemplatiu al flamenc contemporani.
2: Amb Gerai Cortés i el tema Lo dejo todo.

0: Xavier, ja saps la meva afició per la bateria, doncs no podia deixar per punxar algun tema del gran bateria Dave Weckl i el seu mític disc Master Plan.
1: Vinga, escoltem l'estàndard Softly as in a Morning Sunrise.

0: Marcus Miller tornant a versionar un altre gran tema de Miles Davis, en aquest cas ni més ni menys del gran àlbum Kind of Love.
1: Celebrem el centenari del naixement d'en Miles amb un dels seus temes icònics, So What?

com un lliri de platja, vinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100, dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: la gran veu de Maria Mar Bonet amb un nou disc
1: titulat L'aigua no cansa i del que hem escollit Blaus i blaus, com sempre, poesia i so mediterrani.

0: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: I per acabar, pungem el ritme amb Muse.
0: Rock contundent i expansiu per tancar el programa.
1: Aquesta setmana ho deixem aquí, a Cara B, Ràdio Argentona.
0: Els controls tècnics, en Joan Ferrés. Salut i a reveure.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és cabdal.
2: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
4: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra també.
2: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal encara.
4: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Terradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
2: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
4: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
2: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
4: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
2: Si a vegades en català mateix és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem a la nostra en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
4: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
2: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
0: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin ser no l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contrapronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà hi interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit, la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una data en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Oye!

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos. És el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem. I jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ell a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos-hi de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, eh? Si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem una curiosa coincidència aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat, si vols començar tu mateixa, Aida?
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits, realment, no? De la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no, entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas

0: cens democràtic també resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però en fi, un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció, això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solivianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
1: El fet de que es digui en públic el nom, Aida, quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha dit a tots els mitjans de comunicació.
2: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? De la Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, cal que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això ho sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido a que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionals, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, diguem, doncs, un element fins tot negatiu, no, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
1: És bona interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins tot jurídicament?
0: Que bé, això de la rehabilitació, bé, això té molts matisos. Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi.

0: judici i de tractament per part de la Junta i de l'equip.
1: Cosa que està totalment al seu dret, no?
0: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
1: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
0: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè evidentment el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
1: Però volia pujar una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs, poder sortir en llibertat transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva,
2: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran i després de complir la pena continuaran amb la seva vida, una vida ja completament cívica i respectuosa amb la llei, crec que cal reconèixer que té un punt, no?, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir, les persones, la comunitat pròpiament, no ens fem responsables del que significa anar a la presó, del que significa complir una pena de presó, que al final és, la imposició més dura, no?, i més dràstica que l'Estat pot realitzar contra una persona, que és la privació de llibertat, i aquest no responsabilitzar-nos durant el compliment fa que, evidentment, tampoc ens en responsabilitzem un cop la persona ha sortit fora. I, per tant, l'estigma, evidentment, continua sent altíssim, tan alt com ho podia haver estat en el segle XX. En aquest sentit, el segle XXI jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, penal és l'adequada en molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó donar múscul, no?, i desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no?, sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no?, que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
1: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
0: Jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio. També sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia?
2: 15 o 20, una cosa
0: molt. 57 a dia d'avui. Llavors, tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs pues mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que es reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte. La pena de dos assassinats. La resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
2: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó. No? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a la presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, en aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin donar vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquests delictes són greus. No? Llavors, jo crec que sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo.
0: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a lo que voten els representants de la gent al Parlament, però el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament. Uh-huh. I el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
1: Sembla que hi ha un cert consens. D'això m'ha dit una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
2: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant jo recordo el primer any que Catalunya va treure unes dades al voltant del 30, i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta, es pot considerar, no?, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no?, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar amb una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. Dos, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. Tres, els mecanismes, diguem, no?, doncs per denunciar, la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no?, del creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones, diguem, properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
1: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez, doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com estàs, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens en anem fins a la illa de Sardenya, en concret fins al sud de la illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entremig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina. La reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs, genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava i és tal qual això, quin arbre més especial, no?
1: Sí. Les oliveres són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia i, per tant, són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu «Mon cor estima un arbre», tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a ser reina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar amb un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ull de Cona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no? Quantes generacions s'han dedicat, quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades els sotabosc de les oliveres doncs, es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient
1: sí,
0: les dimensions d'aquesta olivera. Sí. Per acabar, Josep, de parlar de ser reina, què que vols citar Mancuso?
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta ser reina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, en l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, l'arbre de per si ja és sagrat, un oliverar encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverar d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica a les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra, amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada, i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i, evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. No el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de... Insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però, evidentment, no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny, entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Un llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al vell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakice, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúscula de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Alà. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Paciqué enviava a la seva germana. La Paciqué, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert 60, Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem, fa pocs programes, de fet, a la primera part del que farem avui. Avui tractarem de la segona, segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgulleix moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: Ser, no sé, no porto la compta.
4: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per...
2: Jo crec que sí.
1: Per antiguitat i per...
4: Jo vaig fent, jo vaig venint...
1: I per recurrència, doncs també...
4: Si al final vinc per petar la xerrada, una
1: estona. Sí, ja està.
2: Pues, I posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura. Mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. Sí, sí, sí. A vegades sembla que, quan parlem de guerres, parlem de partits de futbol, on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten, ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi, sí, extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí. Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que
2: aprofundíssim tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és bàsicament donar-nos suport, i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten als àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també,
0: tot això
2: també,
0: ho poden
2: també,
0: veure també. Només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno...
2: Bueno, endavant, hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
1: ja... Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no? Que són la glòria eterna, és el cim, no? De l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop. Poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix. Però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Este, sí,
0: ho sabia.
1: Pues podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poc Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No, però no.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar als mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans i per fer, justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupolós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la

0: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
1: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
0: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
2: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
0: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
2: poden enganxar.
0: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho vam comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Etendard. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
2: Clar.
1: I com va ser la guerra sobre el terreny?
0: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'elits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja hauríem d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
2: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
0: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
1: Sí, per als argentins era molt dur, això.
0: Eh?
1: Per als argentins era molt dur.
0: Havia de ser, ho havia de ser. Uh-huh. En fi,

0: sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
1: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Anem a... ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
0: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, diu, la defensa dels tercers no la pots confiar.
2: I francesos...
0: Bueno, a part de francesos, no? Clar,
2: si aquests tercers són francesos...
0: O anglesos, allà...
2: No. Fatal.
0: En fi.
2: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
0: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
1: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
0: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina. I
2: com a represàlia més tard ens van enviar aquí a Àfrica.
0: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
2: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
0: Mira, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
2: Clar.
0: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però,
2: sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què volies? És el que tienes.
0: Un clar. Movimiento muy sexy.
2: Tot això, aquest era King Africa.
1: Has posat la segona
0: bomba,
1: cançó de King Africa o no?
0: Movimiento muy sexy.
2: Hosti, veus?
1: Si hi hagués l'Alberto, ho hagués fet.
2: Hagués entrat King Africa.
0: Ja,
2: segur.
0: Jo tinc un altre estil.
1: Sí, absolutament.
0: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
1: I respecto, ja està bé.
0: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
1: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
0: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso la música amb molta cura.
2: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de Guerra Freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però,
0: vaja. Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
2: Exacte.
1: La democràcia.
0: Per algú surten bé, per la resta del món no.
2: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant dels Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
0: Bé, els Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de quatre setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer doncs, el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
1: Pesquers.
0: Pesquers.
2: Clar, és que...
0: Estaven pescant.
2: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
0: És com... Sí, imagina't.
2: Sí, sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units...
0: Què feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comencen a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierdes.
2: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
1: ah, sí?
2: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
1: En els partits?
2: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
1: Sí que ho és.
2: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina, què pensa, què diu?
0: En general van donar, l'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina, es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
1: ambigua, no?
0: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant. No sé,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado. Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat, vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així, barrejant... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarters que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Mm. Hosti, imagina't que, tio, ja t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
1: És que imagina't, va, imagina't. T'ha tocado Henry, t'ha tocado Malvinas. Què?
0: No era Maldivas?
1: Maldivas, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Ha fet
0: un monòleg. Tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent sense independitzar? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. Estaquear. És que és una paraula que...
0: És no argentina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català.
2: Estaquear.
1: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar a un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin sí, els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir, sí.
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines i carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, el Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares. No? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets. I no
1: jo
0: coneixen...
1: aquesta la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que va escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xiste aquest, eh? Fins ara.
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però et toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no? De salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda bracista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann, que diu, la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte, sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
0: gairebé tancar
1: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Per a la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Per a la vida de Leon Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cosa al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir, la guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació, però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores, ara ens trobem en una altra situació, que
0: és una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament és socialitzada, no? Surt a les reds socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les Portes d'Atrany.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adrià ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Soc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de cantar.
0: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: Posa't la ràdio al cotxe i escolta el Tic Tac Weekend amb la música i les entrevistes més destacades de la setmana.

0: Avui és el dia que tanquem la tertúlia esportiva, però seguirem molt pendents de cara a les pròximes setmanes a com es va confeccionant la temporada vinent per part del Futbol Club Argentona. Ja ens van anunciant i ens van donant petits detalls a través de les xarxes socials, però avui doncs, volem tancar i ho fem tinguent a tres persones que doncs, em fa molta il·lusió que avui estiguin aquí, així que saludem a l'Antonio Gómez, al Presi, a l'Antoni Rabassa i també a l'entrenador, en Rafa Garro. Què tal?
1: Bon dia, Miquel.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé, home, com vols que estem? Contents d'haver acabat la temporada i esperant la pròxima.
0: Ara que ja fa uns dies que vau fer la rua de campions, ha baixat una mica el suflé o no? O encara esteu allò...
1: Bueno, hem baixat la del primer equip. Ara també tenim que comptar que tenim una altra, que és la del segon equip.
0: La del segon equip aquest cap de setmana ha guanyat, no? Em sembla?
1: Sí.
0: Una a 3?
1: Una a 3. Ara falta aquest cap de setmana que juguem aquí a casa.
0: Falta la tornada?
1: Sí.
0: I llavors l'eliminatòria està molt ben encarrilada,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, ja està. No? Si guanyem ja pugem a tercera catalana també.
0: Tercera catalana, tu.
1: No parem.
2: El segon equip. Déu-n'hi-do.
0: I després també hi ha categories inferiors, juvenil o cadet o
1: sí,
0: així que també...
1: Sí, hi ha categories que estan jugant també el play-off per l'ascens i això, però molt bé.
0: Mira, aquests dies ja sabeu que aquí fem un seguiment esportiu no només del futbol, sinó que també del bàsquet, de l'handbol, i si veieu una mica les notícies que hem anat traient, déu-n'hi-do quin any esportiu a Argentona, el bàsquet també mantenint categories, alguns pujant de categoria, l'Argentona una cita, bé, un fet històric, déu-n'hi-do l'esport argentoní, quin bon nivell que té, no?
2: No sé, vol dir que es treballa bé, no? Senyal que tant el futbol com el bàsquet, però les coses es fan bé, i si es fan bé, els resultats surten. I contents del que estem fent nosaltres, la planificació que teníem, i bueno, entre tots pues, hem arribat on hem arribat.
0: Parlem de futbol, que és el vostre camp, no?
2: Normalment sí.
0: Vinga, no sé per on començar perquè hi ha moltes coses. Títol aconseguit, ascens a Lliga Elit, en Rafa aquests dies té molta feina. Com van les reunions, la preparació de cara a l'equip de la temporada vinent?
3: Bé, va bé, ho estem fent amb calma, no ens volem precipitar, però tampoc ho podem deixar. Estem fent reunions amb tots els jugadors de la plantilla i mirant la possibilitat de possibles incorporacions, que no seran gaires, però les que siguin, el desig és que sumin molt per afrontar la temporada que ve.
0: Per cert, l'última tertúlia que vam fer intervenir també el regidor d'Esports, deia que faria una aposta per la gespa. Crec que a través de les seves xarxes socials tots per Argentona ha anunciat una inversió de gairebé 287.000 euros per renovar la gespa del municipal. Quina valoració en feu d'aquest suport econòmic, d'aquesta millora del camp?
1: Bueno, això és una... està clar que és una millora pel camp i pel futbol, no? Estem contents, el que no sé exactament quan la canviaran, van dir que per millor pel Nadal o així, però bueno, nosaltres estem contents i penso que l'Ajuntament també, amb el regidor que tenim, estan treballant molt bé amb nosaltres.
0: Se sap si és gespa artificial, natural...
1: No, serà... la gespa artificial.
0: Gespa artificial. Serà el mateix que tenim fins ara, però...
1: renovada, suposo que renovada.
2: Sí, perquè ara els últims d'això que han de gespa... aquestes últimes que ja hem vist nosaltres, ja tenen un altre nivell, ja és una altra història de gespa, que sigui sintètica o sigui artificial, i ja és un altre tipus de gespa, i llavors bueno, esperem que ho tens a la posi d'aquest tipus, que és el que s'està posant ara. El cautxo ja no es posa, per tant, han d'anar modernitzant-se, esperem.
0: Rafa, és una millora a nivell de cara als entrenaments i a la competició?
3: Sí,
0: el canvi de gespa?
3: De tot en general, sí, el canvi de gespa serà un pas molt important perquè sobretot els nanos, que recordem que estan 300 nanos entrenant diàriament allà, i quan la gespa es fa malbé el pitjor és el risc de lesions, no?, que podem patir, i amb la gespa nova doncs tornarem a començar una etapa molt bona, perquè quan el camp està amb gespa nova, doncs la qualitat del joc pot millorar moltíssim, i la comoditat en tots els sentits.
0: De cara a la temporada vinent, com es gestionarà les hores del camp municipal? Sabem que és una categoria diferent. S'haurà... De fet, una de les coses que hem comentat aquesta última temporada és que compartia el camp amb altres equips, amb altres clubs, que entrenàveu dos a la setmana. És a dir, teníeu un modus operandi diferent a clubs històrics o de categories que podien entrenar i disposaven de l'espai totalment. La gestió canviarà a partir de la temporada vinent o no?
1: Bueno, la gestió em sembla que ja hem parlat amb el regidor, i nosaltres compartim camp amb el futbol americà, no? I hem parlat, i tenim que ja acabar de matisar-lo tot, però tenim més hores de camp nosaltres, el Futbol Club Argentona. Lo que no sé, que això també és cosa del míster, no sé el Díaz, que entrenarà el primer equip i el que faran, però que nosaltres tindrem més hores per tot el futbol bàsic, pel primer equip, tindrem més hores de camp, això segur. El que no sé, això és la coordinació, que és la que ho porta tot també, a veure com acaba això, però segur que tenim més hores.
0: Rafa, canviarem els entrenaments o no?
3: El primer equip seguirà entrenant dos dies, el que augmentem 15 minuts cada sessió. Farem dues sessions de dues hores, dimarts i dijous. I després el preparador físic els hi donarà un treball dinàmic per fer voluntàriament els divendres, per intentar millorar una mica el to físic. I també l'altre dia vaig estar amb el Joel Acamo, que és el centre que ens patrocina a nivell de preparació física, i anirem més vegades a l'any allà a fer treball específic amb la maquinària que tenen d'última generació. L'any passat van anar una o dues vegades, aquest any anirem quatre o cinc mínim.
0: Mm-hmm. Clar, és una categoria més exigent, per tant també comporta fer diferents alguns canvis, no?, per adaptar-se al nivell de competició.
3: Sí, és evident que nosaltres no volíem trencar la dinàmica, però sí que teníem de donar un passet endavant, perquè si no, no potser no arribaríem. Hem fet aquest planning per intentar arribar amb el que farem, i esperem que així sigui, però la dinàmica dels dos entrenos encara no la volíem trencar, perquè bueno, és un acord que molts dels jugadors que en el seu dia vaig fitxar, un dels punts importants per portar-los era aquest motiu, no? Que teníem més dies lliures i no volíem trencar aquesta dinàmica, però sí que volem fer dos entrenos més llargs, de qualitat, i que ens serveixin, i si ja apretàvem bastant fins ara, doncs l'any que ve potser apretarem una miqueta més encara.
0: Mm-hmm. Sabem com ha quedat finalment la Lliga Elite?
3: S'està jugant encara la promoció d'ascens, tant de primera a Lliga Elite, que pujarà o el Vilafranca o l'Igualada, i s'està jugant també la promoció de Lliga Elite a Tercera Federació, que l'està jugant el Poble Mafumet i el... Qui era l'altre? Ostres, no.
0: El Prat, Sant Mauro?
3: Sant Mauro. Sant Mauro, que va eliminar el Prat al final. O sigui... després tenim la incògnita del Lleida, que és un equip històric que té problemes econòmics i està amb molt risc de desaparèixer. L'altre dia vaig llegir un article que donaven una miqueta d'esperança un altre cop perquè potser no desapareixés, però clar, té un deute bastant gran i si no el paga dintre d'un plaç de dies molt curtet, doncs potser desapareixerà.
0: El Lleida, que estava a Tercera Federació...
3: I va baixar.
0: Va quedar últim.
3: Correcte.
0: I, per tant, li tocaria jugar a Lliga Elite, sí. Però encara no sabem, perquè està pendent de si continua o no continua.
3: És això, exactament. És una llàstima perquè és un club històric, un club que havia jugat a primera divisió als anys 90 i més de 30 anys a segona divisió. És un club professional amb un estadi de 15.000 persones seient, però clar, és, en l'article que vaig llegir la problemàtica que tenen és que si aquest club desapareix, em sembla que deien que costa 250.000 euros a l'any el manteniment del camp. Imagina't això amb un camp buit. Què deixen? Abandonen el camp, el deixen que... o sigui, és una situació complicada.
0: Clar. No, clar, vull dir, un històric que quan estàs a unes esferes molt altes ho pots assumir, però potser en categories així costa clar. Més, no?, la gestió econòmica d'un club com el Lleida.
3: Sí, totalment. Estan en un lloc que no els hi pertoca i tenen pressupost, però no els hi arriba per lo que desitgen en realitat.
0: Bé, si la cosa flueix i finalment pot tirar endavant, estaríem davant també d'un desplaçament històric, l'Argentona jugant al camp del Lleida.
3: Sí, sí,
0: la temporada
3: sí.
0: Vinent. A l'Antoni ja se li cau la bava.
2: Se posava per la pell de gallina, no? Home, imagina't.
0: Però tornaríem...
2: Arribar a l'Argentona, arribar a jugar un partit de Lliga oficial al camp del Lleida, pues imagina com pot ser, no? Espectacular.
0: Actualment
2: però no per part meva, sinó ja. Per part d'aficionats i dos que m'he trobat. També és un desplaçament que deixaria molta gent. O ens agradaria a tots, a molta gent, no?
0: És a dir, estem parlant que l'Argentona està fent història, però que la història encara... té moltes pàgines per escriure, no? Una hipotètica seria aquesta, però també altres equips històrics de Lliga Elit, per exemple.
3: Bueno, tenim el Vic, tenim el Prat,
1: la Pobla Mafumet.
3: Sí, la Pobla Mafumet,
2: Castelldefels.
3: Castelldefels, n'hi han uns quants equips que tenen historial de tercera divisió i
0: Sabadell B,
3: Sabadell B, correcte.
2: L'Horta també està.
3: L'Horta, que és un històric.
2: També és un històric.
3: L'Horta, Can Vidalet, el Manlleu, que són... Sí. Manlleu i Vic són dos clubs de l'Osona que són superpoderosos i bueno, seria un... És una lliga que el que tenim de comptar és que és un privilegi que puguem estar aquí intentarem competir-la el millor que puguem i sobretot gaudir-la perquè és una experiència que no sabem quan es tornarà a repetir
2: i el que pot durar, no?
3: Sí, exactament.
0: Us satisfà no haver-vos de trobar amb el Sant Joan de Montcada o el Martinenc?
2: En part sí, a mi i a Manu sí.
3: Bueno, al final el que va passar amb el Sant Joan de Montcada ho tenim de deixar com a futbol i el temps ho va esborrant tot i no... És una cosa que no la tenim de donar més importància i també les coses canvien, ells em fan saber que aquest any han tingut un comportament bastant millor que l'any anterior i no sé, tampoc som esportistes, felicitar-los perquè han pujat de categoria i que ho gaudeixin.
0: Fixant-nos més poder en la part esportiva, són poder equips que ja sabem, no? Ja ens hem enfrontat i ja sabem una mica la rivalitat, tot i que tampoc

0: Avui en dia tenim la possibilitat a YouTube, com has dit, queden gravats molts partits i ja han pogut veure molts equips. És evident, quan ho veus, que el nivell puja, veus partits amb més qualitat, amb més to físic, i tot passa una mica més ràpid i millora una mica. Però també et dic que hem jugat amb molts dels equips que estan a Lliga Elit, bé amb lligues anteriors, amb promocions o amb pretemporada, i sempre hem competit amb ells. No, cap equip ens ha passat per sobre. Però també et dic que competíem, però ens costava molt de guanyar o treure punts, per així dir-ho, no? És el passe que tenim de donar endavant. Tenim de poder competir i treure punts amb ell. Una cosa és anar a competir cada setmana, perdre amb honor, però perdre o empatar, perdre, empatar, i amb això no ens donaria per salvar-lo. Tenim de donar aquesta passeta endavant per poder competir i tenir el nivell suficient com per guanyar partits i treure els punts de 3 en 3, que és el que donaria la possibilitat de poder estar lluitant com han estat tots els equips aquest any, que ha sigut una lliga super, super igualada, la més igualada de Catalunya en diferència.
1: Mm-hmm. Segur que contestarà en Rafa, però també l'Antoni i l'Antonio podeu opinar sobre la següent pregunta. Aquesta temporada, a l'inici, recordo el setembre de passat, no?, quan començàvem, elogiàvem o dèiem que havíem aconseguit fer una plantilla de jugadors molt àmplia, no? Jo crec que això també ha donat aire en moments clau de la temporada, en baixes, és a dir, jo crec que ha sigut un factor que ha anat molt bé. Com ha de ser l'equip de cara a la temporada vinent? Ha de seguir la mateixa línia?
0: Bueno, l'any passat van començar amb 24 jugadors de plantilla, la pretemporada. Aquest any els números no variaran gaire. Anirem amb una plantilla de 23 aproximadament, una dalt, una baix, per aquí estaran els números. Tenim de veure com va el tema de fitxatges i d'altes i baixes i acabar d'enllestir-ho.
2: Jo penso que baixes no te queda una molta, perquè així sí, tindrem més la gent més del poble i tot això, però una plantilla que sigui àmplia és millor que no una curta. És el millor. I hem estat així, sí, tot l'any.
3: Però volem tenir com van començar la temporada, no? Van començar la temporada gràcies a la plantilla que teníem àmplia, i t'ho havíem comentat més d'una vegada. Pues l'equipet va plantar cara i van anar sumant punts, i quan va donar compte molta gent, de 10 partits només havien perdut un, i allò ja et marcava una mica el que podia ser la temporada, no? Vol dir que la plantilla era important. Després va passar, bueno, sempre hi ha alguna baixa, però hem sabut tornar-nos a reposar gràcies al míster i al seu treball, pues, hem sabut tornar-nos a col·locar a puesto, i mira, la prova està que al final ho hem aconseguit.
1: Ara parlarem d'aquestes altes i baixes, encara hi ha jugadors o reunions pendents per confeccionar l'equip. Rafa, tens por de cada cara a l'inici de la temporada vinent a Lliga Elit l'equip? Ho dic en el sentit que deies fora de micro que mantindrem bastant el bloc d'aquesta última temporada amb petits retocs, alguna baixa, alguna alta. Tens por que al setembre la competició doni un cop de realitat a l'equip? Pot passar això?
0: Bueno, sí, clar, podria passar. Treballarem molt, moltíssim, perquè no passi, però sí que podria passar, i tenim, venim de 4 temporades fantàstiques, que sembla que visquem en un conte, perquè l'esport no, normalment no sempre és així, i està sempre per la part de dalt i lluitant per el somni de pujar, i puges una categoria i puges una altra, arribes a fer fites històriques un any rere l'altre. L'any que ve ens podem trobar una altra realitat, com tu dius, i lluitar per la part baixa d'una categoria molt, molt dura, i tenim de preparar-nos sobretot mentalment per afrontar això i seguir lluitant com bons esportistes per assolir un repte diferent, que és aguantar una categoria molt dura, i ens mourem normalment per la part baixa de la categoria, i acostumar-nos a que abans guanyàvem, empatàvem, guanyàvem, perdien un cada 3 mesos i ja era una mica drama. Doncs ara imagina't,

0: si perds 4 seguits, ho tenim de saber gestionar i preparar-nos per això, perquè pot venir tranquil·lament. És que no seria res estrany.
1: Però què t'anava a dir, Miquel? Que això, lo que la gent té que tindre clar, que l'Argentona està en una categoria que és sobrepassada. Nosaltres estem més de lo que tenen que estar. I nosaltres començarem la Lliga i passi el que passi. Si tenim que baixar una altra vegada, que no volem, però si no passa res. Aquest home ja li he dit jo que guanyi o perdi, estarà totalment aquí l'Argentona. Nosaltres estem convençuts de que això és una categoria que l'Argentona, penso per mi, penso que no tindria que estar. En gastos, en tot, que són molts gastos. I sort, que els jugadors no cobren. Que el problema que tenen per fitxar és això. La gent vol cobrar i aquí no paguem. Això és el problema. Si no tindrien una plantilla, pues la que volguessin, però no es pot.
2: Suposo que serà una temporada en el que, no sé fins quin missatge voldràs transmetre, però que recali una mica el regal aquest, no? És una competició històrica i no sé una mica fins quin objectiu, no? Una mica passat aquesta temporada, l'objectiu era la permanència i al final, inesperadament, s'ha aconseguit el títol, no? És a dir, anem a Lliga Elit, mantenir categoria, de moment, sí, i passi el que passi, no?
1: Home, clar, l'objectiu...
2: I aprofitar aquest regal, clar, no?
3: Seria un èxit contra la categoria.
2: Aprofitar aquest regal que tenim de jugar una categoria d'aquestes alçades, no? L'únic equip de la comarca del Maresme a una categoria d'aquestes.
0: Sí, bueno, l'únic...
3: Maresme i Vallès.
0: I el primer en la història de la competició. Cap equip del Maresme ha estat mai a Lliga Elit. Tenim l'honor de ser els primers i, com tu dius, pugem amb dos objectius. Primer, poder competir, fer un equip i una plantilla i preparar aquesta plantilla per poder competir a la categoria i després anar a assolir el que seria un gran èxit un altre cop de mantenir la categoria. Però tampoc volem anar de víctimes, eh? No volem dir no, és que aquí no es cobra... No. Anem a treballar i no venim a fer,
1: bueno, però això està clar,
0: a fer un passeig militar. El que volem fer és preparar-nos bé per competir i donant totes les sorpreses. Argentona ha sigut un equip petit sempre a la segona catalana, a la primera catalana, i ara la Lliga Elit ho seguirà sent, i volem seguir donant sorpreses i gaudint de la categoria, com han dit.
2: Vinga, anem a les xarxes, que ja heu anat anunciant alguns fitxatges. Com s'ha cuinat el fitxatge d'en Sohaib, no? Que crec que és de Mataró,
0: sí.
2: Que arriba, pel que he pogut veure, de la Kings League.
0: Bueno, juga a la Kings League i juga a Federat també. Ara mateix ens estem donant compte que tenim de començar a conviure amb la Kings League, no? Fa una temporada o dues... els equips es tancaven i els jugadors que volien jugar a la Kings League, els equips federats els hi tancaven les portes i ja no podien combinar les dues coses, no? La Kings League tira molt a nivell mediàtic, són nanos joves, tenen 300 seguidors a Instagram i fitxen per la Kings League i en un mes tenen 5.000, vale? Doncs això, tenim de començar a conviure amb això. Jo aquest estiu li he donat una volta i... Per què? Perquè de les 8 opcions que tenia jo com a primeres opcions de fitxatges, de les 8 primeres, 6 estaven a la Kings League o han estat o han tingut alguna relació amb la Kings League. Si jo tinc de tatxar tots aquests nanos, doncs no podríem tirar endavant. O sigui, se m'acaben els recursos perquè són nanos de proximitat, a nosaltres també ens compensa perquè guanyen una mica de diners amb la Kings League i ja no és una prioritat guanyar-los amb el club de futbol que juguen, i si adquireixen un compromís de compromís amb l'equip nostre també, doncs per què no? També arribes a la conclusió, dius, ostres, jo no li prohibeixo als altres jugadors que vagin a fer crossfit o que vagin a fer pàdel o que vagin a esquiar o a fer bici, que tenen molts riscos de lesionar-se i per què els hi tinc de prohibir que vagin a la Kings League? Si no em fallen amb el club, doncs farem aquesta... podran conviure. I el que em deies d'en Soja, doncs és un nano que té un talent grandíssim, jo el conec des de fa molt de temps i aquest any doncs ha donat un passet endavant també amb el nivell que té, ha fet molt bona temporada al seu equip, al Cirera, i a la Kings League s'ha sortit, o sigui, és un nano que és molt, molt atractiu, és molt bon noi, això m'ho fan saber gent que el coneixia abans que jo, i és un nano que ja fa 2 mesos o 3 vaig tenir un primer contacte amb ell i ho teníem bastant, bastant a prop i ho vam tancar fa un parell de setmanes.
2: Quina posició ocupa?
0: És un jugador de mitja punta cap endavant. Pot jugar de 8, de 10, de mitja punta, pot jugar d'extrem, pot jugar de fals 9. Fals 9 és un jugador de la part davantera de l'atac, és un jugador ofensiu.
2: Mm-hmm. Ja fa setmanes que ho anem dient, de fet ho heu dit avui, la realitat d'un equip com l'Argentona que no té la capacitat per pagar els jugadors i a una categoria com Lliga Elite. Rafa, tu que has anat buscant, desconec si has contactat ja amb molts jugadors o no, però per conèixer una mica la realitat, no? És a dir, el fet de quan tu trasllades, vas a trucar a la porta i dius, mira, som l'Argentona, no hi ha una aportació econòmica, però et dono la possibilitat a Lliga Elite, què pesa més? T'has trobat amb aquesta situació?
0: Sí, i tant.
1: Cada setmana.
0: Cada setmana. Em trobaré i em trobo i em vaig trobar, perquè fa temps que ens maneguem amb aquesta... amb aquesta problemàtica, entre comilles, que potser no ho és, perquè potser el no tenir diners ens fa ser un club més pur i més sincer que els altres, però sí que és veritat que jo et puc dir que aquest any les dues primeres opcions, les dues primeres que tenia més clares, claríssimes, molt receptius, quan jo entro en contacte amb ells ràpidament et contesten, quedes per fer una reunió sense cap problema, però quan arriba l'hora de parlar de diners ja veus que canvien les cares i després són negatives. És amb el que tinc de conviure. Aquí ho tenim clar, el preci ho parlem moltes vegades i que a Argentona tenim de tenir nanos que vulguin estar a l'Argentona, que vulguin estar de veritat per l'estil de... el model de portar un equip que tenim i com ens cuiden i com vivim amb passió aquest esport i estem demostrant que sense tenir pressupostos altos ni medis tampoc que siguin espectaculars es poden fer bé les coses i pujar categories i disfrutar molt i és el que estem fent i el que pugui pujar el nostre vaixell benvingut sigui i el que no vulgui doncs té les portes obertes i aquí no, tampoc ens enfadem a ningú que vulgui, mm-hmm. que vulgui marxar. Mm-hmm.
2: També és un moment de comiats i toca agrair el compromís de peces que deixen el club com en Peque,
0: sí.
2: I en Luis Morenilla.
0: Sí, així és.
2: Què ens podeu explicar d'aquestes sortides i una mica com s'està treballant per cobrir...
1: Bueno, pues son dos persones que lo han donat tot per el club, dos persones, bones persones i... Y a mí me sabe greu, ¿no? Porque en Peque ha tingut una criatura, yo no sé la raó por qué ha sigut, ni, pero bueno, ha sigut ell, y bueno, agrair-li las dues temporadas que ha estat amb nosaltres, y res més. Argentona es casa seva. Y penso que bueno, que li vagi bé on te vagin, o en Lluís nosaltres volem que es quedi al segon equip, a veure si ho convencem perquè es quedi, si pugem, a veure si es queda al segon equip. I el Peque, pues, que li vagi bé on te vagi i ja està. Mm-hmm. Però són bones persones i...
2: I formen part ja de la sí. història de,
0: sí, totalment.
2: Del club. L'afició pot respirar tranquil·la perquè s'ha confirmat la continuïtat de peces clau com l'Albert Grohl,
0: sí.
2: En Sergi Sánchez i sobretot el màxim golejador de la temporada, que és en Víctor Justos.
0: Sí.
2: És la base ideal per començar a construir el nou projecte?
0: Bueno, aquests 4 jugadors que has dit són els capitans i van començar les reunions amb ells com no podia ser d'una altra manera. Són jugadors que per la trajectòria i la seva manera de ser, el rol que tenen a l'equip, sabien que per la nostra part estaven renovats automàticament i només són reunions molt fàcils que només tenim de parlar una estoneta i confirmar que ells volen continuar, parlem una mica de l'any següent i cap endavant. Són institucions dintre de...
1: Però que hi ha més, ja aniran sortint, però hi ha més.
2: Hi ha més, sí, ha no, més. No? Sí, ho teniu guardat i aneu publicant.
1: Sí, ho va publicant, sí. Però hi ha més.
0: Correcte.
2: La banqueta també es reforça i tindrà l'Aitor Hernández, em sembla, com a segon entrenador del primer equip. Com ho repartireu, les tasques, i què suposa doncs, aquesta incorporació a la banqueta?
0: Bueno, l'Aitor, en el moment que a mi em confirma Peque que sí que ho vol deixar de veritat, jo començo a rumiar la possibilitat d'incorporar un segon entrenador i de cop i volta em surt la persona de l'Aitor, que és un exjugador de l'equip, una persona que no ha deixat mai d'estar relacionada amb l'equip. Surt a moltíssimes fotos de les victòries d'aquest any, a la celebració a Olot de la Lliga, i jo crec que és la persona ideal per cobrir aquestes tasques i desempenyarà les mateixes funcions que feia en Peque, que és ser la meva mà dreta i consultar totes les decisions. Al final, l'última decisió sempre la prenc l'entrenador, però ells tenen molt a dir en tot això i al nivell de preparar entrenaments i moltíssimes coses. És un noi que ens aportarà molt, segur. I és de la casa i sentiment de pertinença.
1: Va ser una sorpresa, per la junta directiva.
2: Sí?
1: Sí, de veritat que sí. Quan es va dir que era l'Aitor, va ser una sorpresa, molt content, la veritat que va ser molt content. Una persona del club, també ha sigut pare ara també, que això era un problema també, però bueno, tenim que agrair a la seva dona també.
2: És que això de la paternitat,
1: sí.
2: Noi?
1: Sí, home, és normal, és normal. Però bueno, tenim que agrair-li que hagi dit que sí, i una persona també que serà clau per retornar. Mm-hmm.
2: Fitxatges, què ens podeu avançar? Novetats? Breaking news?
0: Ho anireu veient per les xarxes, ¿vale? Perquè és que n'hi ha algun més ja de tancat, però n'hi ha altres que estan en negociacions i tampoc hem acabat de fer les reunions amb els jugadors de la plantilla actual i no volem desvelar. El que sí puc dir des d'aquí, i que estiguin tothom tranquils, que els canvis a dintre de l'equip seran molt, molt lleus aquest any, que és l'any que més gent de la plantilla quedarà per continuar l'any següent. L'any de potser menys canvis des de les sis temporades que porto jo amb l'equip.
2: No sé si tinc un avió aquí darrere, però fa un soroll, no sé si el sentiu o què... Però deixeu-me preguntar-vos també, Rafa, o els que esteu aquí, data màxima per tancar la plantilla, la tenim?
0: Bueno, màxima no. A mi, jo acabaré reunions a principis de la setmana que ve, però potser no, aquesta no sigui la data de tancar la plantilla 100%. L'experiència em diu que durant l'estiu passen cosetes,
2: vale.
0: Després a lo millor a l'agost se t'ofereixen jugadors que tenien la mira més alta posada en dos categories més alta i els hi surt malament i després tornen a buscar equip. Per això a lo millor deixem una porteta una miqueta oberta, deixarem la plantilla gairebé tancada en breus, en 2-3 setmanes màxim, abans de que acabi aquest mes, farem una reunió per la programació de la temporada vinent, de la pretemporada, i la primera presa de contacte amb els jugadors nous i cos tècnic nou, i a partir d'aquí, el que et dic, aquest any potser es deixa una porteta oberta per si cal alguna incorporació més d'última hora.
2: Però sí que és important tenir una mica el bloc tancat o saber ja una mica quines figures tenim per no?
0: Sí.
2: Mentalitzar-nos ja que al setembre, quan comenci...
0: Totalment. Miquel, més o menys el que et vull dir és que si volem ser 23, a lo millor tanquem el juny amb 22 jugadors i deixem la porta oberta per un possible jugador que
1: vingui
0: o que es tingui de decidir, perquè a vegades n'hi han jugadors que t'agafen com una bona opció, però si surt per fer una prova a segona federació i la fan a l'agost, i després a finals d'agost saben si jugaran o no jugaran, i més o menys és això el que vull dir, que no tancarem. Jo cada any tancava a primers mitjans de juny, amb aquestes dates ja estava tancant plantilla, perquè tenia pressa de tancar, de preparar l'any que ve i de fer-ho tot massa ràpid. L'experiència em diu que no tingui pressa. Vaig fent, però intento donar passos ferms i que siguin positius, i intentar no equivocar-te, perquè és el moment clau perquè l'any que ve sigui un èxit un altre cop. Aquest mes és clau, és més important de lo que la gent, de lo que la gent pensa.
2: Suposo que la temporada començarà mitjans finals de setembre. Entenc que la federació ha d'anunciar una mica el calendari també juliol, bueno, dins del mes de juliol.
1: Tenim una, em sembla que a final de juny o a primer de juliol tenim una reunió a Barcelona que parla d'aquesta categoria només. Tenim que parlar a la federació, i jo penso que començarà igual que l'any passat, a mitjà de setembre o així.
0: Sí.
1: Però primer hi ha una reunió que no s'ha d'encara...
2: Que ja anireu per saber
1: que
2: és el que puguin...
1: Tenim que anar.
2: Ja. És informativa, és...
1: Bueno, ahir va tota la
2: tot el pack, eh? Anireu a presentar-vos, allò... Som bueno, el Futbol Club Argentona.
1: Ja et coneixen.
2: Ja us comencen a tema, no? Sí. Una mica, o no?
0: Sí, també al setembre dic que començarem a jugar la Copa Catalunya, perquè aquest any, com campions de Lliga, em sembla que és el cap de setmana del 12-13 de setembre, ens incorporem a la tercera ronda de la Copa Catalunya. O sigui, nosaltres encara estem de pretemporada, però comencem ja una competició que també pot ser molt maca, i,
1: home, clar,
0: i a veure si podem passar algunes eliminatòries i compaginar-la amb la Lliga.
2: Això no havia passat mai, no?
1: Bueno, la Copa Catalunya...
2: La Copa Catalunya?
1: No. I ara, com que passem les dues primeres eliminatòries, no les juguem, però també els equips que vinguessin aquí estaran bé, també.
2: Home, estem parlant d'equips...
1: Clar.
2: De què?
0: Sí,
2: tercera divisió?
0: No, fins professionals. La Copa Catalunya es juga des de quarta catalana, des de la més baixa a la més alta. L'any passat va haver un equip de primera catalana, el Can Juliu, que va passar quatre rondes i es va acabar enfrontant al Barça Atlètic.
1: Bueno, i el Vic amb l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, això va ser Copa del Rei.
1: Ah, sí, veritat, Copa del Rei, sí, sí.
2: Sí, perquè l'Atlètic de Madrid aquí
1: sí,
2: no...
1: Copa del Rei, sí.
2: Copa del Rei, és possible? O sigui, hi hauria opcions de...
0: Per l'any següent seria possible, depèn la com quedem classificats a la Lliga Elit, podríem entrar a la Copa del Rei, que això seria ja... Si la Copa Catalunya està bé... Clar, és que amb això que estem parlant estem veient una mica la dimensió de a on t'hem portat aquest equip i a on te l'hem portat sense diners, que és el més històric.
4: No hem fet com el Lleida.
0: Sí, sí, sí.
2: A vegades diuen allò de vigila que somies, que a vegades es fa realitat, no?
3: Bueno, però si fos per mi, si dieu el que somio,
2: igual
3: jugaríem la final de Copa Catalunya contra el Barça, imagina't.
2: Sí, però em sembla que el Barça últimament, no? Aquestes competicions
0: no la juguen. Envien els filials.
3: Sí.
0: Barça, Espanyol i tal, envien els filials. Però bueno, segueixen els equips professionals com Andorra, el Nàstic de Tarragona, tots aquests equips sí que participen. I...
2: Ja. Yeah. Abans de començar la temporada, fareu partits amistosos, i fins a quin punt és important, no?, els amistosos per preparar la temporada?
0: Bueno, és molt, molt important. La pretemporada és una part fundamental de l'èxit de la temporada, sempre ho dic, però sobretot és molt important per agafar el to físic, perquè l'equip s'assabenti de a què volem jugar i com ho volem fer. que ja la majoria ja ho sabran, perquè mantindrem una base supergran, però els pocs que vinguin nous, siguin 3 o siguin 5, s'acostumin ràpidament, i aquesta pretemporada ens té de donar ales perquè la Lliga després funcioni perfectament. Farem una pretemporada molt, molt exigent, amb equips de nivell de Vilassar de Mar de Tercera Federació, amb el Júpiter, amb el Sabadell, o sigui, amb Tossa, amb equips molt, molt i molt bons. O sigui, una pretemporada molt maca també perquè comencin a gaudir futbol la gent del poble i voltants, perquè farem molts partits a casa quan encara ells estan de vacances a l'agost, i nosaltres ja estarem corrent pel camp i jugant amb equips de primer nivell.
2: Mm-hmm. Antonio, vols fer una crida a captació de socis o no?
1: Bueno, jo sé que la gent està parlant molt per l'any que ve, i la gent, jo sé que haurà més socis que l'any que aquest any, no? Jo també el que volia, per acabar també ja, és que aquest dissabte que la gent vingui al camp a veure el segon equip, que és tan important com el primer, que el segon equip és tan important com el primer, i està jugant la classificació per pujar de categoria, i a veure si aquest dissabte omplim el municipal també, i que bueno, que continuarem i endavant.
2: Que s'ha de jugar, no? Tot i l'avantatge d'un a 3.
1: Ara sí, el partit s'ha de jugar, però bueno, ho tenim bé, però que la gent baixi al camp i a disfrutar d'un altre èxit de l'Argentona.
2: Vinga, i en el cas de pujar seria tercera...
1: Tercera catalana.
2: Rafa, algun consell pel segon equip?
0: Bueno, ho fan molt bé, tenen un equipàs. Jo conec a molts nanos d'aquest equip perquè els hi havia entrenat quan eren nens també, i tenen un tros d'equip per la categoria en la que estan, i portaven algun any també molt a prop de l'ascens, i l'any passat van arribar a la promoció també, i jo crec que aquest any no se'ls escaparà, i de cara al club seria un èxit total, rotund, històric, que els dos amateurs, l'A i el B, pugegin la categoria el mateix any. Jo, poques entitats de Catalunya crec que poden dir això. Això vol dir que el futbol amateur d'Argentona està molt, molt i molt sa. A més, amb la majoria de gent de la casa, i aquest sentiment de pertinença que és una prioritat per nosaltres, i tot això també vull donar-li valor als entrenadors de la base, que tot aquell treball que fan ells després dona fruits passant els anys, dona fruit amb aquests jugadors que ara sent ja adults i amateurs, doncs segueixen competint i logran èxits com han fet aquests dos equips aquest any.
1: S'està treballant molt bé, la veritat, Miquel, s'està treballant molt bé, des de la coordinació, entrenadors, des del primer equip, des de l'escoleta fins al primer equip. Jo penso que la gent no pot tindre ninguna queixa, perquè la gent té que estar contenta. Deixarem un club ben posicionat.
2: Hi ha eleccions a la directiva l'any que ve?
1: L'any que ve nosaltres ja tenim que plegar.
4: Farem un Florentino.
1: Nosaltres, la veritat, que ja és l'any que ve, és l'any que toca ja eleccions, i tenim que animar la gent també que...
2: Va, ja veurem què passa.
1: Ja, però tenim que espavilar abans, perquè si nosaltres no volem, tenim que fer alguna cosa... És que aquesta gent jove, no? Aquest any hem incorporat una persona, en Cookie, a la directiva, que també farà moltes coses i està fent coses ja, però de que entra gent jove ja, perquè l'Argentona continua millor que està.
2: Bé, nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Antoni?
4: Jo agrair el que ha fet l'Argentona aquest any en el míster, veure la il·lusió del poble, la gent ha estat molt entusiasmada, la gent s'ha volcat, ha col·laborat molt amb el primer equip i amb el segon. Els play-offs, o sigui, la final de temporada del primer equip era un èxit, allà entenàvem i la gent que ens recolzava, i llavors pues, el segon equip he anat al camp desplaçament de l'Alella i aquest dissabte ha passat al camp del Masnou Atlètic i la veritat, veure desplaçat d'Argentona més de 200 persones com era el segon dia o 250 i el primer dia a l'Alella igual eren més de 300, vull dir, veus que molta gent jove, que vol dir que estan visquent el que estem visquent nosaltres, i veure tot això pues, anima molt i ja s'està formant per fer una grada jove, una grada que doni color als partits, tant desplaçaments a casa com a fora, s'està coent això i bueno, si això fa pues, surt, vol dir que el poble està viu, el poble està content, està il·lusionat, veus la gent pel carrer, et felicita, et saluda. Bueno, pues aquesta felicitat ha sigut molt important per aquest any i sobretot per mi, no? Ja amb tants anys que porto aquest club, veure això pues, ha sigut espectacular per mi part.
2: S'ha notat la venda de samarretes o no?
4: Sí, sí. També sí? Puc dir que sí. Sí,
2: fa goig,
4: sí,
2: no, veure...
4: Sí, no, no, veu gent bufanda,
2: la
4: samarretes...
2: La gent pel carrer, ja només la gent que porta la samarreta del Barça, sinó sí, la samarreta
4: no, de l'Argentona. No. I vinc al camp el dissabte i veu gent amb samarretes de l'Argentona. Dissabte mateix, allà al camp del Masnou Atlètic, doncs hi havia molta gent amb samarreta de l'Argentona i bufanda. Sí, sí, això vol dir alguna cosa, això vol dir alguna
2: cosa. I tant, i
1: tant. Algo hem fet bé.
4: Algo estem
2: clar
4: fent.
2: Clar que sí, clar que sí. La història continua.
4: Sí,
2: la
4: història esperem continua. Que continuï.
2: Escolteu, moltes gràcies per venir. M'ha fet molta il·lusió tancar la tertúlia amb vosaltres tres aquí a l'estudi. Mil gràcies a en Rafa per tota la temporada que sempre que hem necessitat doncs, ens ha atès. Antoni, doncs, també moltes gràcies per venir els dilluns aquí. I a l'Antonio
4: la
2: també. No, no, ni molt menys, ni molt menys. Que tingueu bon estiu, que vagi molt bé. Jo al setembre ho seguiré des de casa, també la paternitat fa que hagi de fer una aturada i tot plegat, però heu aconseguit una mica el que li deia a l'Antoni, que un cap de setmana, un diumenge a les 11 abans d'anar a dormir, haver de mirar el mòbil a veure què havia fet l'Argentona, no?
4: Bueno, i, però és el que et deia jo abans, no? Que la gent ho va vivint, la gent ho va vivint.
2: I això, doncs, a partir del setembre, tot i no estar aquí, no, amb aquesta aturada, ho seguiré des de prop i espero que comenceu molt bé la temporada. La que em reenganxi ja us atraparé, que em vingueu a explicar com va tot plegat.
4: Esperem que tot vagi molt bé.
1: Molta gràcies, Miquel, que vagi tot bé.
0: Gràcies per posar-nos veu tot l'any.
2: Gràcies, que vagi molt bé, bon estiu.
0: Igualment.

0: Avui tenim l'estudi ple de talent i de bones propostes per aquest cap de setmana. Ens acompanya l'Oriol Marfà, membre dels Amics de la Poesia, i la cantautora i clarinetista Carola Ortiz. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia a tothom. Bon dia.
0: Què
2: bon
0: tal?
2: Dia.
0: Com esteu? Com porteu les calors?
2: Bé,
0: sí?
2: Jo avui he passat fred i tot.
0: Has passat fred i tot? Què dius? No m'ho crec.
1: Sí, sí, els que vivim a muntanya... Bueno, jo visc a muntanya i els vespres refresca, eh?
2: Sí.
0: Sí?
1: Encara sí.
0: Doncs benvingut sigui la fresqueta, no?, d'aquests dies. No sé, l'hora... una tarda a les 7, que sol fer bona temperatura, no?, per un esdeveniment que ara parlarem.
1: I tant, i sota d'una arbreda fabulosa...
0: La xupluc de...
1: Que provoca refredament evaporatiu... doncs
2: el tècnic enginyer
1: baixa 3 o 4 graus
2: forestal,
1: sí.
2: Està
0: que sí?
2: Parlant.
0: Sí. Vinga, parlem d'aquest recital, d'aquesta presentació, recital, presentació, concert, d'aquest diumenge que tindrà lloc a l'ermita del Viver, on la poesia persa i la música en directe es donaran de la mà. Com neix aquesta iniciativa de portar Argentona aquest recital basat en el llibre de la Copa d'Or de Hafez de Shiraz?
1: Mira, la cosa és, primer, les ganes de fer coses i, segon, la bona relació que tenim amb Bibop Edicions, de l'Ella, que publica uns llibres que se'n diuen Envinats, i un dels últims que han publicat ha estat la Copa d'Or, que precisament és un recull de poesia de Hafez de Shiraz, que és un poeta persa del segle XIV, molt notable, i del qual em va traduir versos escollits el poeta Manuel Forcano.
0: Quines característiques diries que té el poeta persa?
1: Mira,
0: és molt similar als poetes d'aquí o no?
1: Però primer, que és del segle XIV, i sí. Segon... Sí. Que els poemes fan referència, els del llibre vull dir, fan referència al vi i a l'amor, el binomi vi i amor, i per tant doncs, és una tria, diguem-ne, molt, no llaminera, no?, en aquest sentit. Uh-huh. Em sembla que poden ser de molt interès i a més doncs, engrescaran, entenc, a la gent.
0: Ja. Yeah. Per fer-ho en un entorn com... com l'ermita romànica del Viver i amb una proposta com aquesta, tindrem a la Carola. Carola, portaràs tu la música. Què significa per tu participar en aquest projecte i portar aquesta sonoritat tan particular?
2: Sí, mira, em va fer molta il·lusió que l'Oriol em contactés i jo no sabia qui era Hafez de Shiraz, però sí que... vaig investigar una mica i vaig veure que és un poeta místic, cosa molt important a dir, el misticisme lligat a l'islam, que seria el sufisme, en aquest cas, i aleshores bueno, vaig contactar amb aquest músic que conec molt bé, que és sufi, i li vaig preguntar si ell coneixia Hafez de Shiraz, i em va dir, home, i tant, com no, perquè... com tu deies, Oriol, que és molt notable, però jo encara afegiria més, de fet, per la gent de Pèrsia, Afganistan, Pakistan, tota aquesta zona, Iraq, que seria doncs el bressol d'aquest sufisme. Hafez de Shiraz inclús seria com més que un poeta, seria gairebé com un profeta, no?
0: Uh-huh.
2: Un referent.
0: Uh-huh.
2: I aleshores, doncs, bueno, la meva intuïció doncs, em va guiar bé perquè li vaig preguntar amb ell i a l'Ikram Khan, que està aquí al Cartells, que potser haureu vist per aquí a Argentona, i ell toca el rabab. Val? El rabab és un instrument de, no se sap ben bé, però entre 3.000 i 5.000 anys d'antiguitat. És un instrument que ens ve, diguem-ne, d'aquestes societats doncs, més ancestrals, no?, de la cort afganesa, en aquest cas. I és un instrument que, quan sona, doncs et transporta en una altra realitat, en un altre univers.
0: Mm-hmm. Pertany a la família de corda?
2: És un instrument de corda. Seria com l'avi del sitar, que potser la gent coneix més el sitar pel Ravi Shankar, pels Beatles i tota aquesta, no, fusió que van fer als anys 70, em sembla, o 60. I aleshores doncs, el rebap és més antic encara. I llavors té aquestes cordes simpàtiques, té 23 cordes en total, si no m'equivoco, i té moltes cordes simpàtiques i és un instrument molt peculiar. Aleshores, jo amb l'Ikram he tocat amb contextos així més, diguem-ne, relaxats, amb jams, amb festes, però així en concert mai. I aleshores vaig pensar, doncs mira, que seria l'ocasió de preparar un programa especial per aquesta iniciativa de l'Oriol, tan suculenta, com has dit tu, no? tan preciosa, no sé, va semblar molt interessant.
0: Per tant, serà música inèdita, entenc?
2: O sigui, inèdita per mi, diguem-ne, perquè jo mai en públic he tocat aquestes cançons, però són música tradicional paixtun i música tradicional afganesa, i després farem també algun cant tradicional català i sefardí.
0: I totes acompanyaran la lectura, no?, d'aquests textos o no?
1: Sí, bueno, el Manuel Forcano el que farà fonamentalment és presentar el llibre i en tot cas recitar alguns versos. Però el gruix, diguem-ne, de l'activitat té molt a veure amb la música i el lligam de la música amb la poesia del Hafez.
0: L'acte serà aquest diumenge a partir de les 7, una mica l'estructura de l'esdeveniment, una mica els tempos, no?, per saber una mica com anirà. Quina és l'escaleta?
1: Bueno, l'escaleta és, a part d'una presentació, una intervenció primera de Manuel Forcano, que és l'autor del llibre, i ens introduirà en l'autor i també en els poemes, no?, i a continuació intervindrà ja la Carola i l'Ikram i anirem intercalant, oi? Doncs intervencions de música i algunes breus lectures de poemes. Bueno, i després em sembla que al final l'Ikram ens farà, ara ens ho explicarà la Carola. No?
2: Sí, l'Ikram al final, clar, perquè doncs això, no?, que estic explicant, que és un instrument que ni jo mateixa, que sóc músic, sabia el que era abans de veure'l, doncs ens explicarà una mica la història d'aquest instrument i també una mica la seva història com a sufi i com a practicant d'aquest Hafez de Shiraz, que seria aquest referent, no?, com una figura referent en aquesta cultura i el que una mica per ell representa, que penso que també és interessant, no?, que ell doni aquesta visió personal des d'una persona, diguem-ne, local, no?
0: Oriol, tu no sé si has pogut llegir una mica aquests textos, de què parlen. Sí. Parlaves que parlen una mica
1: Parlen d'una manera molt planera i són fragments de poemes
2: són
1: més llargs.
2: Són fragments, sí.
1: I aquesta tria està feta sobre la temàtica del vi i l'amor. Per tant, ens movem sempre amb aquestes dues coordenades.
0: És a dir, és molt planer, no se'n va allò que dirien en castellà, por los cerros de Úbeda i han de fer un...
1: Són molt entenedors i molt captivadors, eh? I no se'n va pels cerros de Úbeda.
0: Reserva prèvia, em sembla, que s'ha de fer sobre aquest esdeveniment.
1: Sí, sisplau. Bueno, fins ara, diguem-ne, tenim... hi ha moltes reserves fetes, encara en queden unes poques, i llavors des d'aquí faig una crida a la gent que pugui estar interessada, que s'afanyi a trucar al telèfon 679-68-8937, repeteixo, 679-68-8937, o que enviï un WhatsApp a través d'aquest mòbil i que faci la seva reserva. I ja dic que queden poquetes places. L'aforament és de 100 persones i ja passem dels 80.
0: Funciona com a format de taquilla inversa.
1: Sí.
0: Això funciona millor que pagar un preu simbòlic?
1: Ens sembla que d'aquesta manera donem la llibertat a les persones que vinguin a valorar el que han pogut veure i aportar el que puguin. Val? I d'aquesta manera doncs, intentem compensar les despeses.
0: Carola, quin repte t'ha suposat preparar una mica el repertori? Ha estat difícil?
2: Home, déu-n'hi-do, sí. Jo pensava que seria més fàcil, però clar, perquè aquí són dos mons, no? Jo vinc del jazz, de la música clàssica, diguem-ne, vinc com d'una escola molt particular, però per sort, com que he tocat molt amb músics de la Índia, també de Turquia, d'Egipte, doncs, bueno, és com que he hagut de traslladar el meu cervell cap a l'Orient, perquè tenen inclús un sistema de notació musical, és a dir, no fan servir el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sinó que fan servir el sargam, que és un altre sistema. I després, clar, jo entrar sobretot en l'univers de l'Ikram i d'aquestes músiques que bueno, ja porto temps escoltant però que mai havia doncs, tocat. O sigui que hi ha hagut una feinada darrere que esperem també doncs, que puguem seguir col·laborant en futures ocasions. I també volia recalcar que home, l'espai és bastant màgic i bastant suggerent, artístic, poètic, perquè a més en Darío, que seria el, no, el regent del Viver actualment, també és poeta. Vull dir que jo penso que tot l'ambient, el fet que sigui el Viver a dins de l'ermita, que té aquest punt també de la sacralitat, de la que parlàvem de Hafez, també penso que serà molt... molt màgic i també em fa molta il·lusió conèixer el Manel Forcano, que ja l'he vist amb el Savall, però no he parlat mai amb ell, i compartir un projecte així, no? Em fa molta il·lusió. Sí.
0: Bé, el Viver va agafar amb força, no? L'hem d'aprofitar, no? Amb el permís d'en Darío i anar fent petites trobades com aquestes. De fet, la Carola, crec que ja t'has fet una casa allà, sí. Més o menys.
2: Sí.
0: No?
2: Perquè... De fet, per això t'he dit, va, posa el Seguirem rodant, que és una poesia d'en Darío i que, a més, té un videoclip molt xulo que està rodat al Viver, en el que es veu l'Ikram i es veu el Rabab, també. Vull dir que, si voleu... curiosejar també a nivell visual de
0: podem
2: com serà...
0: Sí, anar al canal anar de YouTube i veure sí. el videoclip, no? De la cançó, de la cançó aquesta.
2: Sí, sí.
0: Oriol, alguna proposta més de cara a aquest estiu, a banda d'aquesta?
1: De cara a l'estiu no, però de cara a la tardor i hivern sí, perquè enguany tornem a fer el certamen de poesia Vila d'Argentona, el setè en aquest cas, que ja sabeu que el fem cada dos anys, i justament el dia 15 s'obre el període per la presentació d'originals. O sigui que des d'aquí faig una crida a tots els poetes o persones que coneguin poetes que fins al 15 d'octubre tenen la possibilitat de presentar obra i a finals mitjans de desembre doncs, lliurarem el premi del 7è Certamen de Poesia a Vila d'Argentona.
0: Molt bé. Escolta, tu també, com a part de l'entitat dels Amics de la Vinya i el Vi, podíem acabar el recital amb una...
1: Ah, és veritat. No me'n recordava. Com que
0: una copeta de vi
1: com,
0: o alguna
1: cosa? Sí, sí, sí. Sí, sí. Com que el tema va del que va, doncs al final, a fora, gaudint de l'espai també, podrem prendre uns vinets, parlo en plural, maridats amb algunes tapetes. O sigui que, a part d'això, hi haurà, diguem-ne, aquest punt més gastronòmic i de tast que acabarà de rodonir la vetllada.
0: Molt bé. Sí. Carola, si et sembla, acabo per tu. Com es presenta aquest estiu? No sé si tens en ment de nous temes, nous àlbums, gira...
2: Sí, tinc una gira important.
0: Sí? Sí. Per tota Europa, vaja.
2: No, Europa ja hi he estat. Ara fa un mes estava allà, però no, sobretot, bueno, Itàlia i després sobretot Catalunya i la península Ibèrica. Sí. No sé, aviam, aquí a Catalunya, doncs el 2 de juliol estic a Barcelona, al Palau Güell. Aquesta festa major d'Argentona no estaré, però bueno, ara fem això, que està molt xulo. I després tinc també un concert a Terrassa amb l'orquestra de cambra de Terrassa. I què més? I al setembre, important, faré un concert a la Mercè, a les festes de la Mercè a Barcelona,
0: i
2: presento un nou repertori que, de fet, és un encàrrec d'havaneres, de cançó de taverna i havanera. I això em fa molta il·lusió.
0: Oriol, pren nota.
1: Sí, no, ja. No m'has vist l'orella?
2: Sí, sí. Bueno, podeu mirar la meva web, a carolortiz.com. Em sembla que ho tinc més o menys actualitzat. I si no, les xarxes.
0: Molt bé. Escolta, i ara que ja fa un temps que va reposant, no?, i que el públic se l'ha anat fent seu el disc enllà, una mica fas una mica de valoració de com està anant?
2: Molt bé, sí, hem tocat bastant, tenim concerts també l'any que ve, O sigui, fins a l'any que ve, vull dir, fins a tot aquest
0: 2027.
2: Any. Sí, sí, sí. Tocarem bastant a Barcelona la primavera perquè ens han agafat a una gira de centres cívics. A l'estranger, això, a Itàlia anem amb aquest trio, molt contenta, sí. Ah, també estic al Festival de Música de les Vinyes, mira, relacionat amb el vi, una altra vegada, que és a Subirats. Això és el divendres següent d'aquest esdeveniment, això és el divendres 19 de juny. Si voleu venir fins a Subirats,
0: vinga,
2: ja sabeu.
0: Doncs som-hi. Tenim l'agenda plena. Oriol, sí. Carola, moltes gràcies, que vagi molt bé la trobada.
2: Gràcies,
0: aquest diumenge,
2: Miquel.
0: Al Viver.
1: Tothom que vulgui, encara és a temps a fer la reserva.
0: Vinga, perfecte. Vinga. Que tingueu una bona trobada.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: La història que us portem avui neix de la força d'una nena que ens va ensenyar que les paraules impossibles i la rendició no existeixen quan parlem de somnis. La Jana va conviure des dels 8 mesos amb una malaltia rara i molt greu, un cas únic al món, plantant cara a la quimioteràpia i als moments més durs amb un somriure, amor pels animals i una vitalitat encomanadissa. Ara la seva història s'ha convertit en un conte solidari, molt especial, que serveix per guardar el seu record i per recaptar fons per la investigació. Per parlar d'aquest projecte, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la Marta Colts, és mestra d'educació infantil i primària, però sobretot la mare de Jana. També a l'altre costat del fil telefònic el doctor Pere Soler, és cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron i president de la Fundació Barcelona Pit Foundation, i l'Anna Jiménez, que és editora del CEP i la Nansa. Bon dia a tothom, què tal? Com
1: bon
0: esteu?
1: Dia. Bon dia.
2: Hola, bé, bé.
0: Bon dia, doctor. Se sent bé? Se sent bé, doctor? No sé si l'hem perdut. Doctor? Bon dia, doctor.
2: Hola, bon dia.
0: Ah, pregunto, se sent bé, no?
2: Sí, sí, ara sí. Us havia contestat, crec que no m'havíeu sentit.
0: Ah, val, perfecte. Doncs vinga. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Marta, si et sembla, començo per tu, per situar una mica la història, no? Quina malaltia tenia la Jana?
1: Bé, la Jana tenia una malaltia estranya, una malaltia d'aquestes que es diuen rares o poc freqüents. Nosaltres vam tenir el diagnòstic després de morir la Jana, perquè bueno, era tan rara que, que només ella, en principi, a hores d'ara no sé si això ha canviat, però en principi era l'única. I li provocava moltes malalties extremes, no? I vam anar solventant tot això fins al dia que ja no es va poder més, no?
0: Doctor, per la gent que ens escolta des de casa i que mai ha sentit a parlar d'això, què és exactament una immunodeficiència primària i per què fa que el cos d'un infant estigui tan desprotegit?
2: Doncs una immunodeficiència primària, que ja veus que el nom ja de si és difícil de dir, és un conjunt de més de 500 malalties en les quals genètiques, en les quals el sistema immunitari no funciona correctament i, per tant, les persones que les pateixen, que poden ser nens, poden ser adults, i de fet afecten pràcticament a una de cada 2.000 persones, pràcticament globalment no són ni minoritàries, doncs fan que el sistema immunitari no funcioni i, per tant, ni ens defensa de les infeccions de fora, ni regula bé les cèl·lules de dintre, i per tant són persones que presenten doncs, infeccions greus o recurrents, processos de més risc de càncer, autoimmunitat, inflamació, al·lèrgia i moltes manifestacions. Com són 550 malalties, són extremadament variables, des d'algunes formes molt lleus a d'altres extremadament greus, i com pot ser doncs, que puguin arribar a portar la mort, com malauradament va ser el cas de la Jana.
0: A dia d'avui encara continua sent, diguem, estranya a nivell mundial? Se'n coneix algun altre cas?
2: La Jana tenia una immunodeficiència concreta, que té el defecte de NRBA, que és una malaltia que quan ella doncs ens va deixar, no, encara no s'havia descrit el gen, i es va descriure posteriorment, i com deia la Marta, doncs es va diagnosticar ja a posteriori, no? I a dia d'avui doncs, ja hi ha cohorts internacionals amb més pacients, probablement hi hagi uns pocs centenars de pacients al món amb aquesta malaltia. No seria les que anomenem ultrarares, però sí que tenia la peculiaritat doncs, que quan la Jana, doncs, ja no només al principi de ser malaltia, sinó en tota la seva evolució, aquesta immunodeficiència concreta no estava descrita encara.
0: I una mica en relació amb el que explicaves ara, quina és la realitat dels infants que les pateixen pel que fa al diagnòstic, no? És fàcil adonar-se que un nadó té aquest problema a les seves defenses?
2: És molt variable, perquè, com dic, penseu que són 550 malalties agrupades en 10 grups que intenten juntar les que més s'assemblen, però són molt variades. Llavors, per sort, les formes més greus, que no haguéssim inclòs la de la Jana, però les formes del nen bombolla, aquests nens que en el primer any de vida moren si no els fas un tractament curatiu, normalment un trasplantament de moll d'os. A dia d'avui, des del 2017, a Catalunya es detecten amb el cribatge neonatal. I això fa que no cal, són nens que neixen asimptomàtics, però fem una prova amb la prova de taló i els diagnostiquem i els podem doncs, trasplantar de moll d'os ràpid i fer que la supervivència a dia d'avui rondi el 90%. Aquestes són les més, diguem-ne, fàcils de diagnosticar, el que estan dins del cribatge, però això només afecta el 10% de tots aquests nens. les restes per diagnòstic clínic, i aquí encara hi ha un endarreriment clínic important, perquè que, com són tan variables i l'esfera de manifestacions és tan diferent, poden tenir infeccions de repetició, més greus del compte, processos d'autoimmunitat, com diabetis quan no toca, o tiroiditis, o moltes altres coses, inflamació, doncs, per exemple, inflamació intestinal o articular, al·lèrgies més greus, càncers en edats que no toquen, aquestes coses estan tan variades, fan que vagin a parar a molts tipus de professionals que poden conèixer més o menys les malalties, i hi ha un retard diagnòstic que no és despreciable i que el nostre país encara es mou al voltant dels 4 o 5 anys.
0: Marta, la Jana tenia una frase que t'ha acompanyat sempre i que he vist que la tens aquí tatuada. Deia, res és impossible.
3: Exacte.
0: No? Com neix la necessitat de posar per escrit el seu gran somni, no?, i transformar-lo en aquest conte?
3: Doncs mira, la veritat és que el conte és un fet real. És un dia el dia del seu 7è aniversari, val? Que uns amics d'ella, com que sabien que li agradaven molt els animals i molt els cavalls, doncs van preparar aquesta sorpresa. I bé, quan vam arribar a casa vam tenir la necessitat totes dues de deixar-ho per escrit, no? Perquè la Jana volia que molta gent sapigués que tot això passa i que per molt que estiguis malalt, els somnis es poden complir. Mm-hmm. Perquè ella, el seu somni era tenir un cavall i tothom qui la coneix, el doctor Soler pot dir-ho, vull dir, el seu cavall era el més preuat que tenia, no? Yeah. I aleshores a tothom li parlava del seu cavall, no? Aleshores, va ser una mica això, no? I jo poso un valor al fet de que sigui un fet real perquè això als nens els agrada. Mm-hmm. I aleshores...
0: Els ajuda a empatitzar, poder,
3: exacte,
0: no?
3: Els ajuda a empatitzar i es creu en la història, no? És perquè una altra cosa, sí, els somnis es fan realitat, però pot ser, vés a saber què, no? Uh-huh. I el fet de que sigui un fet real, doncs els nanos ho entomen diferent.
0: Uh-huh. A quin públic va dirigit? Especialment als infants, a l'edat de la Jana, de més grans, però també una mica als pares.
3: Jo penso que és un conte que va dirigit al públic de 0 a 99 anys. Uh-huh. Perquè és un conte que... el pots explicar igual sempre, no? I aleshores els més petits és un conte que hi ha cavalls, que les il·lustracions són superxules, que passa una història, que a més és de veritat, no? Després passes a una segona edat, que podria ser dels 6 als 8, 9, que comencen a fer-se preguntes, però no acaben encara de... no? A partir dels 9, 10 fins als 12, 13, ja fan preguntes serioses. No? I aleshores aquí pots parlar molt de malaltia, tractaments, inclús de la mort. Uh-huh. No? I això...
0: És a dir, el llibre parla d'això, no? De malaltia.
3: El llibre parla del que va passar aquell dia, perquè és fidedigne el que va passar aquell dia, no? I paraules de la Jana i inquietuds de la Jana i tot això, però sí que és veritat que parla de quimio i parla de tumor amb una pinzellada molt, molt, molt petita, una petita pinzellada, però que això ja els nanos ja diuen... aquestes paraules, no? I aleshores, i molts pares aprofiten el conte per poder parlar d'aquestes coses. Val? Per això jo sempre dic que és un conte de 0 a 99 anys, no? Perquè els grans, vull dir, a mi m'han arribat feedbacks de gent que diu, ostres, déu-n'hi-do el seu que li he pogut treure això, no?
0: Mm-hmm. Jo crec que cada vegada tinc la percepció que és molt important ja començar a parlar... d'aquests temes en edats molt, molt tempranes, no?
3: Evidentment.
0: És a dir, poder, tinc la sensació que anys enrere hi havia com un cert tabú, no parlem d'això que no pot generar mala interpretació,
3: sí.
0: Però és important, no?
3: Cada vegada ens n'estem adonant més, sobretot jo que sóc mestra, no? I com a mare, no? També jo amb la Jana vaig parlar molt de la mort i de la malaltia, no? I ella ho tenia com una cosa molt normal, molt normalitzada, no? Mm-hmm. I penso com a mare i com a mestra que això s'hauria de parlar molt, tant a casa com a les escoles. Jo entenc que molta gent li faci por, no? Perquè és com, esto se pega, no?
0: Yeah.
3: I no, se n'ha de parlar, els nanos han de viure tranquils. Mm-hmm. Jo quan, per exemple, un nano pregunta a mama, i tu et moriràs? Quan la mama respon que no és veritat.
0: Mm-hmm.
3: Vull dir, jo soc molt partidària de dir la veritat als nanos.
0: Ja.
3: No? I aleshores, tots aquests tipus de conte doncs, ajuden a tot això.
0: Sí, sí, és un repte. Jo com a pare també, quan has de parlar de dol, no? És com ho fas,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: No has de trobar paraules a un sentiment que no saps com expressar-lo, no?
3: Llavors, sí, perquè a nosaltres tampoc ens n'han parlat, vull dir, no, fins ara ha sigut com molt tabú, no? Ara sí que es comença a parlar, no?
0: Sí, sí. Mm-hmm. Expliques que la vida de la Jana estava plena de contrastos, amb moments molt durs a sí. l'hospital, però també amb moltes ganes de jugar, de fer manualitats.
3: Uf!
0: Típic de la seva edat, si més no, i de celebrar festes. Com s'ho feia ella per transformar l'habitació de l'hospital en un lloc ple de màgia?
3: Doncs mira, la Jana...

0: experta a la UCI i van fer els 12 raïms amb trossets de paper, no? Vull dir, perquè ella tot això, ella necessitava viure-ho també, no? I ja et dic, a nivell de joc, ella, els seus cavalls, allà tenia, bueno, semblava la seva habitació de casa. Mm-hmm. Vull dir, tenia de totes les joguines del món i ella anava fent, però normalment, doncs això, era a l'estable, amb els cavalls, amb la granja, amb no sé què, i la seva frase típica era, mama, juguem a cavalls? No? I bueno, clar. I sempre va ser una nena que es va... Jo penso que l'hospital era la seva primera casa. Mm-hmm. I casa nostra era la segona casa.
1: Ja. Yeah.
0: No?
1: Mm-hmm. Doctor, la Marta explicava que la Jana va haver de rebre quimioteràpia des de ben petita, un tractament que normalment associem doncs, al càncer, no?
2: Sí.
1: Quina és la relació d'aquests tractaments tan agressius amb la immunodeficiències primàries?
2: Les immunodeficiències, com deia abans, no, que històricament tothom les ha percebut com els nens amb més risc d'infeccions, doncs també augmenten el risc de presentar el que anomenem malignitats o càncers. Per tant, això... és una realitat, i a sobre aquestes tumoracions que a vegades apareixen tenen un pitjor pronòstic i costa més que responguin als tractaments habituals, i a sobre, com ja molt bé suggeries, encara baixen més les defenses d'un pacient que les té baixes. Per tant, és una situació que cada cop més ens trobem. De fet, aproximadament un 8-10% dels pacients amb immunodeficiències primàries tenen en algun moment un càncer, tant nens com adults, i sovint càncers que no toquen per l'edat. Vull dir, per tant, bueno, són temes que hi són. I després també a vegades hem d'administrar quimioteràpia per preparar-los pel trasplantament, no? Vull dir que en aquest cas hi ha moltes possibilitats, i de fet és una especialitat que està molt interrelacionada amb d'altres, doncs, com ser l'hematologia, l'oncologia, la reumatologia, perquè, com us dic, el sistema immunitari està tot arreu, controla el bon funcionament de les defenses, i de fet per això molt sovint ara sentiu parlar d'immunoteràpia del càncer i coses així, no? Perquè hi ha aquesta vinculació tan clara.
1: I es pot arribar a curar la malaltia? L'objectiu és millorar la qualitat de vida de l'infant?
2: No. Tot torna a dir, és molt difícil de respondre amb 550 malalties que poden anar d'algunes que són pràcticament asimptomàtiques a d'altres que, com he dit al principi, si no les trasplantes el primer any de vida o fas teràpia gènica, doncs moren. Però tenim eines curatives per a algunes, que són el trasplantament de moedors o de cursos hematopoètics i la teràpia gènica en alguns casos concrets, que ens permeten curar cada cop més pacients. No totes les immunodeficiències es curen, però en el cas de la Jana, que de fet la vam trasplantar, tenim a dia d'avui tractaments dirigits per millorar la qualitat de vida, que en aquest moment no coneixíem, i després tenim opcions terapèutiques com el trasplantament, que el que pretenen és aconseguir curar el pacient i que faci una vida normal absolutament. I de fet això, doncs, intentem que sigui cada cop més el nostre dia a dia, però no totes tenen un tractament curatiu. Mm-hmm.
1: També està amb nosaltres l'Anna, que també doncs, vull donar-li veu des de l'editorial del CEP i la Nansa. Des de l'editorial esteu acostumats a editar moltes històries, però vull preguntar-te com va ser el moment de rebre aquest text i adonar-vos de la força i la lliçó de vida que hi havia al darrere del relat de la Marta. Mm-hmm.
3: Sí, doncs nosaltres des del CEP i la Nansa precisament vam crear aquesta col·lecció, la col·lecció Cairat, per donar veu a aquest tipus d'històries que són històries reals, que estan explicant una vivència de l'autora, de la seva família, i que pretenen visibilitzar i que pretenen doncs, donar una mica aquesta lliçó de vida en positiu, tot i que no sempre la història hagi acabat bé, però és aquesta idea, no?, d'acostar el que dèiem abans, acostar la realitat als nens i als grans i a altres famílies que ho han viscut i que puguin també transitar aquest dolor o transitar aquesta experiència. I amb aquesta idea neix la col·lecció. I projectes com aquests de la Marta, ostres, quan els reps, la primera reacció és, buf, que fort, i això ho hem de, ho hem de publicar, no? Perquè realment és el que dius, no?, que ajuda moltíssim a molta gent que pugui viure el mateix, o a que els nens de la seva classe, de la seva escola, que la van conèixer, doncs, puguin entendre millor el que li va passar.
1: Mm-hmm. És la primera vegada que rebíeu una història d'aquestes, d'aquest tipus?
3: No, tenim a la col·lecció algunes històries de temes mèdics.
1: Abans de rebre aquesta ja en teníeu alguna
3: similar,
1: eh? Sí,
3: hem tingut temes d'ELA, hem tingut uns quants.

0: Però, bueno, aquesta particularment és una història colpidora, sí, sí. Mm-hmm.
1: La il·lustradora és la...
2: Alexandra Mas.
1: Alexandra. Com us vau comunicar perquè ella entengués una mica doncs, sí. La línia que havia de seguir?
2: Doncs mira, jo aquest conte el tenia escrit perquè realment el vam escriure amb la Jana, això va passar el 2013, i bueno, vam poder publicar gràcies al Cairat, perquè moltes editorials et tanquen la porta quan parles d'aquests temes. Aleshores vaig demanar ajuda a la Fundació, la Barcelona Pit Foundation, a la Sandra, i la Sandra em va dir, mirem-ho i fem-ho, mirem de fer-ho. No? Aleshores va ser ella la que em va posar en contacte amb l'Alexandra, i l'Alexandra la veritat és que de seguida va dir que sí, s'ha fet molt amb la història, de fet ella sempre ho diu, eh? Diu, ostres, diu, jo estava fent les il·lustracions i la Jana estava allà amb mi, no? Mm-hmm. La Jana... estava present, no? Vull dir, m'ha ajudat molt. I bueno, la veritat és que ha sortit un conte, la veritat, que és molt xulo, i les il·lustracions són espectaculars.
1: He vist algun vídeo per aquí a internet, també?
0: Sí, hi ha el book trailer, que està fet amb les primeres il·lustracions del conte, i a part l'Alexandra és el seu primer conte. És una il·lustradora molt jove, crec que té...
2: 23.
0: I és el seu primer conte, bueno, el segon va col·laborar amb un altre conte amb nosaltres, amb un equip de creatius, però aquest realment la il·lustrat ella sola, no? I també era important perquè, bueno, s'ha bolcat plena a tope, i va ser un luxe també treballar tant amb ella com amb l'Alexandra, amb la Fundació, amb la Sandra i... Mm-hmm.
1: La història no acaba aquí, perquè també li vull preguntar al doctor Soler, ell és, com deia, el cap de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, però també el president de la Barcelona Pit Foundation. Doctor, expliqui'ns una mica l'objectiu principal de la Fundació, a què s'hi dedica.
3: Sí, nosaltres el 2014, ja, a 12 anys, amb unes famílies d'alguns dels pacients que tenim aquí, vam veure que en aquell moment donàvem suport a una associació de pacients que era Acadip, perquè creiem que s'havia de fer doncs, una miqueta més del molt que pot aportar la sanitat pública del nostre país, que és moltíssim, però hi havia una sèrie de coses que havíem d'aconseguir doncs, donar-li una empenta, i més amb un grup de malalties minoritàries com aquestes, tan desconegudes pel públic. Vam muntar aquesta fundació que té diversos objectius. Un és millorar la qualitat de vida, evidentment, dels pacients i de les seves famílies. Hi ha un programa en aquest sentit, amb suport psicològic. Després, la promoció de la recerca específica, i per exemple, va permetre crear aquí a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron un laboratori sobre immunodeficiències, que ja fa més de 10 anys que funciona. I després donar a conèixer aquestes malalties. Llavors, hi ha molts projectes. De fet, hi ha moltes coses que heu estat parlant que estan absolutament alineades amb els objectius de la Fundació, com per exemple doncs el que heu parlat que els nens, no, que van conviure amb la Jana, doncs coneguin què va passar. I de fet ara doncs, la Fundació té un programa que es diu IDP a les escoles, immunodeficiència primària a les escoles, que fa que els nens que tenen una immunodeficiència anem a les seves escoles i els expliquem als seus companys què els passa i perquè entenguin que, doncs, quin problema poden tenir, perquè a vegades no van a l'escola, etc. Mm-hmm. Després tenim una campanya molt bonica de relació de l'art amb les immunodeficiències, que evidentment millor exemple, no, que aquest doncs difícil, no, perquè és la plasmar en un llibre doncs una vivència d'aquestes característiques. I després una altra cosa que heu comentat, que això ja no té a veure amb l'enllaçant de la Fundació, sinó més de l'hospital, com deia la Marta, no, moltes vegades els nens quan estan ingressats a un hospital necessiten seguir jugant, no? I doncs una de les coses que vam aprendre de la Jana i també d'altres nens és que això era necessari. Jo des que soc cap de servei estem impulsant aquí a l'hospital doncs tota una sèrie d'activitats de lleure reglades, com una cartellera, entre cometes, perquè els nostres nanos, sobretot a les tardes, doncs, tinguin la possibilitat doncs, de fer cinema, fer manualitats, pintar, fer el que correspongui, no? Perquè realment és importantíssim, de nens que s'hi passen molt temps, aquests que la primera casa gairebé és l'hospital, intentar doncs, que realment se senti el màxim a casa seu i que sabem que el lleure cura. No? O sigui que realment la Fundació vol fer això i el que fem és escoltar els pacients, escoltar les famílies i intentar doncs, millorar l'atenció que se'ls ofereix.
1: Són conscients del que els hi passa quan estan allà o no?
3: És variable, depèn moltíssim de l'edat. Heu pensat que la pediatria... A l'hospital tenim criatures des de 0 a 18 anys, I per tant, doncs, el nivell de maduresa cognitiva i de capacitat d'entendre tot plegat és molt variable segons el nen i segons l'edat, però evidentment tu has d'anar fent partícip com a professional sanitari, ja sigui doncs, nosaltres com a metges, la infermeria, les psicòlogues, has d'anar fent partícip progressivament als nanos de la seva realitat, d'on són, evidentment d'una manera adaptada a la seva edat i capacitat d'entendre, però això és imprescindible i de fet moltes vegades els pediatres, que tenim molta tendència a parlar amb els pares, a vegades hem de fer l'esforç de girar el cap, mirar la criatura i començar-li a fer partícip, no? Tal com sigui raonable, doncs, el procés que està vivint.
1: Mm-hmm. Feu acompanyament també a les famílies?
3: Sí. De fet, un dels principals projectes que va crear la Fundació i que està el de pediatria vinculat a Vallebron i el d'adults vinculat a 5 hospitals, Vallebron, Bellvitge i el Mar, Germans Trias i la Fe de València, és d'un suport psicològic. Es diu el projecte No estic sol, pediàtric i adult, perquè entenem que les malalties cròniques tenen una repercussió sobre totes les esferes de la salut i, per tant, s'havia d'oferir això. El suport psicològic a nivell de salut al nostre país encara és millorable i, per tant, doncs, vam considerar que està molt bé, que ho seguim demanant a nivell de sistema sanitari, perquè com a fundació podíem apostar-hi. I amb la col·laboració doncs, de moltes entitats hem aconseguit mantenir aquest programa ja des de fa molts anys, el pediàtric des del principi de la Fundació i els adults crec que ara et porten 7 anys. I realment millora moltíssim la percepció de salut que tenen aquests pacients i les seves famílies, perquè l'atenció no es focalitza només en el pacient, sinó també a les seves famílies.
1: Mm-hmm. Hi ha un punt d'unió que amb la compra d'aquest llibre, a més, no, els diners que es recapten aniran destinats a la Fundació. Això és així, no?
3: Sí, és correcte. Desconec els detalls exactes de patir i com tal, això la Marta t'ho dirà molt millor, però sí que la idea era, no, que, evidentment, qualsevol fundació, no, sense ànim de lucre com la nostra en aquest cas, doncs requereix de la col·laboració de moltíssima gent, persones, individuals, empreses, entitats, institucions, el que sigui, és l'única manera de funcionar. I per tant, doncs, evidentment, com a fundació estem agraïdíssims, no, que tant l'Alexandra com la Marta com l'editorial doncs hagin fet aquesta aposta, perquè les aportacions, petites, grans, el que sigui, és el que ens permet doncs, haver crescut el que hem crescut com a fundació i poder ajudar a més persones cada any.
2: Mm-hmm. Bueno, jo vull afegir, sí, com sí. Ha dit el Pere, no? us explico una miqueta. Nosaltres la Fundació la vam veure néixer, perquè com ha dit el Pere va ser el 2014, i la veritat és que feia molta falta una fundació així, val? Tot i que abans doncs, funcionaven a través de Cadip. Val? Però es va muntar aquesta fundació, l'hem vist créixer, hem vist tot el que estan fent, no? I creiem que és superimportant, jo com a família, però la Jana com a pacient també, no? I aleshores mm-hmm. penso en tots aquests nens, o ara fins i tot persones adultes, no? Que se n'estan beneficiant, i bueno, inclús tenen programes de beques, tenen, no? Moltes, tenen formació i tal. I jo vaig creure convenient. Clar, jo, com a persona individual, ostres, ja m'agradaria, no?, fer donacions i aquestes coses, no? Però, clar, com a persona individual moltes vegades no és possible. Aleshores, vaig creure convenient que si algun dia aquest compte veia la llum, doncs tots els beneficis de les ventes doncs, anirien a parar a la fundació, no? Quan li vaig comentar a l'Alexandra, jo li vaig dir, dic, jo, la meva part... anirà a parar la fundació, vull dir, jo tot el que es vengui, la meva part anirà a parar la fundació, no? I ella no va tenir un moment tampoc, eh? Va dir, la meva també. No, clar, per mi això va ser com molt important, no? Perquè una persona desvinculada vaig pensar, ostres, no? Realment això està arribant, no? I la gent pensa que és important. I bé, va ser això, vaig creure convenient fer-ho perquè jo sempre he estat molt agraïda a la fundació, no? I clar, era com, què puc fer, no? Aquest neguit de què puc fer per la fundació. Sí que és veritat que el 2014, si em permets dir-ho, això és una altra història, vam fer, no sé si sabeu què és el grup de Teaming. El grup de Teaming és un, bueno, és com, es recullen diners, no?, destinats a alguna cosa, i la persona que aporta diners és 1 euro al mes.
1: Això de Teaming és una plataforma...
2: Això és una plataforma, es diu Teaming, no? Val. I aleshores aporta 1 euro al mes. Aleshores, jo com a mare de la Jana, recordo una vegada que estava a l'UCI i vaig pensar, ostres, doncs vull fer-ho, no? I aleshores tenim aquesta conta que es diu Ajudat a niños como Jana, no? És en castellà perquè arribi a més, a més llocs. I aleshores, doncs, reculls un euro al mes de tota aquesta gent i al cap de l'any fem aquest traspàs a la Fundació, no? Mm-hmm. I també és un granet de sorra, que és petitet, però quan més gent col·labora, doncs millor, no? I aleshores també aprofites per fer arribar això a més gent. I penso que és important. Hem de col·laborar.
1: Mm-hmm. Vinga, una última ronda per anar acabant, doctor. En quin punt es troba actualment la investigació d'aquest tipus de malaltia i per què és tan urgent, no?, el suport, ja parlant d'aquesta acció solidària, per què és tan important i urgent, no?, el suport de la ciutadania en aquests casos?
3: Les immunodeficiències primàries, igual que la resta de malalties genètiques, han patit un boom els últims 10 anys a nivell de l'augment d'entitats diagnosticades gràcies als estudis genètics massius. Abans buscàvem gent per gent, a l'època de la Jana, si és aquest, si és l'altre, perquè pensaves aquest símptoma, aquest altre. A dia d'avui els fem un estudi genètic molt massiu i trobem un munt de noves malalties que anem diagnosticant. Llavors això ha estat molt bo perquè hem conegut moltíssimes malalties, però evidentment ens ha posat en un escenari en el qual, primer, és importantíssima la recerca col·laborativa, perquè estem parlant de que sovint hi ha 3, 4, 5 persones al món que ho pateixen, o 2 a Barcelona, 3 a Boston i 4, m'ho invento, a Vladivostok. I, per tant, doncs, aquesta col·laboració és molt, molt important i això requereix un esforç. I després, perquè els 150 malalties, doncs, cada grup ha d'intentar dedicar-se a millorar el diagnòstic, el tractament, etc., de cadascuna d'elles. Per tant, hi ha una xarxa molt potent a nivell europeu i també a nivell nord-americà, però especialment a nivell europeu, enfocat en aquest àmbit, i és imprescindible, doncs, que hi siguem, perquè al final seguir estant en aquestes xarxes és el que permet, doncs, que puguem fer tractaments nous aquí, puguem enviar pacients a altres llocs d'Europa per fer tractaments que aquí no es puguin fer. O sigui, al final és clau, i amb les malalties militàries aquestes i totes és molt, molt difícil aconseguir prou finançament. Ja malalties molt més prevalents, com el càncer, problemes cardíacs, doncs l'ELA, per exemple, que tot i ser minoritària ha trobat el seu espai, doncs que tenen unes possibilitats de finançament, doncs, relativament més senzilles, relativament, perquè tothom ha de fer molts esforços per finançar-ho, però les malalties minoritàries, doncs, és clau tot aquest tipus de campanyes perquè afecten a un número individualment petit de persones. Després, globalment, hi ha desenes, centenars de milers de catalans i catalanes que les pateixen, però costa, i per tant, campanyes com aquestes són molt necessàries.
1: Mm-hmm. Anna, com a editorial, perquè és important, bé, el fet d'apostar ja per un projecte com aquest ja diu molt del gra de sorra que també voleu portar. Què representa per tot l'equip, doncs, apostar per lectures, històries d'aquestes per tot tipus de públic, no?
0: Mm-hmm. Sí, doncs el que dèiem abans, per una banda, donar molta visibilitat a totes aquestes malalties i a totes aquestes situacions de vida. I per l'altra banda, també donar oportunitat a aquests autors, autores que comencen, que és el seu primer llibre, conte, perquè fem també coses per adults, però que és el seu primer projecte d'editorial i que busquen la manera de publicar i amb nosaltres la troben, no? I jo crec que és important també donar aquesta primera oportunitat, perquè no és fàcil publicar un llibre i no és fàcil trobar una editorial que vulgui fer-ho, i nosaltres, bueno, encantats de rebre més històries com aquesta.
1: Marta, has presentat el llibre a l'Escola Bernat de Riudomella, no?
2: Sí, l'Escola Bernat de Riudomella era l'escola que havia anat la Jana, no? I creia que era, bueno, oportú fer-ho allà perquè, bueno, prèviament l'escola es va fer un berenar solidari també per poder arribar a la fita de publicar aquest conte. I bé, va anar molt bé, la veritat és que famílies, mestres nous, mestres antics que van conèixer la Jana, tots van aportar i tots, bueno, estaven molt contents i bé.
1: Mm-hmm.
2: I la veritat és que va ser molt xulo.
1: On es pot comprar el llibre?
2: Doncs mira,
1: a la
2: llibreria d'aquí, sí, d'Argentona, el tenim, a Cal Arenas, però també a qualsevol llibreria.
0: A qualsevol llibreria.
2: Exacte. Mm-hmm. perquè si no el tenen te'l demanen, vull dir que en principi no hi ha problema, no? Però qualsevol llibreria, llibreries grans i llibreries de poble, és igual, sí, sí, qualsevol llibreria.
1: Molt bé, doncs arribem al final. No sé si voleu afegir alguna cosa que se us hagi quedat per comentar.
2: Bueno, jo, ell ja ho sap, jo tota l'admiració pel doctor Pere Soler i per l'equip que va tractar la Jana, i que endavant, que continuïn així, perquè a banda de ser bons metges són grans persones. I la veritat és que et sents superacollit, i sigui quin sigui el desenllaç, però la veritat és que nosaltres vam estar molt bé, vam estar a casa nosaltres, no? I el que ell deia, que ara intenten, no, explicar-los els nanos, jo en el seu moment ja els hi vaig demanar, no? I la Jana tenia molt present el que li anaven a fer en qualsevol moment, el que li estava passant. Jo com a mare també, ja us ho he dit, no? Li vaig parlar molt de la malaltia, vam parlar de la mort, no? Que, vull dir, perquè ella havia de saber on estava i què passava, ja, no?
1: Quina realitat
2: tenia,
1: no?
2: Jo no li vaig dir a ella que et moriràs, no? Evidentment que no, però ja comences a parlar del tema, no? I la veritat és que ella ho vivia com d'una manera molt natural, i dono les gràcies a això, no? A l'equip, al Pere, perquè la van patir molt, a la Jana, perquè la Jana tenia bons dies, però també en tenia molts de dolents, no? I, bueno, ell ja ho sap, que tota l'admiració per ell i per l'equip, i que endavant.
1: Bé, al final una lectura que al final crec que pensem que som els adults qui ensenyem als nens, i a vegades, no? És al revés. Doctor Soler, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui en directe.
3: Gràcies a vosaltres, i evidentment gràcies a tothom que està fent que això sigui possible.
1: Marta, Anna, moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: I fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Esperem-ho que sí.
1: Gràcies. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: La visita del Papa aquests dies per beneir la nova torre de la Sagrada Família ens deixa també algunes reflexions sobre el futur de la nostra societat. Avui ho posem també sobre la taula del Som Parròquia, parlant amb en Paco Rosselló. Paco, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Pues molt bé, molt bé.
0: Tenim el Papa aquests dies per aquí, eh?
1: Tenim el Papa aquí a Espanya i aquest matí arriba aquí a Catalunya. I tot Catalunya ho sentirà quan arribi, perquè sí, Catalunya li donarà la benvinguda fent-se una a la una totes les campanes de totes les esglésies.
0: No, va dir que vindrà ja amb el Papa mòbil tocant el claxon.
1: No. Sonaran totes les campanes de totes les esglésies.
0: Com ho viviu vosaltres, la comunitat, la visita del Papa a Catalunya?
1: Mira, és la visita a Catalunya, específicament a Catalunya, si diguessis, pues té el mateix significat que la seva visita pastoral a Espanya, per lo que està dient, no? Podem parlar d'això. I específicament a Catalunya, per lo que ve a fer específicament, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Mm-hmm. Serà el tercer papa que ja passarà per la Sagrada Família.
0: La Torre de Jesús és la torre central, no?
1: És la torre central on està la creu.
0: On està la creu, és la més alta.
1: La més alta de totes. És l'església més alta de tot el món.
0: És l'església més alta de tot el món?
1: De tot el món, sí. I no és més alta perquè el Gaudí va dir que la seva obra no podia ser per sobre de l'obra de Déu i va deixar la torre uns metres més baixos que la muntanya de Collserola.
0: Tot té una explicació.
1: Té una explicació.
0: És a dir, no podia ser més alta que la torre de Collserola. Digue.
1: Bueno, això sota la voluntat de l'arquitecte que ho va fer, tota la Sagrada Família és, a part d'un edifici que arquitectònicament tindrà els seus valors, hi haurà gent que no li agrada gens, nosaltres que sí, es pot valorar com un edifici arquitectònic, però a més és que és com totes les catedrals del món, un llibre obert. És una catequesis total. I la Sagrada Família té una profunditat teològica en totes les seves. Per exemple...
0: Clar, tu professionalment ets del RAM,
1: Sí, jo soc arquitecte.
0: Arquitecte,
1: sí.
0: No? Sí, sí. Quines curiositats o què és el que ens podries dir en la vessant més arquitectònica, no? de la Sagrada Família, alguna particularitat o la teva opinió, no sé si t'agrada o no.
1: Sí, sí. Primer, la Sagrada Família es va començar el 1882 i no la va començar el Gaudí. Va ser un encàrrec d'un altre arquitecte, Francesc de Paula de Villar. Però un any després, que aquest arquitecte va fer un projecte d'una església neogòtica i va començar a fer el
0: per tant, la Sagrada Família no va començar com
1: és ara, no?
0: Com a idea de Sagrada Família.
1: Sí, sí,
0: saps?
1: Sí, va ser un encàrrec de una societat privada, per fer un temple expiatori. Un any després li encarreguen a Gaudí, que era un arquitecte jove, 30, molt pocs anys, de molt èxit en aquells moments i tal, i canvia totalment el concepte de l'edifici i és el que veiem. Moltíssima gent diu, però això no és l'obra de Gaudí, Sí, sí, això és l'obra de Gaudí.
0: Clar, jo el dubte que tinc és el projecte final o el que veiem ara.
1: Sí, sí.
0: Ha estat fidel a la idea de Gaudí?
1: Absolutament. Sí? Absolutament. Naturalment, Gaudí era absolutament conscient de que ell no faria l'obra de Sagrada Família, com totes les catedrals del món, que normalment començaven siguent romàniques i acabaven siguent gòtiques.
0: No és una cosa que es pugui construir en 10 anys. No. No?
1: Mira, una frase de Gaudí era: ser original es con las nuevas técnicas volver a los orígenes. Aquesta era una frase d'ell. Ell era conscient de que altres generacions acabarien l'obra amb les tecnologies que fossin.
0: Del moment.
1: Sí. Però ell va deixar tota la geometria i tot el és un exercici geomètric brutal, el que hi ha a la Sagrada Família, i estructural. Aquí, d'això és el resultat que veiem. I totes les torres són fruit del seu disseny. Ell va deixar una part absolutament dissenyada, que és la sacristia que està en aquest moment acabada, i que, si us fixeu, totes les altres torres que s'han fet en posterioritat a la seva, vida responen a aquest disseny. Exactament. I aquesta era la seva voluntat. O sigui que, sí, ell va deixar moltíssimes coses, maquetes, etc., que durant la Guerra Civil es van destrossar, però hi ha hagut una tasca importantíssima de reconstrucció de tot això. És a dir, que hi ha absolutament cert, és absolutament cert que, sí, sí, amb unes tecnologies absolutament diferents, clar, mira, les torres que ell va fer, o sigui, la façana del naixement, la pedra, és pedra sobre pedra, i plom entre pedra i pedra, perquè una tècnica de l'època, perquè s'assentés bé una pedra sobre l'altra. Avui en dia això no es fa així. Avui en dia s'està fent amb pedra pretensada. O sigui que són tecnologies absolutament diferents, de l'època.
0: Manté l'essència, no?
1: Però, el disseny és el disseny de Gaudí, amb tota la càrrega teològica que hi ha. Per exemple, el número 3, Trinitat, la Trinitat, Pare, Fill, Esperit Sant, però el número 3 està repetit moltíssim. Totes les portes d'entrada són 3, hi ha 3 portes. Fe, esperança, caritat, les 3 virtuts teologals. I així podríem parlar mil coses.
0: Sí, sí, hi ha segurament molts detalls d'aquesta, sí, sí, d'aquesta Sagrada Família.
1: Absolutament, sí, sí.
0: Ai, com tot té un perquè, no? No s'ha fet a l'atzar, no?
1: I llavors, cada torre té la seva advocació i van sent més altes en funció de quina és l'advocació. Les evangelistes, la Torre de la Verge, amb l'estrella, i la Torre de Jesús amb la creu. Amb aquesta creu típica amb la que Gaudí coronava moltes de les seves obres, que també, com que Gaudí es fixava molt amb la natura, és aquesta creu, la tenim cada dia, la veiem nosaltres per aquí. És el fruit del coprés quan sec s'obre. Fixeu-vos, és exactament la forma d'aquesta creu. Bé, pues, papa vindrà a
0: beneir
1: aquesta torre, la més alta de l'església més alta del món, d'una església que és basílica menor. Això, el papa anterior...
0: Què vol dir basílica menor?
1: És una categoria, o sigui, hi ha quatre basíliques majors, que són les quatre que estan a Roma, només, hi ha quatre en el món, i després basílica menor és una categoria que l'Església dona amb un temple en funció de la seva importància com a... no solament com a obra arquitectònica, sinó com l'ús que representa dins del món catòlic per poder desenvolupar tota la pastoral, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Sabem data de finalització de la Sagrada Família? Quan acabaran?
1: Se sap o no? Sí. Ja, o sigui, la Sagrada Família està pràcticament acabada.
0: Sí, la deu quedar molt poc.
1: Sí, està detallat en aquest moment, en el que està fet. I s'està treballant amb la façana principal, que és la façana de Glòria, i amb tot el que té que vindre d'arribada a aquesta façana, no? Que comporta l'enderroc d'uns edificis, per això ja estava previst de sempre.
0: Doncs el papa vindrà a beneir la torre principal, no? Sí. La torre de Jesucrist. Això serà demà?
1: Això serà demà.
0: Des d'aquí ja aprofito per dir que farem un seguiment perquè se m'ha atrapat les televisions locals i hi haurà un seguiment. Però tornant una mica a la figura del papa, ens podries explicar una mica els missatges que vol transmetre, una mica la seva idea, la seva filosofia? Crec que ahir va estar al Congrés i hi ha certa polèmica segons quines... alguns comentaris que va dir.
1: Sí, però fixa't que sempre està dient el mateix. Ja és molt significatiu el nom que va agafar, Lleó XIV. A l'anterior, Lleó va ser Lleó XIII. Lleó XIII va ser un papa del 1800 que va ser com molt revolucionari, perquè va fer una encíclica que es deia Rerum Novarum, en la que ja parlava de tota la qüestió social. El papa que es va trobar amb els canvis importants a la societat, les noves societats obreres, etcètera, etcètera, etcètera. Tot aquest canvi de societat, que és la societat que tenim avui en dia. I va escriure ja aquesta encíclica, molt revolucionària, defensant la dignitat humana per davant dels interessos. I aquest papa està fent el mateix. I va agafar aquest nom perquè aquesta és la seva línia.
0: Per tenir una línia continuista...
1: Sí, a veure, tots els papes, després de Lleó XIII, han estat, en totes les seves encícliques, fent una doctrina que anava en aquest sentit, I el papa francès, indiscutiblement també, no? I del cuidado del món, etc. Però aquest, i amb aquesta encíclica, la seva primera encíclica que ha fet, que és que l'anomena Magnífica Humanitas, o sigui, Magnífica Humanitat, en la que parla de els problemes que es troba la humanitat en aquest moment en contraposició amb tot l'avanç tècnic i tecnològic tan important que hi ha, que fa que els interessos aquests en mans d'aquesta tecnologia estan en mans de molt pocs i passen per sobre de la dignitat humana.
0: És a dir, reflexiona sobre la intel·ligència artificial, parla d'això?
1: Sí, concretament en aquesta parla d'això, perquè clar, és l'abans més important, que, a veure, tota la tecnologia, no hi ha cap doctrina de l'Església que vagi en contra de la tecnologia, ni molt menys. Inclús en el Vaticà II es parla de que hi ha que contemplar les coses de l'actualitat, no? Hi ha que viure amb les coses de l'abans de la societat i de la tecnologia. Però clar, quan tu poses en mans de la tecnologia d'un algoritme que no té cor, la possibilitat de bombardejar, per exemple, com està passant, o un soldat pot escollir si dispara o no dispara, perquè allà hi ha un infant i jo no disparo contra un infant. Una bomba, un dron enviat per una intel·ligència artificial, per un algoritme, per una fórmula matemàtica, no distingeix. Vull dir, aquest exemple portat amb un extrem, es dona idea de que si tot ho confiem en una tecnologia que no té humanitat, que l'únic que li interessa és benefici, això portem-lo a la indústria, portem-lo als negocis, portem-lo allà, més al dia a dia, no parlem només de guerres, pot...
0: Clar, però això no és cert, vull dir, això dins d'una utopia, sí, però una persona que no és racional...
1: Com que no és cert? Com que no és cert?
0: Tu dius, una persona que veu un infant no dispara, home.
1: No, però...
0: Hi ha gent que no està...
1: No, però...
0: Que no té la capacitat racional així i fa coses molt grosses.
1: No, però...
0: I no és intel·ligència artificial.
1: No, però si tu...
0: O bombardejos que ataquen en ciutats i no tenen en compte qui viu allà o qui passa en aquell moment.
1: Indiscutiblement.
0: I no és intel·ligència artificial, és algú que deixa anar un...
1: Sí.
0: Un atac.
1: Sí, però vull dir que en mans del que ara diem intel·ligència artificial, podem arribar a que... Pues mira, amb aquesta indústria que estem fabricant taps d'ampolla, per exemple...
0: I tota la violència masclista, vicària i tot això, és una persona que actua, no és una intel·ligència artificial.
1: Indiscutiblement.
0: Val.
1: No.
0: És que obrim un meló molt...
1: I la intel·ligència humana, de vegades és molt poc intel·ligent.
0: Sí, exacte.
1: Però anem al món laboral, per exemple. Anem al món laboral. Prendre decisions per... indiscutiblement que interessa fabricar riquesa, indiscutiblement, però no fabriquem riquesa oblidant-nos de la societat. Si jo, posant molta tecnologia, no necessito mà d'obra...
0: Depèn.
1: Aquest és el problema.
0: Depèn.
1: Però aquest és el problema.
0: El discurs d'abans de la intel·ligència artificial era que trauria llocs de treball i ara és tot el contrari. Generarà perquè comportarà treballar més una eina tecnològica que a nivell de productivitat pot anar millor.
1: Sí, però a veure. Sí, però serà els que siguin capaços de desenvolupar aquesta tecnologia. La mà d'obra serà la que no serà necessària. Vull dir que...
0: Depèn.
1: No, sí, depèn. Depèn. Depèn de com es faci. I aquí està el tema. Vull dir, hi ha que fer les coses amb humanitat, sense oblidar-nos de la humanitat, que això és el que està defensant el Papa amb els seus discursos. Però està parlant de la humanitat en majúscules, no solament està parlant de que si una tecnologia deixarà que un tipus de mà d'obra deixi de ser necessària, no. Està parlant del discurs de Crist, en definitiva. Al prójimo com a ti mismo. Vull dir, estimar, fer les coses en conjunt, humanitat. Per això parla de la migració, per això parla de les coses que parla, de la defensa de la vida, que a uns els agrada i a uns altres no els agrada tant. Defensar la vida des d'un principi fins a un final, d'una forma o d'una altra. No?
0: Mm-hmm.
1: I el discurs del Papa està aquí. Estan aquí, en defensar la humanitat.
0: Se'ns acaba el temps, Paco.
1: Per res.
0: No, és que dona molt de parlar.
1: Molt,
0: una mica, doncs, moltíssim. Si haguéssim de desgranar el missatge del Papa, el per què i tot, vull dir, estaríem una molt bona estona.
1: Jo us recomano que llegiu, és llarga, són 130 pàgines, però llegiu aquesta encíclica, que està a internet, perquè diu coses molt humanes i molt interessants, que fa reflexionar.
0: Mira, doncs sí, mira, serà interessant llegir-lo i escoltar, no? Llegir-lo i saber cap a on va el seu pensament, no? De cara al futur.
1: Sí, mira, una de les coses que diu, la magnífica humanitat es troba avui ante una elecció decisiva. Aixecar una nova torre de Babel o edificar la ciutat on Déu i la humanitat habitin junts. La torre de Babel, si recordeu, en l'Antic Testament, era aquella torre que van començar a aixecar perquè volien arribar al cel, és a dir, en el significat de ser autosuficient, nosaltres sols ja no necessitem a Déu, i es va anar a tota terra perquè no es van posar d'acord, no es va entendre la humanitat. Això, o edificar una ciutat on Déu, és a dir, tot aquest esperit d'humanitat i la pròpia humanitat puguin conviure en pau. Mm-hmm. Aquest és el tema.
0: Mm-hmm. Avui arriba el Papa, passarà dos dies per aquí, crec que si no ha aterrat ja aterrarà al llarg del matí o a les pròximes hores a l'aeroport del Prat, farà una vella a l'estadi olímpic, avui em sembla,
1: sí,
0: que...
1: Primer va a la catedral.
0: Això, va a la catedral i després,
1: farà aquesta, vella a l'estadi. Aquesta tarda nit va a l'estadi olímpic.
0: I demà va cap a la Sagrada Família,
1: i
0: no?
1: I demà el matxacaran, perquè...
0: Demà el matxacaran.
1: Sí, perquè...
0: Amb la intel·ligència artificial.
1: Comença fent una visita a la presó de Cambrians. Se'n va a Montserrat. Fa un acte allà. Dinar a Montserrat. A les 4:30 té que ser a la parròquia de Sant Agustí, darrere del Liceu, a la Ciutat Vella, i després la missa a la Sagrada Família, la benedició.
0: I vosaltres que teniu contactes, no heu intentat portar el Papa a Argentona? Que acabi la visita aquí a la vila amb un àpat.
1: Ai, pobre Papa. Tanta feina té. I després se'n va a Canàries,
0: Seria històric, eh?
1: No, i tant, sí, després se'n va a Canàries.
0: El Papa aquí li regalaríem un canti, no? O què?
1: Exactament, clar que sí.
0: No, i que
1: no?
0: Se l'emporti cap al Vaticà. Bueno, Paco, ho seguiràs, això, el seguiment del Papa i tot plegat?
1: Indiscutiblement.
0: Sí? Baixaràs a Barcelona o què? Baixaràs per Barcelona?
1: Sí, ara me'n vaig cap a Barcelona.
0: Vas cap allà?
1: Sí.
0: Em sembla que hi ha carrers tallats o alguna cosa així.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, tu et mous amb moto, sembla, no?
1: Sí.
0: O allò, pim-pam.
1: Cap problema.
0: Paco, gràcies. Ens veiem en 15 dies, que serà l'últim del curs.
1: Molt bé, perfecte.
0: Ja ens posarem al dia. Moltes gràcies.
1: Vinga, adéu.
0: Bon dia. Adéu.

0: Avui a l'Espai de Benestar Emocional volem parlar de com la salut mental es cuida també sortint de la consulta mèdica i compartint espais amb la comunitat. Parlarem de projectes pedagògics, ja sigui exposicions, tallers, grups de trobada que serveixen com una autèntica xarxa de prevenció per descobrir com aquests entorns ens ajuden a connectar i a créixer. Ens acompanya el nostre psicòleg de benestar emocional i comunitari, en Ricard Jorge. Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, ja a la recta final del curs.
0: Recta final, eh? Passa ràpid el temps, eh?
1: Passa molt ràpid. O sigui, de gener aquí... Bueno, jo diria que des de 2020 aquí ha anat, però com una bala, o sigui, molt ràpid.
0: 2020, que vam començar secció, pot ser? L'any que vam començar...
1: No, la vam començar el 23, diria.
0: El 23?
1: Sí, sí, sí, 2020 era el Covid, que no podíem sortir de casa.
0: Ara pensar, dic, sí que fa anys que...
1: I encara no estava al cap.
0: No. Vinga, doncs, no sé, gestió del temps, no sé si en parlarem, però parlarem de la gestió de les emocions, no? Del benestar...
1: Sí, bueno, parlarem d'aquests espais que s'estan obrint als caps a partir de... tant el psicòleg de benestar, el referent de benestar emocional i comunitari, que seria jo, les fisios comunitàries, la nutricionista comunitària i les infermeries comunitàries, bueno, que s'estan obrint uns espais que, més que intervenció terapèutica, són preventius. Uh-huh. Val? I això jo crec que és una... que potenciar tant des de la Generalitat aquests espais més preventius és una novetat que abans no s'havia invertit doncs, tantes figures professionals ni tant de temps, no? O sigui, digues, Miqui.
0: No, volia dir que s'ha comprovat que aquests espais ajuden a poder inclús més que el que deia a l'entrada, no? Simplement el psicòleg de tu a tu.
1: Mm. Depèn del cas, sí. Si quan hi ha una problemàtica molt establerta, algú molt clínic, sí que és veritat que la teràpia individual és molt útil, no? Mm-hmm. Si està enfocada en solucions, si té evidència, no? per curar, però la veritat és que la prevenció no es pot quantificar o valorar perquè no saps tot el que has previngut, no? No hi ha com algú positiu, mm-hmm. no? O sigui, algú positiu em refereixo a algú que es pugui mesurar, no? Aleshores, però sí que és veritat que nosaltres hem de sistematitzar més com valorem l'impacte que té aquesta prevenció. Ho valorem normalment amb enquestes, uh-huh. i són bones, o amb l'assistència, però hem de sistematitzar més quins paràmetres fem servir per si està sent útil, no? Però, bueno, bàsicament, o sigui, el que, per exemple, la meva tasca, el mandat que tenim al REBEC, que es diu, és prevenir malestar emocional i fomentar la salut mental a la població. Llavors, a partir d'aquí... normalment fent servir grups que fem activitats grupes que fem al CAP o, com deies tu, fora del CAP. Uh-huh. És aquí on creem, ara veurem, entorns pedagògics amb unes normes, amb unes dinàmiques diferents, vale, que una classe habitual, on és unidireccional, ara us explicaré, però requereix també implicació, creativitat, per, segons les necessitats de la comunitat, fas unes intervencions o unes altres. Vale.
0: Per tant, per saber si ho entenc bé, és no esperar que tingui algun problema de benestar emocional i psicològic, sí. Participar en aquest tipus de grups pedagògics.
1: Sí, sí, sí,
0: no?
1: Hi ha com una... es pot haver-hi un malestar, llavors s'aborda...
0: És a dir, no haig d'esperar tenir angoixa... per sí. haver de participar en...
1: Sí, a veure, no? Que hi ha persones que evidentment que ja hi ha un problema instaurat, no? Llavors mm-hmm. s'ha de mirar. Però sí, la idea és aquesta de... Sobretot les activitats comunitàries fan prevenció, d'acord? ¿Vale? Mm-hmm. Perquè què s'atén, Miquel, en aquests grups, no? Doncs, com deia el Freud en aquell llibre, els malestars a la cultura. Hi ha un llibre del Freud que es diu Malestars a la cultura, d'acord? ¿Vale? Llavors, coses... que ens poden fer emmalaltir potencialment. Doncs tenim ara mateix, no, a nivell social, una pandèmia de la soledat. Uh-huh. Ja que les pantalles no donen aquesta sensació de vinculació, ni s'activen les neurones mirall, ni hi ha aquesta empatia. Llavors, paradoxalment, com ja t'he explicat algun cop, hiperconnectats però més sols. Una altra és una cosa que jo li he dit, la demència digital. La demència, saps que és una afectació de les funcions, sobretot executives del cervell, com són l'atenció sostinguda, la capacitat creativa, la capacitat de reflexió... Tot això, les pantalles interfereixen d'una manera negativa. Entorpeixen que desenvolupem el pensament.
0: Yeah.
1: Això també. Crispació, és a dir, les polaritats i guerra, no? O sigui, cada cop més crispació, més trinxeres ideològiques entre dos bàndols, per exemple. Llavors, això també provoca malestar. Tots aquests factors provoquen malestar. Els fanatismes, la deshumanització, la destrucció del teixit social. Cada cop hi ha menys teixit social. La manipulació emocional, de vegades, que es fa des de la psicologia happy, de tu pots amb tot, responsabilitzen els individus.
0: Yeah.
1: Com uns ideals, unes ideacions que no són realistes, no? La velocitat a la que anem, immediatesa.
0: Mm-hmm.
1: Tot això provoca malestar emocional. És a dir, són xarxes, les xarxes que ens emmalalteixen.
0: Mm-hmm.
1: Vale? És a dir, aquest malestar a la cultura, per què, Miquel, apliquem pastilles a això? Per què medicalitzem aquests malestars a la cultura quan són d'origen social, naturalesa social? M'explico?
0: Mm-hmm.
1: O sigui, per què aquesta lògica? Doncs el que es proposa ara, des de la Generalitat, tot això, és per fer prevenció, és a dir, de la mateixa naturalesa, és a dir, donar un remei col·lectiu, grupal, social, a malestars socials de la mateixa naturalesa. Vale? Perquè de vegades una pastilla no cura tot això, sinó que ho cura aquestes connexions, aquestes xarxes comunitàries.
0: Mm-hmm.
1: Vale?
0: Mm-hmm.
1: És a dir, que són espais, Miquel, que en comptes d'automatitzar la consciència o fer-nos sobreadaptar a aquestes situacions que a vegades són difícils d'evitar, doncs aquests espais de pedagogia en salut creen consciència. M'estic explicant?
0: Sí.
1: O sigui, que en aquests espais aprens a pensar què t'està passant i quines intervenció, o sigui, quines estratègies pots fer tu per superar tot això. M'explico?
0: Sí, sí, sí. És que a mesura que et vaig escoltant em va vinguent a la ment... Realment és una mica com també ho estic percebent jo, en el sentit de que la societat vol que jo vagi a una velocitat que no m'agrada.
1: Aquí estem.
0: I el fet d'estar envoltat de persones que pensem el mateix, de dir, ei, aturem-nos una mica, gaudim del moment, disfrutem... no tinguem por al FOMO, no? Perdre'ns allò de l'última hora, de la immediatesa.
1: Mm-hmm.
0: Vivim el present, no? Que suposo una mica per aquí, no?
1: És a dir, sí, és aquests espais, aquests grups...
0: Trobar aquests espais per evadir-te d'aquests factors externs, no?
1: Clar, o sigui, hi ha un marc, i una manera de treballar en aquests grups comunitaris, en aquests grups del CAP, vale? O sigui, en aquests grups comunitaris és com una pausa, com deies, és un silenci, es fa un silenci dintre dels imperatius del sistema.
0: Mm-hmm.
1: És un moment per parar i pensar tot allò que fa inevitable el món.
0: I ha de ser un moment per tu, no?
1: Sí, clar.
0: És a dir, per l'individu.
1: Sí.
0: És a dir, sabent que fent allò t'evadeixes i és un moment de qualitat per tu.
1: Clar, un moment per pensar on pot aparèixer l'altre, està fora de l'acceleració.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Aquestes activitats, que és com hauria de ser una aula escolar. Vale?
0: Mm-hmm.
1: És com si fos una aula escolar, però en el CAP, o aquí a la Velcro, o aquests són els grups que anem fent, vale? O al Saló de Pedra, no? Amb l'Àgora. Llavors,
0: sí.
1: És aquesta escletxa, aquesta grieta, no sé com es diu, aquesta esquerda,
0: sí, sí.
1: Que pot aparèixer allò heterogeni, allò divers, allò imprevisible, allò realment creatiu. És com si des de l'atenció primària, ara amb aquesta figura del Rebec i dels fisios a pic i de les nutricionistes, de les infermeres també comunitàries, es creen entorns pedagògics, vale? D'obertura, de coneixement, de transformació real. Perquè ara t'explicaré, perquè no és com una cosa que

0: té un valor, no és com una paraula que és una suma de conceptes on un diu els conceptes i l'altre es prenen apunts i ho han d'intentar aplicar, memoritzar. No, és una escola, és una xarxa que la creem entre tots, vale? I és dels continguts que surten que es fa prevenció en salut mental. M'explico? Perquè
1: sí, sí.
0: O sigui, són a partir de les aportacions que es fan
1: en el grup.
0: En el grup, val? Perquè evidentment que 8 persones pensen més que una, que és el conductor del grup. Vale? Llavors, aquí es dona un diàleg creatiu, un espai de cocreació, de vinculació. Es permet, com dèiem, la consciència social, l'acompanyament, el suport, la mentalització, la humanització. És a dir, és una xarxa en lo presencial, en un ambient presencial, que cura, en major o en menor grau, però que cura. M'estic explicant?
1: Sí, sí.
0: Vale. Llavors...
1: Bé, de fet, quan teníem aquí el grup de fibromialgia,
0: sí.
1: Entre elles ho explicaven, no? Que se sentien més compreses, era un moment més de relaxament, no? De compartir una experiència o una vivència, de sentir-se més recolzades, de reflexionar.
0: Clar, perquè en aquests grups, Miquel, cosa que no tenen les xarxes socials, ens fiquem en cercle i de tal manera que ens puguem veure
1: parlem
0: i escoltar.
1: De tu a tu.
0: Sí, veure i escoltar. Que sembla mentida que estiguem parlant d'això, però són factors que s'estan perdent.
1: Sí, sí.
0: I sobretot a les xarxes socials, no? Que no et veus ni pots escoltar. Alhora, Miquel, el que dona seguretat i que aquestes persones, per exemple, del grup de Fibro, que poguessin expressar-se amb més seguretat, és que hi ha reciprocitat en el vincle i corresponsabilitat. A internet, si algú no t'agrada, molts cops marxes.
1: Sí.
0: Desconnectes, ghosting, i ja no hi ha... Llavors, no saps on dipositar la teva vivència, el teu malestar. En aquests grups queda sostingut, perquè hi ha aquesta responsabilitat, corresponsabilitat en el vincle. Val? Aleshores, aquests grups, que són aquestes xarxes que, diguéssim, que curen les xarxes patològiques de fora, que ens fan emmalaltir, vale? Podem pensar com funcionen els nostres entramats familiars, a l'empresa, socials, per després entendre-ho millor i donar respostes més adaptatives, tenir estratègies més adaptatives a dintre dels grups de referència on estem. Sí? Aleshores, si vols, t'explico, no? Alguns exemples del que es fa, però molt breument, no explicarem cada grup, però grups que s'estan fent des del CAP, des del programa REBEC.
1: Val.
0: Vale? Per exemple, aquest que el parlem sovint, no? L'Àgora d'Argentona, que és un grup gran, obert a tota la població, de reflexió ciutadana. En l'Àgora és un termostat social, és una microcultura que ens permet entendre, com que estem fent pedagogia, estem fent prevenció en salut mental, ens permet entendre com funcionen els entramats socials de fora, vale? Perquè és un moment, com deies, fora de l'acceleració del món, un moment que parem i pensem cap on ens està donant les dinàmiques del món. És un lloc d'aprenentatge on podem aprendre a dialogar, per exemple.
1: Es parla de tot?
0: De tot el social. No és un grup terapèutic on ens espullem emocionalment, és un grup de pensament, vale? Encara que tingui factors terapèutics. Aleshores, aprenem a dialogar amb lo diferent, amb l'altre. I on podem crear remeis col·lectius. O sigui, imagina't, no, com funciona, per exemple, l'Àgora com a entorn pedagògic. És una escola en lo vivencial i tot això a partir de les aportacions del grup. Vale? Uns altres grups que fem. Salut i canvi. Vale? Que són aquests grups psicoeducatius de benestar emocional on també es dona, per exemple, un aprenentatge emocional, un aprenentatge relacional.
1: Com dintre... per exemple?
0: Per exemple, podem entendre aquest problema que ens ha portat el grup, amb un problema relacional amb la família, o també hi ha un grup que és més de coses de feina, podem entendre com ens està afectant la situació de la feina
1: en el nostre dia a dia.
0: En el nostre dia a dia. Com una cosa que aparentment està desconnectada, que a mi no, aparentment no m'afecta, uns canvis, per exemple, que ja estan a l'empresa, unes inseguretats, una...

0: no sé, pues una, un, uns eres, un... I jo en tinc ansietat i no sé per què, doncs mira, potser és perquè m'està passant tot això a l'empresa i no hi ha una bona direcció, per exemple, perquè estan havent-hi molts canvis, llavors m'està afectant més del que voldria, però m'està afectant, no? Llavors això em permet pensar, desenvolupar mecanismes més protectors, vale? O les persones, per exemple, que viuen moving, no? Que no entenen ben bé què els està passant, perquè normalment no saben ben bé què els hi passa, no pensa que tenen a veure amb ells, però és una situació de moving. O, per exemple, Miquel, si estem parlant del grup de dol, doncs entenent aquests grups com una aula, vale, escolar, també podem entendre quines conseqüències té el dol en la vida de la persona.
1: Yeah.
0: I que les fases que hi ha, i pots aprendre que és normal que estiguis sense ganes de sortir de casa i que no és una depressió, que és un dol.
1: És un procés.
0: És diferent.
1: No?
0: És un procés, et sents més acompanyat. Vale? O sigui, que aquests grups et poden ajudar a entendre què està passant. Vale? També treuen la part més solidària. O sigui, com que són grups d'ajuda mútua, on hi ha ajuda mútua, doncs tu et sents bé quan ajudes, no?
1: Sí.
0: Llavors et fa sentir bé, et fa veure, et fa sentir reconegut, l'altre també se sent reconegut, és fantàstic. Treu la millor part de les persones, aquests grups. O sigui, imagina't quina escola més rica. Vale?
1: Home, saber que has ajudat algú sempre senta bé, no?
0: Totalment.
1: No sé, et fa pujar poder l'autoestima, per exemple.
0: Sí, sí. No? Totalment. I ajudant l'altre t'ajudes a tu.
1: Exacte.
0: Vale? Perquè, en el fons, més o menys et passen les mateixes coses.
1: És un win-win, aquí.
0: Sí, sí. Llavors estimula, no?, aquests grups de salut i canvi, tot això. I tots els altres grups que hem dit, el de Fibro també, no? Ja has dit el de Fibro, que també hi ha molt d'altruisme. Aquí pots aprendre a saber com gestionar el dolor crònic, d'on ve, remeis, també a part de tota la medicació, no? Com vam dir l'altre dia, doncs, remeis psicològics, de la fisio, amb altres tècniques, no? Els grups Connectem, aquests grups que han passat més de 500 alumnes a l'Institut d'Argentona, que, per exemple, pots aprendre a entendre els beneficis, però també els riscos de les relacions a l'era digital. Vale?
1: Per cert, vau fer una exposició, no?
0: Sí.
1: A la sala.
0: Sí, sí. Sí, per exemple, aquestes exposicions, Miquel, també són entorns pedagògics, en salut. Val? Perquè de vegades les imatges... l'art t'atravessa. Mentre que les paraules descriuen, l'art té un impacte a les imatges molt més potent a la nostra ment. I amb tota la informació sanitària que es compartia i tot, doncs et permetia pensar tot això que ens està passant amb les xarxes digitals i com ens està afectant a nivell psicològic, no? Llavors, això que van fer els nens de 6è i de 1er d'ESO, doncs van ajudar a la població que va veure l'exposició a entendre millor què ens passava, no? Altres grups, per exemple, a l'escola de salut per gent gran, doncs també, doncs ja ho diu la seva pròpia paraula, paraula, no? El títol, doncs aprendre a estar en un estat de més robustesa més temps. Quins són els hàbits de vida que ens permeten estar robustos més temps per no caure en un estat de fragilitat, que és una davallada important a nivell funcional.
1: Ser autònoms, no?
0: Sí.
1: Ser més conscients.
0: Sí, crear xarxa. Si et fixes, tot està en la xarxa. Ja és el benefici indirecte d'aquestes intervencions. O, per exemple, Miquel, en el grup Resistirem, que és un grup que fem, que sobretot porta que vam crear amb la Creu Roja i Serveis Socials, on hi ha persones que estaven en una situació de soledat, vale? Cada dimecres es troben a la Velcro i aprenen, per exemple, que la companyia de l'altre és la millor medicina, de vegades més que els medicaments que poden prendre, no? Que això és el que realment et sosté, et cura, et fa sentir acompanyat, vist, escoltat, no? Això també és un entorn pedagògic. Llavors l'Helena, treballadora social, i jo hi anem cada mes, i fem un taller a més, i també fem una miqueta des de fa 3 anys, en aquest grup, no? Perquè normalment el gestionen voluntaris a la Creu Roja, però un dia al mes hi anem l'Helena i jo. Que avui, per cert, Miquel, fem un taller de ràdio.
1: Què dius?
0: Amb els del Resistirem, sí. Bueno, potser alguna...
1: Com ho fareu, això?
0: Alguna, un senyor que està retirat, que és, havia sigut el Rafael Vigorra, que havia sigut periodista de Catalunya Ràdio, ens farà pues, un taller de comunicació,
1: molt bé,
0: de com comunicar-se, i de pas els explicarem lo de la ràdio i tal. Molt i bueno, potser ho venim a explicar aquí algun dia.
1: Sí, home, i tant.
0: No ho sé, si et sembla correcte.
1: La porta és oberta, ja ho saps.
0: I, Miquel, un altre espai terapèutic, ara que parlem d'això, és aquest programa que fem, aquesta secció. Això també és un entorn pedagògic, perquè expliquem coses de sobre salut mental que poden ajudar a fer prevenció a la gent que ens escolta.
1: Un espai molt seguit, t'ho dic en sèrio, que hi ha gent que ens escolta, que ens envia un missatge per WhatsApp i inclús és un dels espais més escoltats en les plataformes digitals. I a mi em va molt bé parlar amb tu.
0: Que bé, que bé.
1: Jo això ho aprofito.
0: A mi amb tu, Miquel, perquè també aprenc molt. Perquè, clar, com que també dialoguem...
1: Bueno, al final també és establir un diàleg, no?
0: Sí.
1: I tu proposes un tema, jo et dono poder un punt de vista, pot estar ben encertat o no, però al final també serveix per posar sobre la taula el que pugui pensar gent que ens pugui escoltar, no?
0: Sí, sí, sí, totalment. Totalment. I a més jo també... aprenc molt i he après molt i encara continuo aprenent, no? Però explicar-te les idees que et vull transmetre, que vull transmetre a la secció, no? Doncs cada cop entenc que les puc comunicar millor. Que per cert, teniu una secció de ràdio que parla de com comunicar-se millor, no?
1: Sí, i tant.
0: Aquesta la tinc que escoltar, eh? La vaig escoltar un dia una i em va agradar molt i tinc ganes d'escoltar-la més.
1: Doncs sí, sí, sí, sí. Bueno. Doncs vinga, ho deixem aquí. Bé, la veritat que és per reflexionar. Jo crec que l'objectiu, si aconseguim que qui ens escolta reflexiona i pensa, doncs jo crec que part de l'objectiu el tenim establert. I em sobta molt com cada vegada es van receptant, en tema, entre cometes.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Ho dic en la millor part possible,
0: Sí, sí, sí.
1: Receptant
0: sí.
1: Com... o posant sobre la taula els beneficis de trobades grupals. I em fa reflexionar per què estem arribant aquí, quan hauria de ser el més normal del món. Si ho preguntem als pares i als avis, les trobades socials eren el més habitual del seu dia a dia.
0: Totalment,
1: no?
0: Miquel.
1: I per tant em fa reflexionar per què estem receptant, i ho torno a dir així entre cometes i amb la millor intenció, fer trobades socials, trobar aquest espai, no?, comunitari, per evitar, doncs... És a dir, què és el que ens està passant, que ens està portant aquí, no?
0: Bueno, és un problema, com els que hem dit al principi, tot això de l'era digital està canviant molt i aquest capitalisme tan salvatge... són els factors de la nostra època, els factors socials que ens poden emmalaltir. Per això està molt bé que des de l'atenció pública puguem donar resposta a aquests malestars, perquè són problemes de salut, també. Llavors, abans, com dèiem, aquesta pandèmia de soledat, doncs, quin remei donem? Doncs espais de trobada, com deies. Aquesta demència digital, doncs què donem a canvi? Doncs pensament creatiu, entorns on ens permeti desenvolupar les facultats mentals. Aquests entorns de crispació, doncs, aquests espais, com a resposta sanitària, donem aquesta integració pacífica en aquests grups, no? D'aquests fanatismes, doncs, donem flexibilitat cognitiva. De la deshumanització, doncs, aquests espais humanitzen. De què dèiem, destrucció de teixit social. Aquests espais construeixen teixit social. I en comptes de manipulació emocional, doncs, tenim aprenentatge emocional. O sigui que perquè vegis que són una bona medicina per curar tots aquests mals socials, en ser o major o menor grau, tampoc no curarem el món, però sí que en part...
1: És una bona eina, no?
0: Sí,
1: un
0: amb
1: bon
0: això estic
1: punt
0: convençut. O sigui, les enquestes que passem a final de grup, les valoracions de les participants, que han passat més de 1.000 persones, entre adolescents, gent gran, adults, vull dir, de mitjana edat, Ho diuen. Hi ha molt bona valoració.
1: No és que ho digui a vosaltres, sinó no. Els mateixos que participen
0: molt bona valoració.
1: En l'Àgora o sí. Les mateixes persones que passaven de la fibromialgia aquí.
0: Sí.
1: Vull dir, no és que ho diguem nosaltres, ho diuen ells mateixos. No?
0: I no ho, o sigui, és de veritat, eh? O sigui, aquests espais fora de l'acceleració a la immediatesa ens permeten atendre a el que és important i són una medicina per tots aquests mals socials i entre tots doncs, farem una... En aquest context que està en crisi, aquest context social, aquests entorns són una bona medicina, un bon remei col·lectiu.
1: Molt bé, Ricard, doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. En recordar doncs, que el dia 10 hi ha l'Àgora.
0: Sí.
1: Serà l'última del curs?
0: Sí, serà l'última del curs. La setmana passada, fa dues setmanes, o la setmana passada va venir la Charo Arias, que és una... Va anar molt bé.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Ens va il·lustrar molt sobre els beneficis que tenen aquests grups grans de reflexió ciutadana per la salut, no?
1: Que vagi molt bé el taller de ràdio avui i veniu quan vulgueu.
0: Va, doncs, pues, t'agafo la paraula, eh? Estem en directe.
1: Sí. Queda dit i enregistrat.
0: Vale, Miqui, gràcies per
1: Ricard.
0: Tot.
1: Adéu. Bon dia.

0: Després de veure com la gent gran s'ha connectat i com els comerços han d'utilitzar les xarxes, ens hem de preguntar, estem comunicant bé? Sabem quins són els límits? Avui als Secrets de la Comunicació portem una guia educativa sobre el nostre comportament en línia. Parlarem del que cal evitar quan rebem un missatge ofensiu, la millor opció podríem dir o avançar que no és respondre en calent, per dir-ho d'alguna manera, de la importància de demanar permís abans de penjar fotos d'altres i com utilitzar doncs, diferents tipus d'eines de xarxes socials. I tot això ho posem avui sobre la taula amb el periodista i consultor de comunicació, l'Agustí Rodríguez. Bon dia, Agustí.
1: Hola, Miquel, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, estupendo, ha arribat el fred.
0: Ha arribat el fred,
1: sí. Per fi, no?
0: Menjarem les castanyes, allò, una mica més...
1: Sí, perquè, escolta, els últims anys jo recordo d'haver-ho fet pràcticament amb mànigues de camisa, amb mànigues curtes.
0: Sí, això diuen.
1: Sembla que demà tindrem un dia una mica més fresquet, això és d'agrair.
0: Doncs vinga. El primer punt de la guia que deia ara,
1: sí,
0: no? És un principi bàsic. Abans de publicar un missatge o una imatge, quina és la pregunta clau que ens hauríem de fer?
1: Doncs mira, en aquesta guia educativa que li hem dit així, no? Volem abordar aquesta i altres preguntes, no? I aquesta que tu em fas, jo crec que sempre recomano que abans de publicar cal pensar en primer lloc si el contingut és respectuós, si és adequat, si és verídic. Tot allò que compartim pot arribar a molta gent i quedar registrat durant molt de temps a les xarxes, doncs, eternamente, no? Un exemple d'això que parlem. Doncs abans de penjar una foto, per exemple, una festa, un dinar, on surten altres persones, doncs de vegades és millor demanar-los si els sembla bé. Una cosa és la família, probablement, però pot haver gent que no vulgui sortir a les teves xarxes socials amb una fotografia, no? Per tant, és bo demanar permís de dir, escolta, ho penjo a les xarxes, no? Que quedi com un comentari. I si algú posa algun impediment, doncs, lògicament, és millor que aquella persona no surti. I també cal evitar, doncs, fer comentaris que puguin ofendre o que puguin fer mal a algú.
0: Deia abans de com respondre als comentaris. Ja sabem que les xarxes socials representen una exposició pública, no? I que moltes vegades tenim dues situacions, no? Els comentaris amables i la gent respectuosa i altres persones que, per dir-los d'alguna manera, serien els haters, no?
1: Sí.
0: Més aviat, o gent que potser el respecte no el té tant a flor de pell, no?
1: Aquí cal diferenciar, òbviament, si la xarxa és particular, personal, no? O si és d'alguna mena de negoci o d'alguna mena d'empresa, no? Lògicament, per respondre, en principi, sempre s'ha de fer amb respecte i amb amabilitat, encara que el comentari sigui negatiu. És millor agrair l'opinió i respondre amb calma, no? Per exemple, si algú diu que no li agrada el teu contingut, o que no li agrada el que has posat per menjar, o que no li agrada l'embotit que vens, o que no li agrada els consells que dones, doncs sempre pots contestar alguna cosa com gràcies pel teu comentari, tindrem en compte la teva opinió per millorar, i això el que transmet és una certa maduresa, una educació, òbviament, i també una calma important a l'hora de respondre per no respondre en calent, perquè segurament l'impuls ens porta a dir, pues, si no t'agrada com donem de menjar, no vinguis més.
0: Exacte.
1: Doncs això cal tenir-ho en compte, sí.
0: I no sé si estaràs d'acord amb mi que en moltes d'aquestes situacions que es genera un debat tòxic de manera pública, en comentaris en obert, traslladar poder el debat a la part interna, no? En els missatges privats, per evitar que frases malsonants o aquesta discussió estigui públicament en els comentaris, no?
1: Òbviament mai respondre ni amb insults ni amb ràbia, això és fonamental, no? És millor o bé el que tu dius, o bé ignorar, o bé bloquejar, o si es tracta d'un hater, com dèiem abans, és a dir, algú que vol fer mal de manera intencionada, doncs denunciar el compte si cal, no? No cal entrar en discussions. Es pot respondre, doncs, no ho sé, no vull continuar amb aquesta conversa, simplement no contestar, o bé, si vols, continuem parlant per privat i t'aclareixo el que necessitis.
0: Mm. Hi ha missatges que el que fan és provocar el perfil en qüestió, per tant, no caure en el parany, no?
1: No caure en el parany, és important perquè al final, com tu bé dius, hi ha una exposició pública del nostre establiment o del nostre negoci i sempre podem tenir gent que posi comentaris ofensius buscant precisament doncs, una certa provocació. No?
0: Uh-huh. En un altre apunt d'aquesta guia que avui posem sobre la taula, és adequat compartir informació personal o d'altres persones a les xarxes socials?
1: Doncs mira, categòricament no és adequat. Les dades personals, és a dir, adreces, telèfons, escola, etc., s'han de protegir i mai s'ha de compartir informació o fotos d'altres sense el seu permís, una mica el que comentàvem abans, no? Si tenim un negoci, si tenim un establiment, etc., doncs, òbviament, hi ha una metodologia que és la signatura de la cessió dels drets d'imatge, no? Per exemple, en festes infantils o en festes d'altre tipus, que si són de nens, doncs han de signar els pares, o si són de persones adultes, doncs les firmen ells mateixos, però en tot cas que hi hagi una acceptació de que es puguin compartir aquelles imatges o aquells vídeos. No? No es pot publicar cap imatge sense preguntar, ni es pot donar el número de compte, el número de telèfon, l'adreça de manera pública. Això és sagrat.
0: Sentit comú, al capdavant de l'ús de les xarxes socials.
1: I protecció perquè al final no sabem a qui poden arribar aquests comentaris i com poden ser utilitzats o mal utilitzats en aquest cas.
0: I això ho podríem lligar a allò que ja hem dit en els anteriors capítols, que aprofito per comunicar que qui vulgui recuperar-los doncs els té disponibles a través del podcast, a la pàgina web, diferenciar els perfils personals amb els empresarials o corporatius o d'això d'empresa i no publicar una cosa personal en el de l'empresa, no?
1: És
0: una de les coses que vam comentar.
1: Hem comentat en altres ocasions. Una cosa és el perfil personal, en el qual podem compartir les nostres estones d'oci, de divertimento, els nostres viatges, i una altra és el perfil professional, en el que entenem que no es hauria de compartir mai coses de caràcter personal. Per tant, sí que cal diferenciar els perfils i si s'escau, doncs tenir-ne dos de diferents o tres.
0: Uh-huh. A les xarxes socials podem tenir seguidors de persones reals que coneixem, però també podem rebre un missatge o que ens segueixi gent que no coneixem. Uh-huh. Hem d'actuar si rebem un missatge d'alguna persona que no coneixem?
1: Mira, inicialment hem de ser prudents i, per tant, d'entrada no compartir cap mena d'informació. Abans de respondre, és probable que moltes vegades a les nostres xarxes ens arribin missatges de gent que ens vol agregar com a amics i que no coneixem. No? Per tant, el primer que cal fer, si em permeteu, és desconfiar. Per tant, verificar si aquell perfil és real, si quants seguidors té, si té pocs seguidors, quantes publicacions té, si té moltes o té poques, de quin país fins i tot, perquè això només consultar el perfil sense agregar-lo, tens aquesta informació. Veus quants seguidors té, quantes publicacions fa, quanta gent el segueixen amb ell, i per tant, si veus que és estrany, que té pocs seguidors, que són tots estrangers, que no té publicacions, desconfia i per tant bloquejar o simplement no acceptar, no? I, òbviament, si algun desconegut t'envia un missatge en el que et demana o fotos o informació personal, doncs, si no ens genera confiança, bloquegem directament i, arribat el cas, també podem denunciar a la mateixa xarxa social perquè estigui doncs, suplantant una altra personalitat o perquè estigui enviant contingut ofensiu. No?
0: Aquí suposo que recomanaríem, sobretot en el perfil de Facebook, que és una xarxa social que s'identifica o separa la part de perfil, que seria la part personal, amb la pàgina, que seria la de promoció del negoci.
1: Del
0: no?
1: negoci en qüestió, correcte. Són dues coses
0: diferents.
1: Per tant,
0: es recomana tenir pàgina, no? Pàgina de negoci i no perfil.
1: És correcte. Si tenim negoci, el millor és tenir aquella pàgina que, a més, queda identificada com a pàgina verificada, a més, per Facebook, d'un negoci, i, per tant, és molt més adient, molt més directa, i el teu negoci, a més, sortirà amb els algoritmes com a negoci i no com a pàgina personal.
0: Uh-huh. A més, ens poden puntuar, no? Donar un 5 estrelles...
1: Sí, donar un 5 o un 2.
0: També.
1: Sí, sí.
0: Això ja no està a les nostres mans com a gestors. Eh?
1: Això de la puntuació és molt interessant, perquè ara et trobes, sobretot passa molt a restaurants, no? En els quals diuen, escolta, connecta't a Google i puntua el servei, i si puntues bé, doncs et convido amb un xupito, no? Això passa. Per tant, sí, la puntuació, hi ha molta gent que ho mira. I també hem de dir que hi ha molta gent que a l'hora d'anar a un establiment consulta què diu Google, quina puntuació li dona la gent, quins comentaris hi ha, si hi ha pocs comentaris o molts. I hi ha molta gent que la presa de decisió és en funció del que diu Google, al tanto.
0: Que seria la fitxa de Google, el Google My Business, no? Aquella fitxa que hi ha tota la informació de l'empresa. I...
1: A Google, quan tu busques un establiment, un restaurant, una cafeteria, el que sigui, tu te'n vas a la fitxa, punxes i et surten els comentaris, et surten les notes, et surten els plats, et surten les fotos, et surten la informació del mateix local, òbviament l'adreça, el telèfon, totes aquestes coses, i per tant allà és un bon lloc per consultar, si no coneixes un establiment, doncs què t'ofereix i què diu la gent.
0: I recomanable, perquè allà hi ha el telèfon i és fàcil que l'usuari, quan et busca, et truqui i et faci la reserva.
1: Sí, correcte, ja es fa directament la reserva, sí. Cal anar al tanto, moltes vegades és veritat que podem tenir gent malintencionada que ens vulgui fer mal, no?, i que per tant tragedi unes opinions distorsionades. Per tant, jo també sempre dic que amb el tema dels comentaris siguem molt curosos i tinguem la prudència de no donar per fet tot allò que es diu. Ni lo bueno ni lo malo.
0: Ja. Agustí, què podem fer si un seguidor ens demana una opinió sobre un tema sensible o personal?
1: Doncs anar al tanto, perquè hem d'evitar donar judicis personals que puguin fer mal, sobretot. Per tant, podem decidir no respondre si no ens sentim còmodes, no? Però, no sé, a tall d'exemple, si algú et pregunta què penses sobre la meva aparença, no? O què penses sobre la roba que porto, doncs pots respondre amb una cosa semblant a, mira, no m'agrada opinar sobre aquests temes, espero que estiguis bé. És a dir, ser educat i d'alguna manera era fugir d'estudi, no?, que se'n diu.
0: Els que estem darrere de les xarxes socials, clar, també són persones i hi ha dies que són complicats. Tenim el dia i a vegades doncs, també entres en calent a respondre missatges. Quina és la millor manera de respondre un missatge de WhatsApp o de manera directa o en alguna xarxa social quan tenim aquell dia que no ens està anant d'allò més bé?
1: Mira, jo crec que un dia li dedicarem, diguem, a la manera d'actuar a WhatsApp, no? Com hem d'actuar a WhatsApp, especialment en els grups, no? Perquè és on es generen moltíssimes polèmiques, no? Però, en tot cas, jo crec que la pregunta que em fas, jo escriuria amb calma, evitaria malentesos, evitaria discussions. És millor esperar una estona abans de respondre. Quantes vegades hem tingut escrit un missatge a WhatsApp i l'hem esborrat, o l'hem rectificat, o l'hem deixat a borradors? Jo crec que si alguna persona t'escriu alguna cosa que et pot enfadar, es poden esperar uns minuts. No tota la vida és immediat, no? I per tant, potser cal rellegir el missatge que vols publicar i respondre amb serenor, una cosa com m'ha molestat el que has dit, podem parlar amb tranquil·litat, ho podem parlar amb una altra estona. Sempre intentar buscar, diguem, la desinflamació d'un possible conflicte.
0: Doncs això, buscar la manera de rebaixar. Ara WhatsApp permet editar els textos o guardar-los allò en la recàmera i reflexionar si el que volem dir, no? En aquell moment. Una societat en el que tot és com immediatesa, doncs deixar de banda aquesta immediatesa i deixar reposar el missatge. No?
1: Has anomenat una cosa que és molt interessant, que tu els missatges de WhatsApp, una vegada els has enviat, immediatament després, pots punxar a sobre del missatge que has enviat i tens diferents opcions. Una d'elles és editar. Això què vol dir? Que et permet canviar una paraula, accentuar una paraula, corregir una errada que hagis tingut en la redacció, etc. Per tant, a vegades, si és veritat que l'has enviat i en calent dius, home, no, això potser no, i te'n vas a editar i canvies, no?, aquella paraula que pugui semblar ofensiva per l'altra persona.
0: Mm-hmm. A vegades, quan has d'enviar un missatge més aviat serio per rebatre poder el missatge que has rebut, s'utilitzen aquests emojis o els emoticones, no? És correcte utilitzar-los amb els seguidors o les persones que no coneixem?
1: Mira, jo crec que depèn molt del context. Si tu estàs en un grup familiar, utilitzar els emojis o utilitzar un llenguatge més informal, doncs és una cosa acceptable, no? I, per tant, hem de veure si l'interlocutor amb el que t'estàs comunicant és de caire personal o és de caire professional o més formal, no? És millor sempre utilitzar un llenguatge que sigui respectuós, no? I un llenguatge que sigui clar, que no doni malentesos, no? Amb un amic, doncs, li pots posar un gràcies i un emoticono amb un emoji, amb un somriure, no? Però si estàs parlant amb el banc o amb el professor de l'escola o amb el professor de la universitat, doncs és millor dir moltes gràcies per la seva ajuda o moltes gràcies i gràcies per ser respectuós i ser molt clar i evitar expressions de massa familiaritat.
0: Mantenir la línia de distància, no? És a dir, al final el gestor del banc, el sí. professor, no és un amic. Hem de mantenir una certa cordialitat uns amb els altres.
1: No? És una mica tenir clar, diguem, la interlocució que tens, no? I en funció de, diguem, del grau d'amistat, no? Pues a un col·lega li pots posar un ok, no? I probablement, doncs, diguem, amb una entitat o amb una relació una mica més formal, doncs moltes gràcies, fins la propera i ja està, no? Com seríem a la vida normal, no? Tu quan et relaciones amb una persona que no coneixes, doncs ets respectuós i educat. I quan coneixes, doncs segurament ets més efusiu o tens altres expressions, no? Més
0: col·loquial, més familiar.
1: Més familiars, correcte.
0: Què podem fer per transmetre una imatge positiva a les nostres xarxes socials?
1: Mira, primer, no tenir discussions, no barallar-se amb tothom, això és important. Si tens xarxes, doncs, home, si tens un perfil professional, doncs intentar publicar continguts que siguin constructius, que siguin coherents, que evitin, diguem, la polèmica, no? I sobretot hi ha una cosa molt reconeguda, que és sempre tenir mostres d'agraïment, no? Reconeixement també dels mèrits d'altres, no? Això passa molt a LinkedIn, no? Que algú publica, doncs, un estudi, un article, un treball de camp, una entrevista, el que sigui, doncs jo crec que sempre és bo de dir felicitats, enhorabona, m'ha agradat el que he escoltat, escolta, me'l llegiré amb atenció, ser educats i curosos, no? S'ha de felicitar els èxits, s'ha de fins i tot compartir informació. Hi ha moltes vegades molts perfils, o bé a Instagram, o bé a Facebook, o bé a LinkedIn, o d'altres, doncs que pots veure una notícia interessant de Ràdio Argentona, doncs jo també la replico a les meves xarxes. Per què? Perquè tens un vincle, no?, amb aquella entitat, o amb aquell negoci, o amb aquella empresa, o amb aquella persona, no? Per tant, això també és interessant. I evitar sempre el que és la burla, el que és la crítica, no? El menysteniment de les altres persones. Al final és una mica allò de dir, bueno, de preguntar-se, no? I això ho toquem ara, si vols, una mica més àmpliament, si t'agradaria que et fessin allò que tu estàs fent, no?
0: Clar, sí. Hi ha altres qüestions sobre aquesta guia de bones pràctiques, no? que estem avui parlant. Què hauríem d'aprendre abans d'utilitzar les xarxes socials de manera habitual?
1: Mira, el primer, plantejar-nos per què les volem. Això ja ho hem comentat en altres ocasions. I, per tant, dir, escolta, jo necessito les xarxes perquè les vull. No? Perquè hi ha molta gent que s'obre un perfil de les xarxes i, per exemple, doncs es limita a veure els altres. Hi ha gent que les obre i les deixa abandonades. Per tant, és millor sempre en aquests casos, si tenim una xarxa social que no utilitzem, doncs eliminar-la, perquè si no generes anticossos, diguem, a la resta, que veuen que tu ets simplement un voyeur, no? Que només vols mirar la vida dels altres, no? O tenir-la inactiva. Hi ha xarxes com LinkedIn, que és més professional, que no publicar continguts, simplement estar per estar, sense renovar la informació personal, sense renovar informació del teu sector, etc., dona mala impressió. Per tant, s'ha de ser actiu. Hi ha CEOs de companyies, per exemple, els quals assessorem, en els quals publiquem no necessàriament coses de la seva empresa, sinó també del sector, perquè al final també et converteixes en una referència d'allò que se'n parla, no? I pots aportar també la teva experiència.
0: És trobar la manera per continuar sent actius, ja sigui del teu negoci o parlar del mateix camp al qual et mous, no?
1: Sí, jo crec que en els perfils professionals, per exemple, com podria ser LinkedIn, no? Doncs no solament explicar les coses que tu fas, sinó també explicar altres coses que siguin del teu sector. Perquè al final el propi algoritme de la xarxa el que configura és, diguem, interessos que puguin ser del teu sector. Si jo sóc periodista i publico coses sobre comunicació, òbviament no m'arribaran contactes d'arquitectura, per entendre'ns, no? O si sóc metge, no m'arribaran contactes d'advocats, perquè al final crea un micromón en el que també està en joc el prestigi de les persones, no?
0: Doncs tenir clar quines xarxes socials volem estar actius, perquè si no queden parades i per tant genera també mala impressió de cara als seguidors que ens puguin seguir.
1: Estar actius i quines necessitem.
0: Perquè clar, també, sí.
1: Si som, diguem, de qualsevol organització, de qualsevol empresa, doncs ens hem de plantejar si vull estar a les xarxes socials, a quines vull estar i per què vull estar, quin és el motiu que em porta a estar a les xarxes.
0: Clar, reflexionar si hem d'estar a TikTok, per dir alguna cosa, o si la nostra clientela està allà.
1: Sí, mira, l'altre dia sortia un cas d'una residència de gent gran, no d'Argentona, de fora d'Argentona, i deia, escolta, podríem fer vídeos a TikTok. I la pregunta que ens hem de fer és, però quin públic hi ha a TikTok? Hi ha gent gran a TikTok? No. Clar. A TikTok hi ha gent jove, eminentment jove, i amb uns continguts molt virals i molt, molt, molt superflus. I tal. On està la gent gran? A Facebook. Doncs home, fem fotos i vídeos per Facebook, que segurament la gent gran ens trobarà més fàcilment a Facebook que no a TikTok. Per tant, aquestes són les coses que cal pensar.
0: Agustí, no sé si vols que deixem per una altra ocasió seguir parlant de WhatsApp i dels grups, que també doncs, és un...
1: Jo, si et sembla, això ho deixaria per la propera, perquè el tema de WhatsApp sempre és motiu de conflicte i segurament els nostres oients i la gent que ens escolta també al podcast doncs tindrà dubtes sobre el tema i crec que val la pena tractar-ho amb calma, si a tu et sembla.
0: Prendre nota i al final parlarem d'una aplicació que jo diria que tothom té a la seva butxaca.
1: En aquests moments el 95% de la gent té WhatsApp, per sobre d'altres xarxes també de comunicació personal, com pugui ser Telegram. O altres que han anat morint, no? Al llarg de la història. Però el WhatsApp és en aquests moments la xarxa més preeminent, tot i que es consideri un canal de comunicació personal. En aquests moments hi ha moltíssimes organitzacions, Ràdio Argentona és una, que tenen grups de difusió en els quals ja no només t'arriben missatges de tipus personal, sinó que t'arriben missatges de tipus professional. I, per tant, tens canals de diaris, de ràdios, d'empreses, de grans magatzems, de botigues, en els quals també ho fan servir com a canal de comunicació.
0: I tant. Doncs en parlarem de WhatsApp al proper capítol i segurament d'allò que parlem de WhatsApp serà extensiu a Telegram, que al final és una eina molt similar.
1: Correcte, sí, és absolutament similar. Té algunes característiques diferents, però sí, s'assembla moltíssim. I, de fet, hi ha altres, també altres xarxes de comunicació interpersonal que s'utilitza també amb entorns més reduïts.
0: Agustí, no sé si vols afegir alguna cosa, algun missatge que se'ns digui...
1: Que tingueu una bona castanyada, no?
0: I que ho compartim a xarxes,
1: no?
0: I
1: que ho compartim... Sí, podem compartir a les xarxes unes bones
0: podem
1: castanyes.
0: Podem desitjar a la comunitat una bona castanyada.
1: Una bona castanyada, en el bon sentit, eh? Que ja et conec, que et conec.
0: Agustí, que vagi molt bé.
1: Per exemple, si a les xarxes poses bona castanyada, que tingueu bona castanyada, ojo amb la interpretació que es pot fer.
0: Això mateix. Que vagi molt bé la setmana.
1: Gràcies, igualment per vosaltres. Adéu. Bon cap de setmana.

DJ Juanra In Session. De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra. No, no.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
2: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents del medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a Lins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto el foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Our heart goes out to the victim of the knife.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
9: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg!
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han tret crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
10: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar para llegar a una justicia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes de Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
11: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
12: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i cada de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
13: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
14: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
15: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat, Jaume Alonso Cuevillas, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
16: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
17: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
18: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
19: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
15: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que al seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
20: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
4: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info,

0: aquests models tan avançats, qui els controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
1: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manoleo Fages de Comissions Obreres i Yolanda Adroer de la UGT.
2: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar y entonces qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
3: La veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
4: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís de la família. A la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
1: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
4: No crec que sigui casualitat.
5: No creus que sigui casualitat?
4: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
5: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
4: No ho sé.
1: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El comerç local la reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3Cat Info.
7: I te'n vas a Barcelona o Barcelona o qualsevol ciutat nostra del país i te'n vas a zones on la gent et diu: mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment...

0: veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
1: Esports. Amb en Marc Andrés.
2: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
3: 3CAT Info.
2: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
4: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! Amb alta, ha caigut la segona!
2: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història, quan ha aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández en declaracions al Tot Gira.
5: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francesco, gracias. Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
2: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munárriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
6: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja veurem, hem de preparar només en un dia i perdonem, he de començar a treballar sobre Berlín.
2: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
7: També és algú molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
2: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pasqual.
8: Cada partit és diferent, en una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot, i en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
2: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
9: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
2: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
10: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
2: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
3: 3CAT Info.
2: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga al segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
11: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
2: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 PM, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga. Un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 el Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivanka Antova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Vladimir Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicant mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
6: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
9: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
10: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
9: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
11: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el Cap de Creus no seria un parc natural, la platja de Castell estaria destruïda, i així infinitament.
9: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Altat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
12: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomín.
13: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Har amb el muntatge musical de Macià Closes.
14: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnik.
15: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
16: But there's one new thing I know.
15: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
17: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
15: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
18: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
15: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
18: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
17: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
15: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
19: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que també sospiten que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra, i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
20: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba, de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
1: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
21: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
1: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
22: A un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i sobretot la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
23: D'entrada no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
23: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
9: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
9: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
24: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
9: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Pro Recco italià, per un ajustadíssim 17-16.
2: Alberto Munarriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
3: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
2: Un Munarriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda els blaugrana jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat al Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
5: No, me da igual, que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
2: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuxe hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
7: També és algú molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
2: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Trescat Info.
2: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
25: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
2: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
26: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
2: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor dels valencians.
8: L'actualitat esportiva a fons.
2: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
27: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
2: Carlos Sainz sortirà setzè, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
8: 3CAT Info.
2: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
28: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
2: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
6: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden pues, confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
2: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
8: 3CAT Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medecorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural, per evitar
2: aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents del medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a l'Ins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
9: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg!
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han tret crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
10: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar, para llegar a una justicia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
11: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
12: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i que de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
13: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
14: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
15: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
16: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
17: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
18: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
19: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
15: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que el seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
20: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
4: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiva del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
21: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar

0: demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manolo Fages de Comissions Obreres i Yolanda Adroer de la UGT.
1: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar? Y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
2: La veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
0: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
3: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
3: No crec que sigui casualitat.
4: No creus que sigui casualitat?
3: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
4: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
3: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local la reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3CAT Info.
6: I te'n vas a Barcelona, o a Barcelona, o qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu: mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
5: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
4: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
5: 3CAT Info.
7: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
8: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions!

0: final. A Malta ha caigut la segona.
1: Així ha estat la narració del David Ubac del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història, quan ha aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, per un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández en declaracions al Tot Gira.
2: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francisco, gracias. Y volver a traer la copa a casa después de 4.411 días es una gran alegría.
1: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munárriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
3: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja ho veurem. Hem de preparar només en un dia i perdona'm, he de començar a treballar sobre Berlín.
1: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
4: També és algú molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
1: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
5: Cada partit és diferent, amb una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar, no? No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
1: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
6: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho. I ara ho hem de demostrar.
1: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
8: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
1: Carlos Sainz sortirà 16, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
7: 3CAT Info.
1: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
9: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
1: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
7: Són dos quarts d'una.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewaogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Our heart goes out to the victim of the knife crime.
9: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicant mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
10: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
11: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
12: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
11: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
13: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el Cap de Creus no seria un parc natural, la platja de Castell estaria destruïda, i així infinitament.
11: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Altat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
14: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomín.
15: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Hart amb el muntatge musical de Macià Closes.
16: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnik.
17: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
18: But there's one new thing I know.
17: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
19: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
17: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
20: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
17: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
20: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
19: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
17: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
21: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que han de sospitar que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra, i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
22: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
1: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
2: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
1: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
3: Un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i sobretot la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
23: D'entrada, no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda, també, aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
23: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
24: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
25: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
24: Aquesta ha estat la narració del David Ubaga del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Pro Recco italià, per un ajustadíssim 17-16. Alberto Munarriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
5: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
24: Un Munarriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda els blaugrana jugaran la final contra el Fuchsia de Berlín. N'ha parlat el Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
6: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
24: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuchsia de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. Al Fuchsia hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
7: També és algo molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
24: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Trescat Info.
24: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
9: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
24: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
10: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
24: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor dels valencians.
8: L'actualitat esportiva a fons.
24: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
26: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
24: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
8: 3CAT Info.
24: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
27: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
24: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
11: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden confondre una miqueta, però supercontent. M'ha anat molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
24: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
8: Trescat Info.

0: Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Dissabte negre al medi natural, un jove ofegat al Llobregat, un submarinista cadaqués a l'Alt Empordà i una persona cau de 100 metres al port de Medecorba, a Alins, al Pallars Sobirà. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. Multitudinària protesta antiracista a Belfast després dels aldarulls anti-immigració dels últims dies. Els discursos ultras han atiat la situació en un territori on grups minoritaris miren de fer revifar la violència del conflicte nord-irlandès. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una concentració del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una manifestació antifeixista que volia impedir-la. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns antifeixistes que han intentat creuar el cordó policial. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. Sant Boi de Llobregat homenatja les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. L'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut aquest dissabte el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català a Roda de Barà. Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del festival.
1: Esports. L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i s'ha proclamat campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada. Els mariners han guanyat la final al Prorreco italià per 17-16. D'altra banda, aquest diumenge a les 6 de la tarda, el Barça d'handbol jugarà la final de Champions a Colònia contra el Fuxa de Berlín. El partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquest dissabte el Barça de bàsquet s'ha classificat per a la final de la Lliga CB en guanyar 76-85 al Tenerife en el tercer partit. Aquest diumenge a les 8, la penya buscarà allargar l'eliminatòria contra el València necessitant un triomf a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
3: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat al màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del sindicat agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
4: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural, per evitar
2: aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. 3 persones han mort aquest dissabte en accidents del medi natural. A l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un jove de 18 anys s'ha ofegat al riu Llobregat quan es banyava a la resclosa amb altres nois. Un altre accident mortal ha estat el d'un home d'uns 80 anys que feia submarinisme al costat de l'illot de Sencalladora, al davant del Cap de Creus a Cadaqués, a l'Alt Empordà. I a l'Ins, al Pallars Sobirà, una persona morta en caure d'una altura de 100 metres al port de Medacorba. D'altra banda, agents de la policia judicial de la Comandància de Girona investiguen l'empresa que va llogar la moto d'aigua al noi que va desaparèixer dimecres mentre feia una sortida a la badia de Roses amb dos companys. La voluntat és saber si complia amb la normativa. Les motos han de dur GPS i els menors sempre han d'anar amb un guia i armilla. Han trobat contradiccions en les versions de l'empresa i dels dos amics del menor, que recordem que tenia 16 anys. Aquest dissabte els bombers s'han retirat de la recerca del jove desaparegut. De moment, continua la Guàrdia Civil buscant amb el suport dels Mossos.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos, i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir, o bé diluir, l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra, que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament, amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplacat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: A casa nostra, un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha impedit que es trobessin al centre de Barcelona una manifestació del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional i una altra d'antifeixista. Núcleo Nacional, creat a Madrid a partir d'organitzacions falangistes, ha plegat un centenar de persones davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació antifeixista tenia intenció d'impedir la concentració de l'extrema dreta, però el cordó d'agents antiavalots els ha barrat el pas al carrer Mallorca. Els Mossos han colpejat amb les porres alguns dels manifestants que intentaven travessar-lo. Finalment, la marxa ha continuat sense incidents fins al barri de Gràcia. Un portaveu ha denunciat la permissivitat amb l'extrema dreta i ha assegurat que continuaran protestant contra les seves convocatòries.
9: Quan Núcleo Nacional o quan qualsevol organització feixista vulguin normalitzar, nosaltres estarem allà, el jovent proletari estarem allà, parlant-nos al llarg!
0: En la concentració de Núcleo Nacional, els dirigents han fet discursos contra la immigració, la inseguretat i el govern espanyol. També s'han tret crides a favor de la unitat d'Espanya i contra la premsa. Al voltant de 3.000 persones han participat aquest dissabte a la segona cursa antiracista de Barcelona, que s'ha fet a la zona de Montjuïc. L'ha organitzat la cooperativa Top Manta i els beneficis es destinen a millorar les condicions del col·lectiu de manters. Lamin Sarr n'és un dels portaveus.
10: Estaremos para demostrar que no solo existe la extrema derecha, pero también estamos aquí nosotros, las personas antiracistas, para luchar para llegar a una justicia social.
0: Els organitzadors defensen que calen activitats com aquesta per contrarrestar els discursos contra la immigració. Aquest any, a més, la iniciativa s'ha ampliat a altres localitats catalanes. Ja se n'han fet en alguns llocs i a la tardor n'hi ha de previstes a Vic, Sabadell, Solsona i també a la comarca de la Garrotxa. Els suïssos voten diumenge en referèndum una proposta sense precedents, limitar la població del país a 10 milions d'habitants. La iniciativa té el suport del populista Partit Popular Suís, majoritari al Parlament. Si guanyen els favorables, el govern es podria veure obligat a posar fi a la immigració i restringir la lliure circulació amb la Unió Europea. Segons les enquestes, guanyarà el no, però per poc. La nova investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero per frau fiscal i contraban ha sacsejat encara més el Partit Socialista, que compta els dies per a la seva declaració la setmana que ve davant del jutge. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, demana respecte per la presumpció d'innocència. Ho ha fet a l'últim Consell Nacional del PSC abans de l'estiu, en què s'han nomenat 126 candidats a alcalde a tot Catalunya per a les municipals de l'any que ve.
11: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
0: Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
12: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
0: Dins el partit, però, creix el neguit per les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol, valorades en més d'un milió d'euros, i que de vegades són més les veus internes que mostren estupefacció. Els socis de Sumar també reclamen explicacions. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
13: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
0: El PP aprofita l'impacte de la imputació de Zapatero per desgastar el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo ironitzava així.
14: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
0: Els populars prometen fer una neteja completa de les clavegueres i caceres que asseguren ha posat en marxa Pedro Sánchez contra policies, jutges i fiscals. Encara en clau política us expliquem que els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona han engegat aquest dissabte la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern inèdit a l'espai postconvergent que servirà perquè mesurin les forces les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
15: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
16: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
17: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
18: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
19: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
15: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
0: Un regidor de Junts a l'Ajuntament de Salt abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana. En un comunicat, l'equip de govern municipal explica que després de veure les imatges del regidor en un acte del partit de Sílvia Orriols, li van demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que el seu govern no hi ha lloc per a qui estigui o flirtegi amb formacions d'extrema dreta. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
20: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
4: 3CAT Info.
0: L'startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els usuaris només 3 dies després del seu llançament comercial. És la resposta a la directiva del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers per motius de seguretat nacional. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la nacionalitat, Anthropic ha optat finalment per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més en les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en intel·ligència artificial i també CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
21: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans a aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
0: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació. La Generalitat es planteja pagar un complement salarial als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant 2 dies i fan una jornada de 37 hores i mitja. Els representants sindicals són reticents a la mesura. Volen concrecions sobre quin col·lectiu s'aplicaria. Reclamen també compensacions per als qui no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet. I també demanen que el teletreball sigui voluntari. Sentim Manoleo Fages

0: oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. La defensa de Jonathan Andic, investigat pel suposat homicidi del seu pare, diu que els missatges de WhatsApp entre ells difosos aquest divendres són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases com «No m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te» cal emmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte «matar el pare» de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la Fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango, que, entre altres coses, li impedeixen sortir del país i l'obliguen a presentar-se setmanalment al jutjat. Isaac Andic va morir en una caiguda per un barranc a Collbató el desembre del 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan. El missatge és de 5 mesos abans. El director de teatre Lluís Pasqual assegura que no es penedeix de res del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i que ho tornaria a fer de la mateixa manera. Pasqual explica que les paraules de Caballé, en què la soprano manifestava que li agradaria que fos ell qui s'encarregués d'un possible homenatge, eren reals, però que l'entrevista original tenia el so molt defectuós i per això la va fer reproduir amb la veu de Judit Martín. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha dit que tant la família de Caballé com el Liceu n'estaven al cas.
1: Vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
0: Després de tota aquesta polèmica, ahir el Teatre Lliure va anunciar que retirava una obra dirigida per Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari. El director ha confirmat que s'ha fet de mutu acord amb la direcció del teatre i considera que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la celebració d'aquest aniversari.
1: No crec que sigui casualitat.
2: No creus que sigui casualitat?
1: Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
2: I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
1: No ho sé.
0: Pasqual, que actualment viu a Madrid, diu que Catalunya s'ha convertit en un lloc hostil per a ell.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El comerç local la reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Arran dels últims tirotejos amb víctimes, la petita i mitjana empresa sosté que els establiments comercials i els serveis de barri actuen com uns ulls invisibles que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen ser reconeguts com a infraestructura essencial de país. La PIMEC recull idees que ja va formular l'any 1961 la urbanista Jane Jacobs, que defensava que els carrers amb molta activitat, comerç, serveis de proximitat i presència constant de persones generen una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de l'entitat, Antoni Torres, ho ha explicat a 3CAT Info.
4: I te'n vas a Barcelona, o a Barcelona, o qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu: mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
3: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: L'Atlètic Barcelonet ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
3: 3CAT Info.
2: Comencem pel waterpolo, perquè aquest dissabte hem pogut explicar un triomf majúscul.
5: Mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! Amb alta, caigut la segona!
2: Així ha estat la narració del David Ubach del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història, quan ha aconseguit a Malta imposant-se al final al transatlàntic, que és el Prorreco italià, en un ajustat 17-16. El tècnic mariner és Fran Fernández, en declaracions al Tot Gira.
6: Pues se siente una tremenda alegría porque al final la conexión que tenemos va más allá del waterpolo. Hemos creído, hemos trabajado y gracias, Francisco, gracias. y volver a traer la Copa a casa después de 4.411

0: De Villas és una gran alegria.
1: Un Fran Fernández que com a jugador va guanyar la Champions del 2014 i ara l'ha aconseguida en el seu primer any com a entrenador mariner. Per cert, que Alberto Munárriz ha estat designat MVP de la final. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda, els blaugranes jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el tècnic Carlos Ortega al Tot Gira.
2: Un rival que juga molt bé, està molt fresc que nosaltres. Serà un partit molt competit i volem guanyar, per suposat. Ja veurem, hem de preparar només en un dia i perdonem, he de començar a treballar sobre Berlín.
1: El Barça s'ha classificat per la final després de derrotar aquest dissabte l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i s'enfrontarà, com dèiem, al Fuxa de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxa hi juga Aitor Ariño, el sentim també al Tot Gira.
3: També és algú molt emocionant poder estar un altre Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es doni.
1: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Barça s'ha classificat per la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
4: Cada partit és diferent, en una final, a més, sempre has d'estar posat i concentrat en el partit i saltar qualsevol oportunitat de guanyar. No, els partits de les finals no et venen mai, els has d'anar a buscar, els has d'anar a buscar amb tot. I en aquesta final hem de fer igual, no? Ser valents i anar a buscar tots els partits.
1: A més, la classificació per la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els verdinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un olímpic ple.
5: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho. I ara ho hem de demostrar.
1: Si el València guanya aquest diumenge, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, George Russell sortirà des de la pole a la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest diumenge a les 3 de la tarda. És la tercera pole d'aquesta temporada per Russell.
7: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
1: Carlos Sainz sortirà a 16, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que, com hem dit, començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
6: L'actualitat esportiva a fons.
1: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a la segona divisió, 1-0 al camp del Zamora, amb el gol arribant per ser al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I per ser al Mundial, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
6: 3CAT Info.
1: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
8: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
1: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. D'altra banda, també aquest diumenge, en aquest cas a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'Hockey Lliga, un duel que jugarà a la pista del Liceo, on els igualadins van caure 8-2 en el primer enfrontament de la sèrie. I per cert, tornant a l'Hockey Lliga femenina, aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en derrotar el Caldes a l'eliminatòria final. I acabarem amb ciclisme perquè la campiona de la Vuelta a Espanya, Paula Blasi, és la nova líder del Tour de Pirineus després de fer una gran etapa passant pel mític coll del Tourmalet. La ciclista d'Espluga s'ha imposat en solitari a la segona etapa i ho té tot de cara per guanyar la prova aquest diumenge a la tercera i última etapa.
6: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc, el primer important de la temporada, afecta mig centenar d'hectàrees i mobilitza 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquest diumenge es podria firmar el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ho dona per fet i assegura que immediatament s'obrirà l'estret d'Hormuz, mentre que l'Iran ha descartat firmar ara i ho ha ajornat els pròxims dies. Israel, mentrestant, ha continuat atacant el Líban aquest dissabte. A partir d'ara us explicarem que Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió de caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. I anirem a Sant Boi de Llobregat, que ha homenatjat les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. En aquest municipi va haver-hi gairebé 3.000 víctimes entre el 1936 i el 1939. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: El cap de setmana històric per l'esport català. D'una banda, aquest dissabte, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió d'Europa masculí de waterpolo en derrotar 17-16 al Prorreco italià, aixecant la segona Champions de la seva història. I aquest diumenge, el Barça d'handbol juga a les 6 la final de la Champions a Colònia. La jugarà contra el Fuxa de Berlín en un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge esperem un altre dia assolellat i lleugerament més càlid. Les temperatures superaran els 30 graus arreu del país i podrien arribar als 36 o 37 graus a l'oest. A la tarda hi haurà nuvolades i alguna tempesta al nord del Pirineu. L'incendi d'aquest dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc s'ha declarat en una zona al límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
0: Els bombers han centrat els primers esforços en el cap de l'incendi per aturar-lo en zona agrícola amb l'ajuda de pagesos amb tractors. Aquest foc s'ha declarat pocs dies després del començament de la collita del cereal, que suposa un moment de perill per les espurnes de la maquinària de recol·lecció. Joan Graells, responsable de la sectorial del porcí i cereal del Sindicat Agrari Assaja a Lleida, fa aquesta crida.
3: Que la gent que no siguin pagesos, que no siguin ramaders, que no s'atancin massa al medi natural per evitar aquest risc d'incendi. Perquè, miri, una burilla, una xispa d'un motor, etcètera, etcètera, bueno, poden passar accidents. Necessitem ara 10 o 12 dies que puguem treballar tranquils.
0: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a reticències dels nord-americans. L'agència Axios ha publicat que, efectivament, la firma de l'anomenat memoràndum d'entesa es farà aquest diumenge durant una reunió virtual amb els mediadors pakistanesos i que això provocarà una pròrroga de l'alto al foc de 60 dies per negociar la qüestió nuclear. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha assegurat que més endavant i amb calma els Estats Units entraran a l'Iran per recollir i destruir o diluir l'urani enriquit. La firma de l'acord posaria fi a la guerra que va començar el 28 de febrer i reobriria l'estret d'Hormuz per on passa el 20% del petroli mundial i el bloqueig del qual ha provocat una crisi energètica. Falta per saber què passarà amb el Líban. L'Iran exigeix que Israel deixi d'atacar les posicions dels seus aliats de Hezbollah com a part de les negociacions, però els israelians ja han dit que no se senten afectats per l'acord. Aquest dissabte Israel ha ordenat evacuar una vintena de localitats del sud del país i els bombardejos han fet almenys un mort. A Belfast, la concentració contra el racisme aplega milers de persones davant de l'Ajuntament amb representants de partits i sindicats inclosos. Tots units contra la violència patida aquesta setmana pels immigrants i en solidaritat amb les víctimes. Enviat especial a Belfast, Kim Olivares.
5: Han estat milers de persones les que s'han aplegat davant de l'Ajuntament convocades per l'organització Units contra el Racisme. L'objectiu era alçar la veu i dir que la violència d'aquesta setmana contra els immigrants no la defensa la majoria de gent d'aquesta ciutat i que no hi ha res que la legitimi. Sentim Ivan Cantova, membre d'Units contra el Racisme a Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Since then we've seen...
7: Des de llavors hem vist pogroms racistes i desplaçaments de persones que han fet que les persones de la comunitat se sentin aïllades i intimidades. Però sé que Belfast no és així i també sé que la majoria de gent vol dir molt alt i clar que rebutja la violència racista.
5: La concentració també ha servit per donar suport a la comunitat migrant nord-irlandesa i també a la família de la víctima que va rebre les ganivetades a mans, suposadament, d'un refugiat sudanès que és a la presó. Sentim Israel Ewagogi, del Belfast City Sanctuary, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: El nostre cor està amb la víctima del crim a ganivetades. Esperem que recuperi. Però això no justifica un crim generalitzat contra les persones de color a qui s'ha acollit a Irlanda del Nord. I és per això que avui sóc aquí, per donar suport a aquesta bonica gent de Belfast.
5: A la manifestació hi han assistit representants de diversos sindicats i partits polítics nord-irlandesos.
0: Donald Trump es trobarà a la cimera del G7 amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, però no està previst que tingui una reunió bilateral amb ell. La Casa Blanca ha fet públics detalls de l'agenda del president dels Estats Units a la reunió dels caps d'estat i de govern dels 7 països més importants del món, que comença aquest diumenge a Evian, a França. El mandatari ucraïnès està convidat a la reunió de treball que faran els líders dimarts. No està prevista cap reunió privada entre Trump i Zelensky, tot i que es podrien trobar de manera informal. Trump sí que farà una trobada bilateral amb el president francès Emmanuel Macron, amb qui soparà dimecres a Versalles. Trump també tindrà contactes amb els líders d'Egipte, Qatar, els Emirats Àrabs i l'Índia. Albània, la Fiscalia investiga possibles lligams entre el polèmic projecte turístic de la filla i el gendre de Donald Trump i sospitosos de tràfic de drogues i blanqueig de capitals. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat detenir una vintena de persones relacionades amb un cas de tràfic de cocaïna, entre les quals n'hi ha algunes que podrien estar vinculades a la gran operació immobiliària d'Ivanka Trump i Jared Kushner, que ha provocat una forta contestació als carrers. Segons publicant mitjans locals, se sospita que per blanquejar els diners s'haurien formalitzat contractes de venda a favor d'una empresa amb les inicials ALD, que podrien correspondre a l'empresa de la família de Trump, que està comprant grans quantitats de terreny a la zona d'Sverneck, un territori protegit on es vol executar l'operació. Aquests i altres projectes han provocat mobilitzacions massives a Albània aquestes setmanes. Aquest dissabte, un grup d'uns 200 manifestants han trencat les tanques d'una promoció per a un complex de luxe a la costa adriàtica albanesa. El govern de Veneçuela s'ha mostrat satisfet per l'operació conjunta amb els Estats Units que ha permès matar el líder de la banda Tren de Aragua, Héctor El Niño Herrero. Donald Trump ha anunciat l'atac que després ha confirmat la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez. S'han difós unes imatges aèries de l'explosió d'una casa humil enmig de la vegetació i Caracas ha informat que l'operació s'ha fet en unes instal·lacions mineres d'or a l'estat de Bolívar, al sud-est del país. En un comunicat, el govern veneçolà ha felicitat tots els que han participat en l'operació i ha assegurat que la República Bolivariana manté el seu compromís amb la lluita contra la delinqüència organitzada. Feia 3 anys que El Niño Herrero es trobava en parador desconegut. En una entrevista a 3Cat Info, la periodista d'investigació Rona Rísquez Sánchez, especialista en Tren de Aragua, preveu que aquesta mort pugui tenir conseqüències en el procés contra Nicolás Maduro.
9: su figura tenía mucho más peso que el hecho de ser simplemente el líder de un grupo criminal. Entonces, esto va a tener implicaciones en todo el sentido, en el sentido político, en el sentido incluso del proceso judicial contra Maduro y, por supuesto, en el ámbito criminal, no solo en Venezuela, sino en América Latina.
0: Donald Trump va impulsar la declaració de Tren de Aragua com a organització terrorista i la seva administració ha deportat més de 200 migrants veneçolans a El Salvador acusats de pertànyer a l'organització.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una nena de 12 mesos està hospitalitzada després de caure divendres des d'un primer pis al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. L'accident va passar quan la criatura es va enfilar a la barana del balcó de casa seva i va caure. Els seus pares, que eren a casa, van sortir al carrer alertats pels crits dels veïns i ells mateixos van portar la nena al cap de la població des d'on la van traslladar en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Envien a presó dos homes per pagar a tres adolescents de menys de 16 anys a canvi de sexe a Girona. Els acusats de 35 i 44 anys no es coneixien entre ells i contactaven amb les noies a través de les xarxes socials. Els fets van passar a Girona entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. La investigació dels Mossos va permetre detenir un primer sospitós el 28 de maig passat i una segona persona el dia 10 de juny. Tots dos estan acusats dels delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i d'un altre delicte de prostitució i explotació sexual. Després de declarar, el jutjat de guàrdia va decretar presó per a tots dos. Els Mossos donen per tancada la investigació. Les entitats ecologistes gironines han protestat aquest dissabte davant de la seu de la Generalitat a Girona en contra dels macroprojectes energètics previstos a diversos espais de la demarcació sense el consens del territori. Ho han fet amb una performance i plantant un molí de vent i enganxant plaques solars a l'edifici. Ens ho explica des de Girona en Gerard Vila.
10: Consens amb el territori. Aquesta és la principal demanda que fan les entitats ecologistes gironines per evitar que tirin endavant projectes com el Parc Eòlic Marí de Roses o les prop de 100 hectàrees fotovoltaiques entre el Gironès i el Pla de l'Estany. Cristina Vilà és membre de SOS Costa Brava.
11: Que s'escolti el territori, no? Que no només s'escolti les grans empreses energètiques, que no es faci el negoci per elles, que es miri realment quanta energia necessita Catalunya.
10: Les entitats han simulat com un multimilionari decidia plantar molins i plaques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
12: Si hagués estat per la Generalitat, els aiguamolls de l'Empordà serien una urbanització, el Cap de Creus no seria un parc natural, la platja de Castell estaria destruïda, i així infinitament.
10: Els pagesos també han donat suport a la protesta i han reclamat anar cap a la sobirania alimentària.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Altat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de costa. En concret, la franja que va des del carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià del Besòs. Això inclou la zona olímpica, la plataforma marina del fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que aquest canvi permetrà fer treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
13: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
0: La negociació entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda continuarà perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomín.
14: Per aquest diumenge esperem un temps estable, com a mínim al matí, amb sol a tot arreu, temperatures altes una altra vegada, que poden arribar als 35 graus a moltes comarques de l'interior, 37 graus o un palet més a les comarques de Ponent o l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la costa també se superaran els 30 graus. A la tarda, però, arriba una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb el contrast Amb les temperatures que hi haurà en superfície, pot fer créixer algunes nuvolades, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. No descartem que arribin a deixar algun ruixat, alguna tempesta, sobretot al nord del Pirineu, potser de cara al vespre n'arriba alguna molt desgastada ja cap al sector del Prepirineu. Les temperatures altes es mantindran també de cara a la setmana que ve, potser dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de dimarts temps molt més estable, assolellat i càlid.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Malgrat que l'objectiu encara no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. És un reportatge de la Núria Hart amb el muntatge musical de Macià Closes.
15: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca Parmitano, Artemis 3 Commander, Randy Bresnik.
16: La nova tripulació d'Artemis està formada per 3 nord-americans i un italià, el primer europeu que participa en un programa lunar, del que no hi ha rastres de cap dona astronauta. Això fa que la nova missió sigui ben diferent de l'anterior, quan fa 2 mesos l'especialista de missió Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
17: But there's one new thing I know.
16: Això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patia Mars lamenten la falta de presència femenina. Carlota Keimer, enginyera i astronauta anàloga d'Hipàtia 3.
18: No és el luxe que ens podem permetre de perdre talent, sinó que també és el luxe que ens estem permetent de perdre recerca, de perdre una generació de nenes sense referents. Per tant, excloure les dones de la ciència d'aquesta avantguarda és literalment deixar la salut i el futur de la meitat de la humanitat a les fosques.
16: En el que portem de dècada, des del 2020, aquest és el segon cop que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial i la primera que deixa les astronautes fora de la carrera lunar. Tot plegat també ha provocat sorpresa la fundadora i directora d'ISARSAT, l'astronauta anàloga d'Hipàtia 2, Mònica Roca.
19: Jo crec que hi ha hagut una reacció del públic, no? De dir, aquesta imatge de 4 homes no un quadre ja. O sigui, no pot ser que a mi no em representen aquestes 4 persones.
16: La NASA ho ha justificat amb l'argument de la meritocràcia, però les xifres demostren que hi ha dones igual de vàlides.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
18: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
16: La tripulació d'Artemis 3 no trepitjarà la Lluna, sinó que assajarà la maniobra per acoplar la nau Orion als mòduls lunars de la pròxima missió.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El cementiri de Sant Boi de Llobregat ha acollit aquest dissabte un homenatge a les persones mortes als hospitals psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Es tracta d'una tragèdia poc coneguda que només a Sant Boi va deixar gairebé 3.000 víctimes entre els anys 36 i 39. Francesc Martinet, de Besnets per la Dignitat, vol saber què li va passar al seu besavi Josep.
20: Vam saber quins familiars l'havien visitat, no? Vam confirmar una mica els problemes que podia tenir i també doncs, hi ha famílies que també sospiten que els seus familiars no tenien cap tipus de problema. Llavors també és important recuperar els expedients per veure bé, què va passar. No? Hi havia persones, de vegades dones, que es tancaven als psiquiàtrics només perquè molestaven.
0: El seu besavi és un dels gairebé 3.000 morts als centres psiquiàtrics de Sant Boi durant la Guerra Civil, 10 morts cada dia durant 3 anys, i la majoria van ser enterrats a les fosses comunes del cementiri de la ciutat. Eren persones que van patir doblement per l'estigma del trastorn mental i les conseqüències de la guerra, i ni les famílies sabien com van anar a parar a Sant Boi, on llavors vivien 10.000 habitants. Els registres del cementiri documenten més de 3.200 enterraments, la majoria d'interns que vivien en condicions extremes. Així ho detalla Carles Serret i Bernús, director de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi de Llobregat.
21: Desnutrició. O sigui, és un problema de desassistència. O sigui, a mi m'agrada dir, una m'agrada entre cometes, que moren de les mateixes causes que els camps de concentració, l'únic és sense l'aplicació directa de violència. Tot i que, evidentment, la desassistència, la manca d'alimentació, de roba de llit, de medicació, de calefacció, etc., també és una forma de violència.
0: Durant l'acte, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha reivindicat la necessitat de recuperar la dignitat i la identitat d'unes víctimes que durant dècades van quedar relegades a l'oblit i ha defensat que la memòria democràtica ha de servir per garantir que no s'oblidi ningú.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els mals noms de Marc Ortiz s'emporta el premi al millor llargmetratge en la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català. És un dels guardons que s'han donat a conèixer a la gala de Cluenda que s'ha fet aquest dissabte al vespre a Roda de Berà, on també s'ha distingit la trajectòria de Joel Joan. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
1: Una gala que ha deixat un palmarès molt repartit, com valora Toni Pinel, codirector del festival.
2: El millor llargmetratge pels mals noms. També estem molt contents d'aquesta menció especial per Tenit, que sense cap dubte també és una pel·lícula molt especial de cinema en català. Per la part de documentals, també estem contents que hi hagin dos documentals que surtin premiats, un dintre de la categoria i l'altre per Comarques Tarragonines.
1: Qui també ha pujat a l'escenari per recollir un guardó, concretament el Premi Honorífic Montserrat Carulla, ha estat l'actor, director, guionista i productor Joel Joan, que ha defensat la identitat i la llengua catalana.
22: Un americà, jo dubto que un americà li donin el premi per fer totes les pel·lícules en americà, Tarantino, gràcies, ara donem un premi per... No, això en els països normals i en els països on l'idioma no està assetjat per un idioma superior en quant a diners i mitjans, no els hi cal donar aquests premis. Aquest premi és la verificació d'una trista anomalia en el nostre país, que és que estem minoritzats i hi ha gent amb moltes ganes d'acabar amb la nostra llengua.
1: Tot plegat en una edició del FICCAT històrica, segons l'organització, que calcula que unes 8.000 persones han participat en les activitats i projeccions d'una 80a de produccions que s'han programat durant una setmana a Roda de Berà.
0: Un equip internacional de científics ha trobat un immens cementiri de balenes a 7.000 metres de profunditat a l'oceà Índic. Aquesta espectacular fossa, on es calcula que hi podria haver més de 10 milions de cadàvers de balenes, conté restes de fa més de 3 milions d'anys. La particularitat del descobriment és la grandària de la fossa i sobretot la fondària, 7.000 metres de profunditat, mentre que altres cementiris de cetacis coneguts fins ara s'havien trobat a 4.000 metres dins el fons marí. El catedràtic de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, Àlex Aguilar, ha explicat a 3CAT Info que els corrents marins i la forma de la fossa han facilitat l'acumulació de cadàvers precisament en aquest punt.
23: D'entrada no vol dir que tots els animals hagin mort exactament en aquell lloc, ni molt menys. És senzillament un lloc on les corrents els porten. I per una altra banda també aquesta fossa té forma de V. Tenia aquesta forma que fa que els animals s'acumulin.
0: La zona també allotja diverses espècies de cucs, moluscos i estrelles de mar que s'alimenten d'aquests cadàvers i algunes de les quals són encara desconegudes per la ciència.
23: Llavors això dona lloc a que tota una sèrie d'organismes que viuen en aquestes fondàries puguin alimentar-se d'això. Cucs, crustacis, de moluscs que viuen alimentant-se precisament d'aquestes restes òssies que són una contribució que ve de la superfície i que en aquests casos és una mica excepcional.
0: La troballa es va fer el 2023 amb un submarí Batiscaf que cartografiava la zona i s'ha publicat aquesta setmana a la revista científica Nature.
4: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
10: L'Atlètic Barceloneta ha fet història aquest dissabte i el Barça d'handbol la pot fer aquest diumenge.
4: 3CAT Info.
10: Comencem pel waterpolo perquè aquest dissabte hem pogut explicar a Catalunya Ràdio un triomf en majúscules.
24: Mira, mira, ja està. 3, 2, 1, ja ho celebren els mariners! Els mariners campions! Final! A Malta ha caigut la segona! 12 anys després del 2014...
10: Aquesta ha estat la narració del David Ubaca del moment en què els mariners s'han convertit en campions d'Europa per segona vegada a la seva història. Ho han aconseguit a Malta, imposant-se a la final al transatlàntic, que és el Pro Recco italià, per un ajustadíssim 17-16.
3: Alberto Munarriz, jugador mariner, ha estat designat MVP de la final. El sentim al Tot Gira.
5: Demuestra lo difícil que es, ¿no? Hoy Fran, antes del partido en la reunión, nos ponía los días que habían pasado. No desde que la habíamos ganado, sino desde que no jugamos una final de Champions. Es muy difícil a nivel de clubes conseguir estar ahí.
3: Un Munarriz que ja formava part de la plantilla campiona d'Europa el 2014 i que ha repetit 12 anys després. Mentrestant, aquest diumenge el Barça d'handbol es pot proclamar campió de la Champions a Colònia. A partir de les 6 de la tarda els blaugrana jugaran la final contra el Fuxa de Berlín. N'ha parlat el Tot Gira el blaugrana Dick Amem, que jugarà precisament la final contra el seu equip del futur.
6: No, me da igual que estoy en el Barça, soy jugador del Barça y mañana ya haré el 1000%.
3: El Barça, per cert, que s'ha classificat per aquesta final després de derrotar l'Olborg danès per 32-37 a la pròrroga i que s'enfrontarà al Fuxe de Berlín, que s'ha desfet del Magdeburg per 35-40. El Fuxe hi juga Aitor Ariño. El sentim també al Tot Gira.
7: També és algú molt emocionant poder estar una altra Final Four, a una final, a un passet d'aconseguir un altre Champions per mi, amb un altre club, i la veritat que volem fer història. Aquest títol no el té el Berlín, així que ojalà demà es dongui.
3: La final la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Trescat Info.
3: En bàsquet, el Barça s'ha classificat per a la final de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit de la seva sèrie de semifinals, 76-85, a la pista del Tenerife. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra en declaracions al Tot Gira.
25: Nosaltres, des del primer moment, confiàvem en aquest equip, sabíem que eren les coses complicades, però sabíem que si tothom estava al 100% i que ajudaria l'equip a guanyar, teníem moltes possibilitats de jugar en la final de CB i així ha sigut.
3: A més, la classificació per a la final també li ha garantit al Barça la participació a la propera Supercopa, que disputaran juntament amb Baskonia, València i Penya, els anfitrions. I parlant de l'equip de Badalona, aquest diumenge els vertinegres se la juguen. A les 8 del vespre, tercer partit de la seva semifinal contra el València. Si la Penya guanya, forçarà el quart partit i per això l'entrenador Dani Miret vol veure un Olímpic ple.
26: Que visquin al nostre costat aquest tercer partit, perquè estem segurs que podem allargar-ho i ara ho hem de demostrar.
3: Si el València guanya, això sí, els de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final amb factor pista a favor dels valencians.
8: L'actualitat esportiva a fons.
3: En motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, amb el pilot de Mercedes, George Russell, sortint des de la pole.
27: Crec que serà una cursa molt interessant. La veritat és que el Lewis Hamilton està fent una feina excel·lent i és una sorpresa. Creia que la nostra lluita hauria de ser McLaren i ara hem vist que el Lewis també ha estat molt ràpid en totes les sessions. Segur que també tindrem una bona lluita amb en Kimi, que està fent una gran feina. No serà fàcil, tu miris com tu miris, però estic preparat.
3: Carlos Sainz sortirà 16è, mentre que Fernando Alonso sortirà des de l'última posició en una cursa que es podrà seguir en directe per TV3 i Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En futbol, el Sabadell ha perdut l'anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona divisió 1-0 al camp del Zamora, amb el gol que ha arribat pels locals al minut 3 de partit. Això sí, encara queda la tornada, que serà divendres vinent a la nova Creu Alta. I el Mundial, per cert, jugat aquest dissabte, Qatar 1, Suïssa 1.
8: 3CAT Info.
3: Mentrestant, en hoquei patins, aquest diumenge a les 12 del migdia, el Vilassana es podria proclamar campió de l'hoquei Lliga Femenina si guanya la pista del Fraga, el segon partit de la final. En parla el tècnic Lluís Rodero.
28: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
3: Si guanyés el Fraga, hi hauria tercer i definitiu partit de nou a Vilassana. Per cert, que aquest dissabte el Mataró ha aconseguit l'ascens en aquesta hoquei lliga femenina, derrotant el Caldes a l'eliminatòria final. I d'altra banda, aquest diumenge, també a 8:45 del vespre, l'Igualada juga el segon partit de la final masculina de l'hoquei lliga a la pista del Liceo. El duel serà el segon de l'eliminatòria, el millor de 5, després del primer, on l'Igualada va caure per 8-2. Tornem un moment a parlar de motor perquè tenim prova del Mundial de Trial a Andorra. A la categoria masculina, victòria de Toni Bou, que ara suma ja 30 punts més que el seu màxim perseguidor.
9: Pues la veritat que molt content de guanyar aquí a la carrera de casa. Sempre és difícil doncs, aquesta carrera, perquè és un lloc on entreno molt i a vegades les sensacions em poden confondre una miqueta, però supercontent. Anem molt bé des del principi, crec que hem fet una molt bona feina amb la moto i el resultat ha sigut increïble.
3: Pel que fa a la categoria femenina, la italiana Sofia Rabino ha guanyat la primera jornada. Al darrere, i amb la mateixa puntuació, la líder, la catalana Berta Bellán, acumula 17 punts d'avantatge. Aquest diumenge es farà la segona jornada. I aquest dissabte, per cert, ha quedat definida la final de la Lliga Masculina de Futbol Sala. El Pozo Murcia ha eliminat el Palma i serà el rival del Barça. La sèrie començarà dimarts vinent al Palau Blaugrana.
8: Trescat Info.